0: actuals a un total de 67, un increment del 56% que facilitarà encara més l'accés de la ciutadania al servei. I la llegenda del Garigot tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels. La representació, que es durà a terme aquest dissabte a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta, és impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. S'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. I és tot el moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Sabíeu que un actor de l'edat d'or de Hollywood es va suïcidar a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: George Sanders va ser un actor britànic nascut a Rússia a principis del segle passat que va tenir una dilatada carrera a Hollywood. Es va fer conegut fent d'actor secundari en algunes pel·lícules de Hitchcock, tot i que el seu paper més conegut i el que li va fer guanyar l'Oscar com a actor de repartiment el 1950 va ser per al film Eva al desnudo.
2: Couldn't go on. You would give the performance of your life.
0: També va fer cabaret, ràdio i teatre. Va gravar un disc i va posar veu al tigre Shere Khan del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
3: It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind.
0: L'actor britànic tenia 65 anys quan el dia de Sant Jordi del 1972 es va registrar al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. Havia venut feia uns dies la seva casa de Mallorca on passava llargues temporades. El 25 d'abril, dos dies després de l'arribada de l'actor a la nostra ciutat, va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel. S'havia pres un còctel de vodka amb barbitúrics, els mateixos que havien matat a la Marilyn Monroe 10 anys abans. La llarga depressió que l'acompanyava durant anys era coneguda per la gent que l'envoltava. Una de les notes de suïcidi que es van trobar al costat del seu cos deia: «Benvolgut món, marxo perquè estic avorrit. Sento que he viscut massa. Et deixo amb les teves preocupacions en aquesta dolça claveguera. Bona sort».
1: Bocins d'història.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels, així som.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
7: El 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.
8: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
1: Així comença Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. I per què comencem el programa d'avui amb aquesta cita? Doncs perquè, com bé sabeu, de tant en tant ens agrada portar a judici personatges famosos de la literatura i decidir si són culpables o innocents dels càrrecs que ens inventem. I avui arriba el moment de pujar a l'estrada a Don Quijote de La Mancha.

0: I qui m'ajudarà a impartir justícia? Doncs a la meva dreta, la Mireia, bon dia.
1: Aquí jo sóc l'advocada del meu representat, el senyor Alonso Quijano.
0: La senyoreta Carla.
2: Buenos días.
0: Jutgessa, atenció. Senyoreta jutgessa. I en Nacho, bon dia.
3: Bon dia.
0: Que
3: jo
0: serà?
3: Sóc el jurat popular.
0: Ah, efectivament. Tu impartiràs sentència.
3: Bueno, de popular no hi ha nada, perquè soy l'única.
0: I la jutgessa Carla, doncs, dictarà quin és el càstig o no que li hem d'impartir.
2: Les pido de antemano un poco de seriedad en el asunto, ¿vale?
0: I una servidora, la Misha, doncs, serà la fiscal.
1: Doncs tu, Misha, hauràs de presentar els càrrecs.
0: Mm-hmm. Doncs sí, senyores. Jo, l'Estat, presenta càrrecs contra el senyor Alonso Quijano, conegut com Don Quijote de la Mancha. Primer de tot, per desperfectes a la propietat, d'acord? En segon lloc, també per... no em sortirà el nom. Com és quan hi ha revoltes i que fas disturbis? Altercats públics, gràcies. Sí. Gràcies, senyora jutgessa.
2: Paso estamos.
0: Desperfectes a la propietat, altercats públics i, bàsicament, ser un perill per la societat. I per què vaig exposar el meu cas? Perquè no només... doncs això, don Alonso Quijano ha intentat destruir propietat agrícola com són molins de vent que la gent necessita per fer farina i per sobreviure, sinó que a més va atacar ara no em surt la paraula, rebaño. Déu meu, com estic avui? Estic una mica de Quijote, jo, avui.
2: A veure si te vas a tener que juzgar a ti.
1: Conflicte d'interessos, senyoria.
0: En fi, ja em vindrà la paraula, però en fi, que va atacar un grup d'ovelles, d'acord? I no només això, sinó que es va enfrontar amb un senyor basc que no li feia res, que no li havia fet res, el pobre senyor, i fins i tot va alliberar uns presos que no tenia dret a posar en llibertat, entre d'altres coses. Vull dir que, atenció, aquest home és un perill públic.
2: Lo de los presos es importante porque estás dejando libre
0: Clar.
2: Peligro social,
0: Exacte.
2: Público.
0: Exacte.
3: Como él.
0: Efectivament.
2: Vostè què tiene que añadir?
1: Doncs jo, senyoria, per defensar el meu representat, primer s'ha de dir que aquest senyor no actuava en plena possessió de les seves facultats mentals. La seva percepció de la realitat està profundament alterada. L'acusat mostra símptomes de compatibles amb un trastorn delirant, ja que interpreta situacions quotidianes com si formessin part d'un món de cavalleries i d'aventures inexistents. Aquesta obsessió pels llibres de cavalleries i l'aïllament progressiu haurien afavorit aquesta desconnexió entre realitat i ficció. En cap cas el meu representat actua amb voluntat criminal ni en consciència del real dany que pot causar. I moltes de les seves accions neixen d'una necessitat patològica de sentir-se útil, heroic i reconegut en un món que ell percep com injust o mediocre. A més, diversos testimonis afirmen que el Quixot alterna moments de gran lucidesa amb episodis de clara alteració mental, el fet que reforça la idea de que té un trastorn psicològic i no una conducta maliciosa. Jo crec que no estem davant d'un home malvat, sinó davant d'un home que va perdre el límit entre els llibres i la realitat.
0: Uau.
2: Uau. Uau. Sé contra esto que puedes hacer, Misha, nada.
0: És que, en fi, la carta de problemes mentals, això, senyora advocada, això està molt vist. Vostè és la que ha llegit molts llibres? És vostè la que ha llegit molts llibres de ficció? Perquè aquest home hagi estat o no hagi estat conscient dels seus actes, ha causat una sèrie de desperfectes que han sigut molt greus, que tots nosaltres amb els nostres impostos estem pagant els desperfectes i que requereixen una compensació.
2: A ver, yo creo que aquí lo de menos es la compensación económica, sino la simbólica. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que por mucho que estés mal de la cabeza, has cometido unos hechos.
0: ¿Pero
2: espera, no me interrumpan. Vale, has cometido
1: unos...
2: A la señoría, a la jueza, vale. Vale. Has cometido unos hechos. Entonces vas a ser culpable, seguramente. Pero, ¿cómo se deriva? Claro, porque si tú no estabas en plenas facultades, pero igualmente has cometido unos hechos. Esos hechos hay que pagarlos, de la forma en la que sea. Pero, ¿cómo va a ser la pena? Pues ya se decidirá, porque si no estabas en plenas facultades, tampoco lo has hecho conscientemente ni de forma planeada.
0: Amb el seu permís, senyoria. D'una banda, primer dir que la paraula que estava buscant abans era ramat. Ja m'ha vingut. Bueno, mentida, l'he buscat a Google perquè estava molt espessa. Necessito dir-ho. I segon, la Fiscalia demana realitzar un judici conjunt, no només... és a dir, no jutjar independentment el senyor Alonso Quijano, sinó que també volem que es faci un judici conjunt amb en Sancho Panza, efectivament, amb el senyor Sancho Panza, perquè creiem que, si bé la carta de enajenació mental podria tenir cabuda i podria ser versemblant en el cas d'Alonso Quijano, el seu ajudant, el senyor Sancho Panza, estava perfectament en les seves perfectes capacitats físiques i mentals i el volem acusar de còmplice de tots aquests càrrecs. Primer, perquè va ser còmplice i segon, perquè no va intentar evitar que tot això passés. Per
2: no
0: tant...
2: és verdad. En el libro... En el...
0: Senyora jutge, no en tot verdad. Cas, vostè no ho ha de dir. Això m'ho haurà de rebatre la senyora...
2: Però que en el libro... Que yo me lo tuve que leer para segundo de bachillerato, ¿sabes?
1: Yo no digo nada, soy un mero espectador.
0: Però no està aquí, senyora advocada, que no protesta.
1: No, no, perquè es m'està donant raó ahora, jutgessa, sí.
0: En fi.
1: A part d'això, i que el senyor Sancho Panza no és el meu representat, però la jutgessa anava completament encaminada en què el senyor Sancho Panza intenta frenar-lo en diverses ocasions. Això per un costat. Per altra banda, crec que el senyor Alonso Quijano, el meu representat, no seria just que anés a presó quan té un problema mental. El correcte hauria de ser derivar-lo a una institució psiquiàtrica on se li faci un tractament i, posteriorment, en qualsevol cas, serveis de la comunitat, ja que ell no era conscient d'estar fent mal, completament al contrari. Ell volia fer bé. I per rehabilitar, com és el fet de la justícia que pretén rehabilitar els individus, la presó no només seria un càstig injust, sinó seria totalment contraproduent a la seva psique.
0: Però precisament perquè el senyor Sancho Panza sí que estava en plenes facultats i estava acompanyant el senyor Quijano.
2: Però com demostra vostè que estava en sus plenes facultats?
0: Perquè l'hem fet avaluar per una psicòloga. Li presento el certificat.
2: Vale, és que no l'havia mencionat.
0: Si vol, la podem fer testificar també, aquesta experta.
2: Vale.
0: I doncs, si això que diu és vostè és correcte, i nosaltres també ho hem comprovat, en tot cas, si el senyor Sancho Panza estava advertint el seu company doncs, i l'estava fent ser conscient dels seus actes, això vol dir que Alonso Quijano era conscient que el que estava fent estava malament si el seu company li estava dient que no estava bé. Per tant,
3: és
0: els dos eren còmplices del que estava passant.
3: Bueno...
2: Es que yo no puedo debatir, pero es que tengo aquí un argumento.
0: A ver, ahora dispari.
2: A ver, vuestra ex, bueno, tu experta, tu profesional, ¿cómo va a determinar si una persona estaba en sus plenas facultades si el examen se lo hace actualmente? ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente puede estar en sus plenas facultades, pero en el momento de los hechos puede no haberlo estado y eso no hay forma de demostrarlo objetivamente.
1: A més, ja, però... el senyor Sancho Panza estava en un moment d'estrès molt important.
2: Eso ya no lo sé. Lo que digo, no, porque yo estoy intentando ser objetiva. Yo no estoy yendo a por una o a por otra. Yo estoy intentando ser objetiva.
3: Bueno, como jurado popular único...
2: Ya.
3: He entrado, ¿vale? Porque me parece muy raro. Si el señor Quijano estaba mal y... no tenía ni idea de que estaba mal, entonces Sancho Panza tendría que estar bien porque es él el que le dice que está mal. Entonces, al final, puede que no esté bien del todo, pero tiene un poquito ahí de mentalidad aún para saberlo. Entonces, quieras o no, eso...
1: La jutgessa posa una cara de completo.
2: Es que no lo acabo de entender.
0: Es que vale. realment aquest és un dels casos més difícils de portar com a fiscal, perquè realment jo a nivell personal, aquí off the record, que pari d'escriure a la taquígrafa un moment, sisplau, que això no quedi constància en el judici, però jo estic molt d'acord amb el que esteu dient, però si com a fiscal m'han encarregat presentar càrrecs contra aquestes persones...
2: No, no, sí, sí, mateix, jo està fent
0: el seu pujar, jo vull cridar com a testimoni, jo vull que pugi a l'estrada.
4: Vale. Ai.
0: La pobra senyoreta, coneguda com a Dulcinea del Toboso,
2: que suba.
0: De Lorenzo.
2: Que suba, d'on està?
0: I que testifiqui que ha sigut víctima d'assetjament.
4: Increïble.
0: I que en aquesta societat d'avui en dia no tolerem aquesta mena de conductes. I hem de posar com a exemple el senyor Alonso Quijano, perquè aquesta senyoreta demana una compensació per danys i perjudicis i tot el que ha passat mental i físicament.
3: Parece
2: a
3: esto...
2: Te estás tomando un poco en broma, un tema es un poco serio.
0: No, en absolut. De fet, jo estic defensant a la senyoreta.
2: Sí, però riendo.
0: Perquè em sembla divertit imaginar amb aquesta senyoreta pujant a l'estrada, també sent tal com és, però ho defenso 100%. Vull dir, aquesta senyora ha passat per tot un calvari, per tant... Y lo diga en serio.
3: No, y aunque esté mal de la cabeza el señor Quijano, ha hecho cosas malas y igualmente eso se tiene como que pagar de una manera o compensar de alguna manera.
2: Claro,
3: no solo que porque esté mal de la cabeza hay que perdonárselo todo. Que no, si entra en un asilo, entra en un asilo. Pero que si entra en la cárcel, pues entrará en la cárcel porque está mal de la cabeza.
4: A ver.
2: A cada persona con su condición en su sitio.
3: Ya, hombre, pero...
2: Los hechos son los hechos y hay que pagarlos, de una forma u otra. Me da igual de cómo estés mentalmente. Ahora, cómo se pagan esos hechos depende de tu condición psicológica y tu condición física.
1: Aleshores, què determina el jurat popular i la jutgessa?
2: Què determina el jurat popular?
3: A veure, jo...
2: És culpable o innocente, no?
3: Culpable.
0: A veure, és que clar, els càrrecs s'han anat acumulant. O sigui, teníem desordre públic, alteracions, assetjament i el senyor Sancho Panza també de còmplice, a més a més.
2: Vale, claro, vale, pues primero sí. Vamos a juzgar a Don Quijote y después vamos a jugar a juzgar a Sancho Panza. Uh-huh. Determina, vale. Culpable o innocente es Quijote.
3: Culpable, porque aunque esté mal de la cabeza, igualmente ha hecho cosas que están mal y lo peor es que ni ha pedido perdón ni ha pagado ninguno de los daños que se han hecho. Así que, de alguna manera u otra, es culpable aunque esté mal de la cabeza.
2: Perfecto. ¿Culpable o inocente Sancho Panza?
3: Sancho Panza... Uf, es que este es difícil porque al final él tenía constancia... Yo lo tengo también como culpable porque al final estar ahí... Es como si dos personas... que están mal de la cabeza, hicieran una fogata y empezaran a encenderlo todo. Pues si tú estás ahí viéndolo y no avisas ni nada, igualmente cuentas como si estuvieras, como si fueras parte de ello. Entonces Sancho Panza, aunque haya dicho que no, si no ha acabado haciendo algo para que verdaderamente pues no suceda, pues igualmente es culpable. Y punto.
2: Perfecto. Uh-huh. Aquí viene. La cosa está en que voy a dictaminar. Pues para el resto de su vida, a Don Quijote, a no ser que se pueda recuperar y pueda seguir,
3: una vida normal.
2: Pueda seguir realizando su tratamiento de forma ambulatoria en su hogar, lo voy a llevar a un centro, psiquiátrico.
3: Un manicomio.
2: Coño, sí, pero mejor dicho, ¿sabes?
3: Uh-huh.
2: Vale. Y a Sancho Panza lo voy a enviar 10 años a la cárcel porque él no estaba mal de la cabeza y simplemente tapó crímenes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Wow. Sí. Sentencia, s'ha dictat sentencia.
1: Caso cerrado.
0: Casi cerrado.
2: Dios mío, qué intensidad. Es que me mordía la lengua porque digo, tengo que ocupar mi puesto, pero tengo argumentos.
4: Yo estic
2: es que...
4: suant i tot, eh?
0: No, he de dir...
2: La Mireia?
0: Ets tu la que m'has fet suar a mi perquè jo ja veia des del principi que era un cas pràcticament perdut perquè és que certament el senyor Don Quijote és un cas de manual d'una persona que no és conscient dels seus actes, de que es deixa portar per les seves fantasies, sí, pobret, sí. Però sí que és veritat de que necessita ajuda i... Ostres, tot acte té les seves conseqüències.
1: I és molt interessant això, ara que hem tret aquest cas, que moltes vegades, no sé si heu vist a psicòlegs que avaluen a personatges històrics o a personatges de novel·la amb el prisma del temps i la distància i dient, doncs, ostres, aquest tindria un trastorn de tal, o aquest tindria...
3: Això està superguai. Sí, com els de la càrcel, tipo, meten personatges que, per exemple, són normals o que salven el món o són superhéroes o són persones normals, per exemple... Te meten a Super Mario, que es una persona majísima, y dicen, pues este tendría no sé cuántos años de cárcel por daños y, y prejuicios, por no sé qué. Uh-huh. O sea, que al final te quedas como, ¿qué dices? Pero si este es majísimo. Mm. Pero si este es una buena persona y te quedas como 10 años de cárcel, ¿qué dices?
1: Això dona per fer un programa especial de trastorns psicològics amb els matos de la literatura, eh?
2: Escúchame, lo tenemos que hacer 100%, eh? No, 100%, és superinteressante. Mm.
0: Sí, i que consti també que ha sigut aquesta secció, és una secció molt divertida que amb la qual ens prenem amb humor, però que tots els temes que estem tractant els reivindiquem i els defensem, com és la importància de cuidar la salut mental i de no enriure-se'n de persones que pateixen. Por eso lo hacemos. Y como he dicho, en cap cas en riem de la violència contra les dones, no, tot al contrari, però és que reunidos que estava imaginant el judici amb el senyor Quijote pobre allà que no devia ni enterar-se del que estava passant,
2: la senyora por ahí pululando,
0: la noia Lorito, que jo crec que no li devia importar, que aquesta senyora estava com què hago jo aquí? Jo quiero seguir con mi vida, que me dejen tranquila, ¿no?
3: Le llamaréis infantil, pero yo sigo pensando sentados ahí como gente que lo ve a los molinos pobres. Sí. Los molinos ahí sentados con la cabeza para abajo.
1: Clarament era com això, el que has dit tu, no? De la propietat.
3: Este señor llega a estar en esta època i este señor lo tratan por loco.
1: El senyor Moliner era un dels representants teus de l'advocacia, sí.
3: Oye, sí que és verdad que podríamos hacer algo tipo... ¿Qué pasaría si X personajes de literatura clásica o antes de los 2000 estuvieran aquí? O sea, son como los típicos vídeos estos que
2: sí,
3: te salen.
2: Es lo que has dicho, sí. Que es muy interesante porque concebimos de una manera un personaje porque nos cae muy bien o nos cae súper mal, pero si lo llevamos o lo enfocamos con un prisma legal, igual ese personaje que nos cae tan bien y tan guay...
3: Es un pezo cabrón.
0: Per exemple.
1: M'encanta perquè jo ja em censuro.
0: En fi, sí, un personatge, un indesitjable, un fill de la seva mare, efectivament.
2: O no,
1: un perla.
0: Un perla, exacte, com diria la Rosalia.
2: Sí. O no un cabrón, però...
3: O a lo mejor personatges que nosotros tratábamos de villanos, però que al final són buenos. Por ejemplo, eso sí que me gusta. Son los libros estos que, por ejemplo, Capelucita Roja. Mm-hmm. Tiene como una historia aparte del lobo, que se centra en el lobo y al final al lobo lo empiezas entendiendo más.
2: Sí, pero a ver. Yo creo que nos estamos derivando a otro tema. Sí. O sea, el malo es el malo si ha hecho algo malo y por mucho que me cuentes su vida pasada, no tiene derecho a hacer cosas malas.
3: Eso también es verdad.
2: O sea, aquí aprendemos. Aquí aprendemos porque yo también he sufrido y no le estoy haciendo daño a la gente. ¿Sabes lo que te
1: digo? Es una mica una deriva que estan prenent això, les històries infantils, rotllo de Disney i tal, com més contemporànies, és com de justificar els dolents, com de donar-los molt d'això.
3: Sí, jo crec que lo están haciendo por la época en la que vivimos. Claro, para que los niños no aprendan a que todo el mundo es malo, hay unos malos y otros buenos, ¿no? Sí, tipo para que... para que los niños pequeños tipo entiendan que
2: hay grises,
3: que hay grises, pero que igualmente todos somos buenos, pero al final no es así.
1: Exactament, i per això que també feia falta que els nens tinguin històries de el llop és dolent i punt, és a dir, ja et trobaràs gent dolenta, no se la va justificar també.
3: O sea, ahora sí que es verdad que hay películas que le hacen como la sátira esta de Capelucita Roja fue a ayudar y el lobo le ayudó para que le llevaras a la casa. No. Al final tienen que haber cuentos para que los niños se enteren tipo de cómo es la vida real. Porque si tú le vas explicando que la vida son rosas y flores, cuando sea adolescente o cuando ya esté en sexto de primaria, se va a chocar contra una pared y va a decir, madre mía, ¿y ahora cómo supero esto? ¿Sabes?
0: Wow. Quina superreflexió, Nacho. Sí, no? No blanquegem també les coses negatives de la vida perquè al final, efectivament...
3: Hay cosas buenas y cosas malas. No. Tampoco estamos diciendo que todo... Que
2: tenga que ser blanco o negro.
3: Sí, estamos diciendo que hay altibajos en la vida. Puedes estar subiendo y de repente caer.
1: I com ha dit la Carla, moltes persones hem passat per coses dolentes i no estem delinquint, per exemple.
3: Exacte. O sea, a mí, unos amigos... No, es un ejemplo, ¿sabes? Unos amigos dejan de ser mis amigos y por eso agarro una pistola y le pego tiro a una señora que está pasando por la calle. Pues no.
2: No, tan heavy no.
3: O sea, tan heavy,
2: tan
3: no,
2: heavy
3: pero...
2: no, pero por ejemplo, a mí me han dejado siempre... Es un ejemplo, Esto no ha pasado de verdad, gracias a Dios.
1: Se ha convertido en un consultorio psicológico.
2: No sé, pero a mí me han dejado siempre sola en el patio, es un ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Tengo ya edad, no ha pasado, gracias a Dios. A mí me han dejado siempre sola en el patio y ahora yo yo soy una bully en el colegio. O sea, ¿qué haces?
3: Sí, sí.
2: No, al revés. Lo que te ha pasado debería de ayudarte a entender lo que no se ha de hacer, ¿no?
3: Es verdad, es verdad.
1: Sí, pero tens raó. Hi ha com dos extrems. Les persones que o ho repliquen tal qual i es converteixen en el malvat, o les persones que entenen que ho han patit i no volen repetir-ho. Sí.
3: O mismo gente que al principio, como ha dicho...
0: ¿Carla?
3: Sí, Carla. Pero que estaba tragando saliva. Como ha dicho Carla, pues al final hay gente que al principio pues le dejaban solo en el patio, después empieza a ser un bully, pero después se da cuenta y dice, lo que he hecho, y al final yo era el niño que ahora mismo estoy tratando mal. Que pero... al final no justifica lo que está haciendo, pero al final esa persona piensa y capaz que le pide perdón, pero esa persona igualmente la sigue odiando, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay que tenerlo pues en cuenta.
2: Es que el tema del perdón también es otro tema bastante complicado, porque
0: es uno de los grandes temas de la literatura. Sí.
3: Ahora estamos dando, nosotros en segundo de la ESO, estamos dando la iglesia. Y a lo que mi padre no le gusta es que yo le pida perdón por todo. Y dice, a mí no me gusta pedir perdón por todo, porque el perdón lo creó la iglesia, y al final la iglesia en su momento antiguo...
2: A ver.
0: Con la iglesia hemos topado.
2: No tiene por qué...
0: O sea, a ver, no us tallo perquè no em sembla un debat interessant i perquè, efectivament, a través de la literatura es parla de tot i, com hem dit, és un dels grans temes, sinó perquè ens hem quedat sense temps.
2: Sí.
0: No sé si voleu afegir una última cosa.
1: Sí. Caldria que féssim un dia un episodi parlant del llibre sobre el perdó, perquè crec que estem tots desitjant parlant del perdó.
0: O les redempcions, no? Si és possible canviar, evolucionar.
3: Un programa tipo hablando de una cosa, porque es verdad, hemos empezado hablando de una cosa y hemos acabado hablando de la iglesia del siglo pasado.
2: Don Quijote nos ha llevado a mucho.
0: Sí. Ens hem contagiat, estem desvariejant ja, anant d'un cantó a l'altre,
3: sí.
0: Igual que Don Quijote. Però una de les coses sí que ens demostra, jo crec, Don Quijote també, és el poder de les històries.
2: Exacto.
0: I que poden canviar vides, per bé i per a mal.
2: Exacto.
0: Però sobretot, jo crec que ens transformen i ens fan veure el món amb uns altres ulls. Per tant, estigueu oberts, no?, a totes les diferents realitats, perquè a través dels llibres podem viure mil vides i podem entendre millor tots els diferents punts de vista.
2: Wow.
0: Així que, amb aquesta reflexió acabem el programa d'avui del Club dels Experts. Nacho, gràcies.
3: Gràcies.
0: Carla, gràcies.
2: A tu.
0: Mireia, gràcies. I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts. Fins a la propera.
2: Adéu.

0: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida. I hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una cevissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit, la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032 i Yann Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs, les pluges i les pedregades d'aquest dijous. Han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua. I també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva al Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
16: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alió, ha aprovat aquesta retirada.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I un darrer apunt, abans de la previsió del temps, els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
22: Aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment. Sí, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
1: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i una altra d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
3: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però, segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
4: Ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
3: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependents.

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora el base Mark Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria a la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 7:15.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estem explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
2: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalater.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, que Virando Fronteres, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat d'allau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Com creiem des del govern de la ciutat que se vuelva a la normalitat i així se lo hemos planteado al govern de la nació? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera immediata i per la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta balear han reclamat a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
9: Vives s'ha reunit una hora amb Arivent, amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a l'ACN.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia

0: però Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la 80ena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres d'Adif, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres d'Adif de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns i Adif continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
2: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat, tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
3: Nosaltres fa un cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
2: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
4: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de mà dura i policia.
2: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
0: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
5: A nosaltres ens sembla indignant que els Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
0: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat. El seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola

0: i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats i les tempestes, les pedregades de dijous, i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia, i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades, i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Urso arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sí que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i, fins i tot, pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Bulligas.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa. I llavors, a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta. Tot i això, l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Júlia Albacar.
5: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que aquests talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
6: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
5: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
7: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, vés a barallar-te amb Endesa perquè faci una inversió milionària.
5: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
0: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
8: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant, hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total, s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
3: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3Cat.
9: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3Cat.
3: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
10: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
11: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
10: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
12: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
10: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
11: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
10: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
0: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
0: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
13: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri. pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
14: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte, aquí estamos.
13: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanc i blau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
13: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
15: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
13: I en bàsquet, al Girona, ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'alè pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
16: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment, al Palau no se li pot exigir res. És un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
13: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
17: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
18: No.
17: No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
18: O sea,
17: un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
13: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya. Novetat, Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
13: La ciclista de Maurici Kim Lecord-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
13: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi és desena. i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
18: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 20 graus a Torelló, 22 graus a Balaguer, 25 graus al Vendrell. Les temperatures que es tornen a enfilar progressivament després que aquesta nit haguem tingut tempestes, haguem tingut pedregades en algun punt del país, però avui la idea és que torni a canviar el temps. És el so de la pluja enmig de la carretera i del vent ahir la tarda que van provocar caigudes d'arbres, de branques, inundacions de baixos, problemes de mobilitat en carreteres i, sobretot, algunes línies de tren que es van haver de tallar. La R3 i la R11 ja s'han reobert, però la RL4 es manté tallada entre Calaf i Manresa. Per sort, no hem de lamentar ni danys personals ni incidències greus. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Què esperem per avui?
1: Doncs mira, avui, almenys fins a migdia, el temps acompanyarà força, amb un ambient molt assolellat. Sí que hi ha alguns núvols baixos molt locals, amb aquestes humitats altes, entre altres coses, degut a les pluges d'ahir. I bé, a partir de migdia esperem que tornin a créixer nuvolades. Avui no seran tan extenses com ahir, que van afectar molts indrets del territori, però de nou aquesta tarda esperem algunes tempestes i alguns ruixats, sobretot més al llarg de la segona meitat de la tarda, cap a la zona del Ripollès, Garrotxa, zones del nord de Barcelona, nord de Girona, Pirineu Oriental. No creiem que viatgin cap a la Catalunya Central, serà més difícil. També podria arribar alguna tempesta cap a la zona dels ports. Per tant, a la resta, en principi, més calma, fet que ajudarà que les temperatures avui, doncs, respecte a ahir, amb el descens que va provocar, doncs, les nuvolades i ruixats, pugin una mica, especialment a muntanya, també en alguns punts de ponent, però bé, en general, unes temperatures una mica per sobre del que seria habitual, però amb una calor potser una miqueta més continguda que dies enrere, un ambient canicular i ple d'estiu. Els ruixats de tarda sembla que continuaran al llarg dels propers dies, sobretot cap al Pirineu.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, sembla que avui hi haurà una certa treva, però, com deia ara el Jofre, les temperatures es tornaran a enfilar raonablement de pressa aquest cap de setmana. Des de Protecció Civil, Imma Soler avançava que la tranquil·litat, pel que fa al risc d'incendis, durarà poquet.
2: Ara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Per cert, que el risc d'incendis d'aquest mes de juliol, que evidentment doncs, ha estat francament complicat, també ha tingut efectes en l'electricitat, la llum. Perquè ens entenguem, en condicions normals, si una línia elèctrica té una avaria, aquell corrent es talla i al cap d'uns segons es reconnecta automàticament. Quan hi ha risc d'incendis, a les línies que travessen zones forestals, aquesta reconnexió automàtica es desactiva per evitar espurnes un cop es reactivi. I això, el fet que es desconnecti aquesta, que es desactivi aquesta desconnexió automàtica, això allarga els talls de llum. Bé, això ha passat 300 vegades el juliol a tot Catalunya. 300 vegades. El triple que l'any passat. Hi ha aquests talls relacionats amb el pla d'incendis, però també n'hi ha d'altres.
3: En 29 dies hem tingut 56 incidències, talls, microtalls, variacions brusques, atenció. La mitjana d'aquests 56 són d'entre 1 i 3 minuts. O sigui, estem parlant de gairebé 84 hores en un mes que m'està sense llum. I marxa, torna, marxa, torna.
0: Així ens ho deia aquí al Matí de Catalunya Ràdio el primer tinent d'alcaldia de l'Espluga Calba, les Garrigues, el Lluís Amat. En aquests talls insistim que no compta les relacionades amb els incendis. Avui ho explicarem. I tot això, mentre continua el rebombori arran de la recollida d'escombraries, com ha anat explicant aquest programa, ahir parlàvem al Matí de Catalunya Ràdio amb la regidora de Ripollet, Txell Calé, del partit Decidim Ripollet, que va aplicar la recollida porta a porta quan va governar el municipi. Es van topar amb molt de rebuig veïnal i el resultat és que van perdre les següents eleccions.
4: El partit que ara mateix doncs, està al govern, el principal, el PSC, doncs, ho va fer servir bastant. Ens va passar factura, evidentment, tot i que doncs, ho portàvem nosaltres en el nostre programa electoral. No vam aconseguir doncs, aquest consens que es necessitava per poder dur-ho a terme. No?
0: Així ens ho explicava aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Avui en seguirem parlant a l'Àgora, ho farem amb el Jaume Soler, que és tinent d'alcaldia Salàs del Pallars, on també fan la recollida porta a porta. Aquests són alguns dels temes del matí, però evidentment la mirada continua molt posada en Ceuta.
5: Lo más importante es volver a la normalidad. ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. En segundo lugar, yo creo que es necesario que se atienda la emergencia humanitaria. Y en tercer lugar, creo que hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
0: És el president de Ceuta després de reunir-se ahir a Mallorca amb el rei. Avui Pedro Sánchez presideix una reunió amb diversos ministres per abordar aquesta crisi. Parlant de ministres, qui ja és a Ceuta és la titular d'Infància, Cira Rego.
6: Quiero pensar que en pocas semanas tendremos un mecanismo ya funcionando con una cierta agilidad, y es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero insisto muchísimo en tener una cierta prudencia, porque primero tenemos que tener clara cuál es la cifra de seres humanos que tenemos en este momento.
0: Són les declaracions de la ministra Rego ahir a la SER. Avui ella explica al País que no hi ha una data concreta, però que el trasllat de menors a d'altres comunitats autònomes hauria de començar d'aquí a molt poques setmanes. Aquest és el tema que ja fa dies que estem insistint aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és el tema d'aquesta crisi, ara mateix, entre d'altres coses, perquè hi ha una certa crisi política al voltant de tot això. Vox ha intentat esmorteir-la. Vox ha dit que no li sembla bé, evidentment que estan radicalment en contra de l'acollida aquests menors immigrants, però que, en cas que les comunitats on governa amb el PP, com Andalusia, com Extremadura, com l'Aragó, com Castella i Lleó, en cas que aquestes comunitats acceptin aquesta recollida, aquest repartiment d'immigrants, doncs, tot i això, no trencaran els pactes de govern. Un canvi en comparació amb el que va passar l'última vegada. En fi, avui també al matí de Catalunya Ràdio destacarem un nou crim a Nou Barris, a Barcelona. Un home ha matat de diverses punyalades l'actual parella de la seva exdona. Els Mossos ja han detingut el presumpte responsable del crim. Tot això en aquest matí de divendres, quan són les 7 i 7 minuts, mentre continuen les importants turbulències al futbol internacional.
7: Amándolo, centro de Porro, meta centro. Salió el balón, queda mitad de camino, arco libre, Ferran, gol de España.
0: La UEFA manté el boicot al Mundial, el masculí i el femení, tot i la marxa enrere de la FIFA en el pla de privatitzar-se. Si ho recordeu, Gianni Infantino s'ha disculpat, ho va fer ara fa 24 hores, però ha dit que no té la més mínima intenció de plegar, i és per això que la UEFA reitera que ha perdut la confiança en el president de la FIFA, que ha perdut la confiança en Infantino, i que manté el boicot a les competicions FIFA, incloent el Mundial, el masculí i el femení. I encara parlant de futbol...
8: Bueno, Messi... No creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Arsenal.
0: Aquest és Rodri, que sembla que és més a prop del Barça, després que el jugador del Manchester City hagi donat el vistiplau al seu club per negociar amb el club blaugrana. Vinícius, per la seva banda, ha renovat amb el Madrid. I a les 7 i 8 minuts, dos apunts de música.

0: Sergio Dalma actua avui a Roses a Sons del Món, on presenta Ritorno a Via Dalma, un homenatge a la música italiana. Així comença el divendres. Benvinguts un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marta Monforte, Marc Bataller i Sònia Andolf, d'aquí una horeta una mica més, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Mig mandat.
3: De la investidura de Salvador Illa, demà el president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla.
4: Tot i això, el president no preveu ara com ara un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat.
0: Albert Prat.
5: Dos anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv de Salvador Illa. Aquest govern ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. No ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes. I la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació.
6: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
5: És la reflexió que feia el president fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns i s'ha compromès a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa dos anys del seu retorn fugaç. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Que se'n vagin.
7: El president de Ceuta demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de la seguretat a la ciutat i a les fronteres. Vives va trobar-se ahir amb Felip VI.
0: A Mallorca, Caterina Carmany.
8: Vives reclama blindar la frontera amb el Marroc, expulsar totes les persones que van passar del Marroc a Ceuta, unes 80.000, que ha qualificat de llau, i reforçar la presència policial al seu territori.
9: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
8: Ha visitat Palma per reunir-se amb Felip VI i Marga Proens. Amb la presidenta balear comparteixen les crítiques a Sánchez.
10: Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada.
8: I a Felip VI li ha arrencat el compromís perquè visiti Ceuta. Des de Mallorca, Caterina Carmany, Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: PP i Vox.
3: L'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen junts.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Mentre que des de Vox, José María Figaredo afirma que el Partit Popular és contrari al repartiment dels menors no acompanyats allà on governa amb la formació d'ultradreta, el popular Elías Bendodo insisteix que compliran la llei.
12: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
13: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
11: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que això només es pot fer si la família ho demana. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sota la lupa.
14: La Comissió Europea extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost.
0: Vicent Mifsud.
15: El Frontex i l'Europol s'han coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
16: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
15: L'eurocomissari d'Immigració, Magnus Bruna, reclama que la Unió Europea reforci els mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives, defensa aliances en tercer país o sobre migració, però diu que el control de fronteres no pot dependre de la bona voluntat dels veïns. Vicent Mifsud, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que dèiem abans, tempestes.
7: Les d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat a carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva per al risc d'incendis, però efímera.
3: Durant la tarda tarda d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han de lamentar danys personals ni incidències greus.
14: La pluja va regar bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
2: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Efectes a la mobilitat.
7: Les tempestes van complicar molt la mobilitat a Catalunya a partir de mitja tarda. El servei de trens va quedar interromput en diverses línies de rodalies, com ara l'R1, l'R2 Nord, l'R3, l'R11 i l'RL4.
3: A l'aeroport del Prat es van registrar retards importants en la gran majoria dels vols de sortida que a última hora superaven l'hora d'espera.
14: I també hi va haver problemes a les carreteres pels vessals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A l'N145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, hi va haver una esllavissada.
0: Anem cap allà, Joaquim Albalater.
17: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang i que va fer que els Mossos haguessin de donar pas alternatiu en plena hora punta, quan molts treballadors pujaven o baixaven del Principat. Això va provocar llargues cues durant més d'una hora, fins que les màquines van poder retirar la runa i es va poder reobrir la carretera totalment al trànsit. Des de les valls de Valira, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 30 anys.
7: De la tragèdia del càmping Virgen de les Nives de Viesques, on van morir 87 persones per la riuada.
3: A Catalunya, tot just ara s'està fent un diagnòstic de les mesures a aplicar a cadascun dels càmpings per gestionar aquest perill.
0: Montse Poblet.
18: A Catalunya tenim 179 càmpings travessats per rius o que en tenen una menys de 100 metres i només 42 disposen de plans d'autoprotecció homologats. Amb l'aprovació l'any passat del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions d'aquestes instal·lacions, s'està analitzant cas per cas què cal fer. Des de Protecció Civil, Sergio Delgado celebra que finalment hi hagi un marc jurídic per exigir canvis que garanteixin la seguretat dels clients.
19: La diferència és que nosaltres com a Protecció Civil no podíem dir-li que canviar això, perquè és una activitat existent, però aquest marc jurídic és el que permet fer aquests ajustos.
18: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avaries.
14: En els últims anys, les avaries a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre gener i juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria.
7: Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment en un parc molt envellit en què un de cada quatre vehicles té entre 16 i 20 anys.
0: Més detalls, Miquel Jarque.
20: Tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
21: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
20: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
3: Avui hi passarà el patró del vaixell, que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort del seu conductor, Empúria Brava, a l'Alt Empordà.
14: A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets.
0: Girona, Fèlix Martín.
22: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un altre crim.
7: Un detingut per apunyalar mortalment l'actual parella de la seva ex-dona. Els fets van passar i al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona.
3: Diversos testimonis apunten que l'agressió s'hauria comès durant una discussió entre tots tres al replat d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i va perdre el coneixement al carrer intentant fugir del lloc dels fets.
14: El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. Hores després, els Mossos van detenir el presumpte responsable del crim. La víctima havia començat una relació sentimental amb l'exdona del detingut.
0: I obre expedient.
7: L'oficina antifrau admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll.
0: Més detalls a l'exgira el Robert.
1: L'ENS ha obert un expedient en fase d'instrucció que es pot allargar setmanes per avaluar si la denúncia té fonaments i fer els passos que cregui oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però Orriols sí que va signar l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició hi veu un conflicte d'interessos flagrant. El PSC ha parlat d'un cas de nepotisme i Junts li ha demanat sense èxit que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ha plegat.
3: Esquerra ja busca nou alcaldable a Girona després de la renúncia de Marc Puigtió pels àudios filtrats en què conspirava contra companys de partit. Els republicans li van obrir dimecres un expedient.
0: Txell Garriga.
4: El fins ara candidat dels republicans a la capital gironina, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ha reconegut que es va equivocar i que li tocava plegar.
6: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
4: Són declaracions a l'ACN, que també ha lamentat que es normalitzi la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, Puigtió oferia draps bruts dels actuals regidors d'Esquerra a Girona a una influencer d'extrema dreta i presumia d'haver-se apropiat del partit. A menys de 10 mesos de les municipals, ara els republicans han de tornar a engegar la maquinària interna per trobar, doncs, candidat. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja han dormit a casa.
14: La vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF.
7: Els bombers els van deixar tornar poc després d'haver-los evacuat en assegurar-se que no hi havia cap risc.
0: Roger Santaló.
23: Les tremolors les va provocar una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia de Barcelona.
24: No té res a veure amb cap tipus de tuneladora, és un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits, entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
23: L'Ajuntament demana que es minimitzin els treballs per reduir les molèsties dels veïns i Adif continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sabotatge.
3: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria al Bages fins al port de Barcelona.
14: La protesta va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns danys de 100.000 euros.
0: Més detalls també, Maria Costa.
25: La policia els va detenir el juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. La protesta era en contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ISL, i els acusats se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. Uns delictes que l'organització Revoltes de la Terra considera desproporcionats.
26: A nosaltres ens sembla indignant que els Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
14: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I menys comerç tradicional.
7: Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en 8 anys.
0: Gemma Sagrera.
27: El Cens Municipal de Locals Comercials va publicar ahir les dades que comparen les xifres del 2016 i el 2024. També ha tancat un de cada 3 negocis de pell o sabateries. El propietari de la merceria Perelló, Ramon Martínez, es queixava sobretot de la normativa excessiva.
28: Totes les noves normatives que s'imposen fan que els establiments no vulguem seguir.
27: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja va plantejar fa uns dies regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:23 minuts, microtalls.
3: A Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi.
14: I això té conseqüències per la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria. Una situació que s'ha repetit més de 300 vegades en aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. D'aquestes, un terç han estat a les comarques de Lleida.
0: Anem cap allà, Juliol Becar.
29: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que els talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar in situ el tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és a lo extrem. El temps màxim per fer la verificació és d'entre 2 i 3 hores. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
30: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això,
2: Gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
29: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja es prepara.
7: Tarragona es desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos.
3: El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial.
0: Tarragona, d'en Ricard Buigas.
5: La ciutat disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà al Port de Tarragona amb capacitat per a 20.000 assistents. En aquest punt, Catalunya Ràdio farà el programa especial. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que repartiran ulleres als assistents gràcies a 3CAT.
8: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts. I això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
5: El dispositiu especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. Anem als esports amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Rodri tria el Barça, és el gran nom del dia.
9: Una de les grans notícies de l'estiu per la dimensió del possible fitxatge i pel gir inesperat que suposa el migcamp pista madrileny tria fitxar pel Barça amb qui ja hauria arribat a un acord i descarta fer-ho pel Madrid, amb qui semblava que ho tenia tot fet. Ara tot queda pendent que el seu club actual, el Manchester City i el Barça, tanquin el preu del traspàs. Ho van avançar la Ser i Gigantes ahir al vespre. El jugador ja hauria informat al Real Madrid de la seva decisió d'unir-se al club blaugrana, segons informava ahir el programa El Larguero, citant l'agent del jugador. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City, però hauria decidit canviar d'aire seduït pel projecte blaugrana.
0: I el Madrid, que es llepa les ferides.
9: El club blanc es consola després del no de Rodri amb el fitxatge del davanter iborià Yann Diomandé, que va fer oficial ahir. El jugador signa pels blancs per 7 temporades que pagaran al Leipzig alemany un traspàs de 125 milions d'euros que poden arribar a ser 140 amb variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. El club madrileny també va anunciar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que seguirà sent jugador del Real Madrid fins al 2032. El davanter entrava en l'últim any de contracte i després dels cants de sirena de l'Arsenal anglès signarà 6 anys més amb el Madrid. Acaba així un serial d'un any de negociacions entre el jugador i el club blanc.
0: I l'Espanyol, que reforça la defensa.
9: Amb el central basc, Unai Núñez, que arriba del Celta de Vigo, cedit fins a final de temporada. El jugador de 29 anys, que també ha jugat a l'Atlètic Club, al València i l'Elas Verona, explicava que li atrau el projecte per Vigo.
10: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte, aquí estamos.
9: El club blanquiblau es reserva una opció de compra per fitxar Núñez al final de temporada, que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: el 8 de novembre del 1931.
12: I el número de la sort, el...
7: 10.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I com sempre, per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
13: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts per tal de reduir-ne la conflictivitat.
15: Sí, però Mossos vestits de pallers,
0: De paisà. De paisà.
15: Sí, bueno, això, i sense armes.
13: Exacte.
0: Sense armes,
15: Sense armes, claro.
13: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
16: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
0: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor
16: sí,
0: de baixa.
16: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als codes.
0: És igual.
16: A mi això no m'agrada ni un làpice.
0: Com?
16: No m'agrada ni un làpice.
30: Sergi, recordem, per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
16: Sí, soc professor, estic de baixa.
30: Quants anys fa que estàs de baixa?
16: Farà 3 anys i mig.
30: Què et va passar?
16: Salut mental al colze.
30: Salut mental al colze.
16: Sí, aquí, a la zona aquesta d'aquí...
0: Té el colze amb ansietat.
30: Ningú té professors del públic, no els està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
0: No hi ha ningú que rigui.
30: Ah, però els alumnes sí que riuen, eh? Sí, sí.
16: Què vols, que no els hi preguntem per
30: el tema? Però aquesta cara que tens és normal, fas.
16: Estava molestant-me, jo.
0: Sí, però que no sé què és un làpice.
16: Això voldria anunciar al teu canal sí. Explicant la mida que prendrem els del col·lectiu de professors, amb la professora aquesta també, sí. Si fiquen policies als col·les.
13: Molt bé. Quina mesura prendreu?
16: Farem vaga.
0: Home, hòstia, que original.
16: No, que original no!
0: Ah, no. Sí,
16: sí. Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que hasta inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
0: Sí, jo ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
16: Efectivament.
0: No? Hi ha aquest debat intern.
16: I ara ens diuen això a la policia, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
0: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
13: És una cosa que no s'ha fet mai.
16: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes.
0: Sí.
16: I des de luego no farem una vaga en plenes vacances.
0: No tindria cap sentit.
1: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
0: Sí. Sergi, en principi ja no volem parlar més amb tu.
16: Pues jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
0: No, Sergi, ets tu.
13: Ets tu, el Sergi ets tu.
0: Cada dia més tonto.
30: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, teníem nosaltres la consellera Parlon.
4: Bon dia de nou.
30: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
6: Oh, digui-m'hi.
30: Què és el que farà vostè?
6: Pues personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
13: Fins i tot em sembla que li ha millor...
0: Arribem a dos quarts. Bueno,

0: Avui el president Salvador Illa i el seu govern arriben a mig mandat. De fet, des demà, tècnicament, que arriben al mig mandat amb Educació i Rodalies com a grans assignatures pendents. El president de la Generalitat, però, afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament com a un dels temes claus. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, amb el Jofre Llombart, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andolz, amb qui també comentarem la crisi de Ceuta. Declaracions a les últimes hores del president autonòmic Juan Jesús Vives, después de reunirse con el rey, a Mallorca.
1: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
0: Per cert, que la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està registrant a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost, la setmana que ve. Aquí, l'episodi de pluges d'ahir la tarda es tanca amb prop de 400 avisos al 112, però afortunadament cap incidència greu, ningú ha pres mal, o com a mínim no consta que ningú hagi pres mal. Ara bé, Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de fa mesos, la treva serà curta i el risc d'incendis tornarà a pujar. I us ho avança Catalunya Ràdio. Segons dades de trànsit, en els últims anys, les avaries a la carretera s'han disparat un 60%. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment dels vehicles. El president, que és Domingo Comas, posa alguns exemples del que s'hauria de fer i no es fa.
2: Hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració.
0: I amb els esports, Pau Dax.
3: El migcampista Rodri tria fitxar pel Barça quan semblava que ho tenia fet amb el Madrid. Ara tot pendent que el club blaugrana i el Manchester City acordin el preu del traspàs. I el Madrid es consola amb el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé i la renovació del brasiler Vinícius per 6 temporades.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 2:15 el temps per a les pròximes hores, Jofre Genoé.
4: Bon dia, doncs comencem aquest divendres amb sol i amb tranquil·litat, amb un ambient dominat per l'estabilitat i amb temperatures de ple estiu. Avui s'esperen valors similars a dies enrere, una calor intensa, potser un pèl més baixos. De fet, en general, les temperatures més altes pujaran poc per sobre d'aquests 36 o 37 graus, insistim, en les zones més càlides. I bé, malgrat que faci sol, les boirines matinals vagin dissipant, a partir de migdia tornarà a haver condicions perquè haguessin nuvolades amb algunes tempestes, però no tan extenses com les d'ahir, més ubicades en zones de muntanya, sobretot del Ripollès, comarques pròximes, nord de Barcelona, interior de Girona, molt estirar, i també a l'àrea dels ports. Cap de setmana, amb nuvolades al Pirineu i a la resta un ambient de ple estiu.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. La tenim molt marcada per les pluges torrencials d'ahir que van obligar a tallar l'R3, l'R11 i l'RL4. Anem a pams. Ahir al vespre ja es va poder reobrir l'R3, malgrat que encara se circula amb limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà. Hi ha uns retards de 15 minuts. Aquest matí també tornen a circular els trens per l'R11, tot i que alguns trens han anat tard, com per exemple el regional que estan anant ara mateix de Girona a Barcelona, que porta una demora de 20 minuts, i la línia que sí que segueix tallada és l'RL4 entre Calaf i Manresa. I en aquest tram hi ha servei d'autobusos alternatiu.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres, com les tenim? Mariluz, bon dia.
6: Bon dia, doncs en general tranquil·les. Encara un carril tallat a l'autopista P7 a Tarragona en direcció Castelló per la retirada de la càrrega d'un camió que va cremar ahir al matí, i a Barcelona la ronda a Dalt amb cua d'Horta a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per les obres de cobertura, i a la ronda litoral aturats entre Fòrum i Poblenou direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz García. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I el que dèiem, d'aquí una horeta una mica més, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora del divendres amb el Jofre Llombart, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andolz, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Com sempre, repassem les portades i els articles d'opinió amb el Pau Bartrolí i el Mal Presseguer. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: La crisi migratòria i el repartiment de menors estrangers centren les portades d'avui.
7: El País diu que és l'hora de la solidaritat amb Ceuta i que el repartiment dels 1.200 menors de migrants que col·lapsen la ciutat és una obligació legal i moral.
8: En el seu editorial qüestiona la contradicció del Partit Popular. Per una banda, governa Ceuta, Melilla i cogoverna les Canàries, tres espais en contingència migratòria extraordinària. I, en canvi, manté una posició frontal al repartiment de menors.
7: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el paper de Marroc. L'articulista Miquel Trias descriu el País com un temut aliat.
8: Trias diu que Espanya utilitza Marroc de mur de contenció migratòria a canvi d'una política claudicant i assegura que Espanya no exerceix cap pressió perquè Rabat respecti els drets humans.
7: En canvi, El Mundo i l'ABC posen la lupa en la reunió entre el president de Ceuta i Felip VI. El popular va agrair els missatges d'ànim del rei i està convençut que el monarca visitarà la ciutat.
8: Els dos assassinats masclistes de les últimes hores també tenen presència als diaris. El periòdico explica que els crims masclistes a Espanya han augmentat un 45,8% aquest últim any i dona una segona dada preocupant. Una de cada tres víctimes mortals havia denunciat.
7: I l'Ara dedica l'editorial al creixement de la població a Catalunya. Són més de 8.230.000 catalans, 70.000 més que fa un any.
8: Un de cada quatre catalans és nascut a l'estranger. Segons l'editorial, encara suposa un repte que el creixement sigui compatible amb la llengua. Acaba dient que ens hem de preparar social i econòmicament per a la Catalunya dels 10 milions.
0: Més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
9: Bon dia.
0: Obren a OnlyFans un canal sobre marmotes.
9: Sí, científics d'un laboratori de Colorado que fa 70 anys que estudia aquests animals expliquen que els problemes financers els han impulsat a obrir un canal a la plataforma de pagament OnlyFans, coneguda pels seus continguts eròtics, que han batejat com a OnlyMarms. És gratuït, aquest canal.
0: No, Espera. Això no podem deixar-ho de passar així. OnlyMarms, eh?
9: OnlyMarms.
0: No, sí.
9: És un canal que és gratuït, eh? Però...
0: Home, no, faltaria.
9: Home, és un canal... OnlyFans és de pagaments. OnlyMarms té l'atractiu, el que és gratuït, però pots contribuir-hi fent subscripcions, donant propines i accedint a algun contingut de pagament i veure, doncs, marmotes fent el que sigui que fan les marmotes habitualment i totalment nues, com van sempre les marmotes. Ho llegim, entre altres, a La Razón. Si vols tafanejar i saber sobre marmotes sense haver d'entrar a OnlyFans, a Instagram són RMBL Marmot Project.
0: RMBL Marmot Project.
9: Jo ja el segueixo a Instagram i és molt interessant.
0: Vinga, doncs va. Controls pectorals al Tour de França femení.
9: Els ha establert la Unió Ciclista Internacional després de detectar la tendència d'algunes corredores de col·locar un farciment als sostenidors per guanyar en aerodinàmica, quan el reglament prohibeix modificar la roba per alterar artificialment la morfologia del cos. Aquest farciment o encoixinat modifica el flux d'aire al voltant del cos i pot reduir la resistència de l'aire fins un 3,6%, fet que suposaria un estalvi de temps al voltant de 0,78 segons per quilòmetre. Pot semblar molt poc o un detallet, però poden ser decisius en aquestes curses.
0: Sumant, clar.
9: Efectivament, que sovint es decideixen per dècimes. Ho recull el diari AS.
0: I arriba el croissant de l'eclipsi.
9: Els festejos al voltant de l'eclipsi total de sol ja no els hi falta de res, o gairebé de res. El Gremi de Forners de les Terres de Lleida i l'Escola d'Hostaleria i Turisme de la ciutat han presentat una nova creació inspirada en el fenomen astronòmic que, per si no ho sabies, tindrà lloc el 12 d'agost. L'anomenat croissant de l'eclipsi és una peça de bruixeria. Bruixeria, sí. Pensava que havia dit bruixeria. Una peça de bruixeria en forma de mitja lluna amb laminat trenat bicolor. El daurat natural de la massa simbolitza la lluentor i la corona del sol, mentre que les tonalitats fosques representen la penombra que es produirà durant l'eclipsi.
0: Ai, Déu.
9: Ho explica el diari Segre, que no aclareix una cosa que interessa molt a la societat, que és si hi ha versió sense gluten.
0: Sí, mira. I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Avui ens fixem en el Washington Post, que destaca que s'acaba l'estatus protegit de centenars de milers d'haitians. Aquest dimecres un jutge federal va rescindir l'estatus a 350.000 persones i això ara els deixa en els llims. El diari apunta que molt probablement la majoria d'ells perdran la feina i corren el risc de ser deportats a un país que els Estats Units consideren perillós. A França, Le Figaro fa una investigació sobre els piròmans que estan incendiant el país. Hi ha 420 persones, entre elles 66 menors detinguts per haver provocat alguns dels focs des de principis d'estiu. França afronta els pitjors incendis des del 1949, amb gairebé 120.000 hectàrees cremades, i Le Figaro analitza el perfil d'aquests piròmans i apunta que són o bé joves a l'atur, bombers voluntaris o persones amb malalties relacionades amb la salut mental. Acabem amb The Guardian, que dedica un reportatge al nomenament de Jason Ardai com a nou professor de Cambridge i que està acusat de perplagi. Sembla que els acadèmics sèniors demanen a la universitat que obri ara una investigació Recordem que Arday va ser nomenat professor de Sociologia d'Educació l'any 2023, quan tenia 37 anys, i va dimitir dimecres després de ser acusat de plagi per la seva tesi doctoral i per diverses publicacions.
0: A la premsa econòmica, on Economia destaca una dada sobre l'aeroport del Prat. En la primera meitat de l'any hi van passar més de 100.000 tones de mercaderies. Això és un 12% més que l'any passat. Tot i que els viatgers també augmenten, el pes de mercaderies transportat al Prat ho fa 3 vegades més de pressa i manté una tendència a l'alça els darrers anys. Des del diari ho atribueixen sobretot al comerç electrònic. I qui també va a l'alça són els cotxes xinesos. Gairebé tots els diaris econòmics en parlen. Les vendes de marques com MG o BYD ja superen les d'Opel, Nissan o Ford a l'estat espanyol. Hi ha més de 30 marques d'origen xinès que venen els seus cotxes.

0: Després de posar en aigua aquell ram de clamídies amb remitent de Valdebebas, el migcampista Rodrigo Hernández, el somriure tonto als llavis, se li va desfer en llegir la nota que l'acompanyava. Aquells sempre teus el signaven Aurelien Tchouaméni i Federico Valverde. Rodri es va dir que allò seria un bacteri que acabaria amb el seu futbol i ja no pensava en les clamídies. Va obrir les finestres i amb l'aire fresc es va escolar una promesa de glòria blaugrana. Aquests dies llegireu molts relats del fitxatge de Rodri pel Barça, si s'acaba completant, però aquest és el que podem aportar inspirats pels Manel. I anem per feina. Comencem pel diari Ara, amb un article demolidor de Marta Ramon, deixant fi Ferran Torres. Estem a punt d'obrir l'armari de les galetes i que aparegui Ferran Torres parlant-nos del seu melic, escriu Ramon. Mai un gol en una final del Mundial s'havia gestionat amb tanta supèrbia, remata. A l'esport ens parlen del retorn del Mundial de MotoGP aquest cap de setmana amb el Gran Premi de la Gran Bretanya, on destaquen que només 24 punts separen els 5 pilots que encapçalen la classificació. I acabem amb l'esportiu descobrint una nova disciplina esportiva, el rugbi subaquàtic. L'Open Internacional TICB s'ha disputat a Barcelona i ha reunit 16 equips, 11 en la categoria mixta i 5 en la femenina.
1: Vinga, que ens falta la premsa del cor. Carlos San Andrés, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia. Doncs no hi ha res que ens agradi més a la premsa del cor que una boda. Poques s'escapen de l'escrutini dels paparazzi, però hi ha famosos que encara ho aconsegueixen, com l'actor Bradley Cooper i la supermodel Gigi Hadid. La parella, que porta 3 anys sortint, ha aparegut aquesta setmana a París amb un anell al dit anular, alarma rosa. Arran de les fotos, The Sun publicava un testimoni que deia que aquesta setmana tots dos havien estat a Nova York a la festa del que semblava un convit de matrimoni. Un convit que, segons la premsa internacional, seria el de les dues estrelles. Els qui aquests dies també han aconseguit casar-se a la més estricta intimitat són els guapos i joves actors Tom Holland i Zendaya. Ha sigut al bell mig del camp anglès. Mig milió de lliures és el que hauria costat aquesta festa sense mòbils en una macrofinca amb 56 habitacions i centenars de convidats. No sabem quan va costar el cobert, però el que tothom sap és que no hi ha res més molest que et convidin a un casament durant les vacances.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
9: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
11: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
3: Vinga, qui fanja avui?
4: Va, comencem per Carlos Vives.
3: Home. Home, ha de tenir una edat, no, Carlos Vives, ja?
4: Sí, a veure, què vol dir edat?
3: Bueno, jo veig més gran que jo.
4: Quants anys tens, tu, Fred? Digues-ho, vols dir,
3: clar. Jo en tinc 52.
4: Sí, clar. Ah, però va. És que tu ets molt jove.
3: Ui, gràcies. Gràcies, Marta. Va. Doncs què, 61?
4: 65.
3: Sí, vinga.
4: Seguim ara amb tres dones. És la primera, Paula Echevarría, que em fa quants, què diries?
3: Paula Echevarría, 47.
4: 49.
3: Sí.
4: Seguim amb Charlize Theron, què diries?
3: 51.
4: Clavadíssim,
3: sí,
4: perfecte.
3: Sí, ah, no ho sabia, eh? Però ja sabia que era tipus jo.
4: Sí, sí, doncs ja està. Sí. L'humorista de Bache.
3: Le Bache, 57.
4: 55.
3: I
4: acabem amb l'actor Antonio.

0: Torrecines, que em fa, dius?
1: 72.
0: Clavadíssim, sí? Freddy, què està passant?
1: Oh, és divendres. Podem confirmar que és divendres.
0: Exacte.
1: I el Sant Oral, Marta?
0: Avui és Sant Gaietà, Sant Mamés també, Sant Hilari, Sant Faust i Sant Victrici.
1: I després del Sant Oral, com sempre, una recomanació literària que, com estem fent en tot aquest estiu, aquí al matí de Catalunya Ràdio, ens arriba directament d'una llibreria.
2: Potser al capdavall l'art era sobretot això, una penitència, la purga del pecat original de la consciència. Hola, som Dolors Boatella, llibretera elevada a llibres de Ciutadella de Menorca, i aquesta és una de les frases que segur subratllareu llegint la meva proposta. És una novel·la curta o conte llarg de Jordi Lara. Es tracta del Gat i les estrelles, un llibre il·lustrat per Paula Bonet i publicat per l'editorial Proa. Una distopia futurista que ens farà reflexionar sobre el paper de l'art quan la intel·ligència artificial ha desplaçat tot allò que ens humanitza, com ara la música. El protagonista d'aquesta història és Santos Jadush, un compositor genial, revolucionari i inspirador. Tot un homenatge al mestre Carles Santos, que, com d'altres artistes en aquesta història, viu al marge d'una societat que ha expulsat els seus creadors. La veu narradora és una jove que el cerca, que l'interpel·la i que intentarà que continuï la seva obra. Als lectors hi trobareu una bona literatura, que segur que gaudireu, una reflexió urgent i important i també un bri d'esperança, perquè no hi ha res més refrescant per llegir a l'estiu que llibres que et facin mirar les estrelles.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Sugar.
3: John Sugar és un detectiu elegant, culte i empàtic, especialitzat a buscar persones desaparegudes a Los Angeles i que evita la violència sempre que pot. És un apassionat del cinema negre clàssic i fets del dia a dia els visualitza a través d'escenes de pel·lícules antigues. És una sèrie molt cuidada visualment. La combinació de glamour i decadència de la ciutat reforça l'ambient de misteri i la interpretació de Colin Farrell és tan delicada com brillant. Una sèrie amb un dels girs de guió més importants probables de la televisió dels últims anys. Justament avui tanca la segona temporada, també amb alguna sorpresa. És a Apple TV.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang.
6: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori.
7: A Catalunya tenim 179 càmpings travessats per rius o que en tenen una a menys de 100 metres i només 42 disposen de plans d'autoprotecció homologats.
8: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum.
9: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
10: Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Torrencial.
11: Que té el caràcter d'un torrent, d'un curs d'aigua temporal i de règim irregular. Les pluges torrencials d'ahir van provocar talls a rodalies i afectacions en diverses carreteres. També hi va haver una esllavissada de fang, aigua i pedres que va fer tancar la carretera de les Valls de Valira a uns 3 quilòmetres d'Andorra. Però, tot i aquest torrent d'aigua que va caure del cel, des de Protecció Civil adverteixen que no s'ha de baixar la guàrdia amb el risc d'incendi.
1: Blindar.
11: Cobrir un vaixell, una bateria o un tanc amb planxes de ferro, una capa de formigó o un altre material resistent per tal de protegir-los. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, reclama blindar, en sentit figurat, està clar, la frontera amb el Marroc perquè no entrin més migrants a la ciutat autònoma, així com expulsar immediatament els que encara són a la ciutat. Ho va defensar davant del rei Felip VI, a qui va visitar el Palau de Marivent a Palma, que, com totes les residències de la família reial, està blindada també amb un dispositiu de seguretat del nivell.
1: Descontrolar.
11: Al contrari de controlar, que vol dir regular o dirigir el funcionament d'una cosa, la intel·ligència artificial s'ha tornat a descontrolar. Aquest cop, els models Mitos i Sols, propietat d'Antròpic i d'OpenAI, respectivament, han creat comptes falsos amb aparença humana per enganyar persones. Cal dir que això va passar en un ciberatac simulat i que, en aquest cas, cap dels intents d'engany va fructificar. Però aquest descontrol és, si més no, inquietant.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 110.
12: Són els euros de diferència que hi ha entre el preu de l'abonament de temporada a la piscina del Picat, segons si ets veí del municipi o foraster. Als primers els costa 30 euros i als segons 140. El fenomen de la doble tarifació per evitar la massificació s'ha estès, malgrat que el Tribunal Suprem i el Síndic de Greuges han dictaminat que no és legal. I segons el diari Segre, almenys 14 pobles de les comarques lleidatanes l'apliquen.
1: i 233.
12: Són els euros de multa que haurà de pagar un home galès de 26 anys que es va disfressar de la mort, amb la típica túnica negra amb caputxa i una dalla a la maca, com tothom sap és l'aspecte que té la mort, i es va dedicar a atemorir des de la teulada del davant els pacients d'un hospital, mitjançant l'efectiu i sinistre mètode de mirar-los fixament pal plantat. Van caldre 4 patrulles policials i diversos camions de bombers per aconseguir fer baixar la mort de la teulada.
1: 200.
12: Són més multes, en aquest cas, la quantitat que van pagar el conductor i la passatgera d'un cotxe per mantenir relacions sexuals mentre circulaven per l'autovia A7 a Màlaga, ell conduint i ella aixarrancada al damunt tapant-li tota la visió. Ho va gravar el conductor del davant en veure un vehicle que anava fent ziga-zagues i es va fer viral. Els han multat per conducció negligent i per no dur el cinturó. Però com que van fer pagament immediat, els hi van descomptar la meitat, amb la qual cosa els ha sortit més barat que disfressar-se de mort i espantar malalts d'un hospital.
1: 200 euros, eh?
12: Ah, exacte.
1: I a les tres imatges que repassem ara mateix amb el carro Sant Andrés. A la primera, a la plaça de les Glòries de Barcelona, amb el terra ben moll, de fons hi veiem la torre de Glòries, la Torre Glòries, i al cel un arc de Sant Martí ben vistós.
13: Doncs així va quedar Barcelona després del fort temporal de pluja que la marxa que va escombrar Catalunya i a la tarda. Durant les pluges, el telèfon d'emergències va rebre prop de 400 trucades i localitats com Santa Coloma de Farners va quedar-se sense subministrament elèctric. Des de la primavera, Catalunya no registrava un episodi similar. Les zones més afectades, els Pirineus, Prepirineus i la Catalunya central. Entre els llocs on va ploure més, el Montsec d'Ares, el Pallars, on es van acumular 78 litres per metre quadrat, Castellfollit del Boix, el Bages, amb una intensitat torrencial de 72 litres, o Fals, a la mateixa comarca, on es van recollir 63 litres.
1: I a la segona, hi veiem un passadís subterrani il·luminat. Són les catacumbes de Domitila, a Roma. El que passa és que el passadís està ben buit.
13: Està buit, però potser per poc temps. L'Institut Superior per la Protecció i la Investigació Ambiental d'Itàlia estudia la possibilitat de fer servir els passadissos subterranis com a refugi climàtic. En el cas de Roma, la ciutat compta amb 5.600 cavitats transitables amb una temperatura constant de 17 graus, un bàlsam si els comparem amb els 40 que sovint es superen a la superfície. El projecte té un finançament d'1 milió d'euros i inclou altres localitats com Palerm o Catània.
1: I a la tercera imatge, que ens arriba des de Rússia, en concret des de la clínica de fecundació in vitro Altavita, així es diu la clínica, que ofereix esperma del fundador de Telegram, Pavel Durov. Cristina Solies, què hi veiem?
14: I veiem una nota que han afegit a la web al costat del nom de Durov en què s'especifica que l'han designat com a terrorista. Això després que Rússia l'ha posat en crida i cerca internacional. El fundador de Telegram fa 15 anys que és donant d'esperma i des de llavors calcula que ha ajudat més de 100 parelles de 12 països a ser pares. Durov, a més, subvenciona tot el procés d'aquells que volen fer servir el seu semen i ha promès repartir la seva fortuna entre tota la seva descendència.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
16: Aquest estiu, crim.
15: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
16: A Catalunya Ràdio.
17: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
16: Posem llum a la foscor.
18: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
16: Què va passar? Qui ho va fer?
19: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
16: I per què?
20: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
16: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
21: Comencem.
4: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
22: Seria vida i miracles amb el vinil.
4: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 5 minuts i les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. Salvador Illa arriba a mig mandat amb Educació i Rodalies com a grans assignatures pendents.
25: Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei a Mallorca, demana l'expulsió dels centenars de migrants que encara queden a la ciutat autònoma.
9: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
11: La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a la xarxa social del Marroc de cara al 15 d'agost.
1: I l'episodi de pluges d'aquest dijous es tanca amb prop de 400 avisos al 112, però per sort cap incidència greu.
25: Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de feia mesos, la treva serà curta. Imma Soler, sotsdirectora.
6: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
1: Just abans d'aquesta casa, segons dades del Servei Català de Trànsit, en els últims anys les avaries a la carretera s'han disparat un 60%.
11: Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment. Domingo Comas, el president, posa alguns exemples del que cal fer i no es fa.
0: Hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta equis quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració.
1: I un detingut aquesta nit per apunyalar mortalment l'actual parella de la seva exdona.
25: Els fets van passar ahir al districte de Barceloní de Nou Barris, a Barcelona.
1: Mentre Tarragona preveu un pla especial de seguretat i mobilitat pel dia de l'eclipsi.
11: Serà flexible perquè estarà marcat per la incertesa sobre els assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà un programa especial.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui amb temperatures un palet més baixa respecte a aquests darrers dies. S'ha notat les pluges d'ahir que han fet que l'ambient sigui una mica més agradable aquesta matinada. Han desaparegut més els valors tropicals a l'interior i, de fet, també menys valors tòrrids a la costa, només en alguns sectors a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre o, evidentment, cap a la costa central de la ciutat de Barcelona. Avui esperem que les màximes es recuperin una miqueta respecte ahir en zones de muntanya a Ponent, però, en general, poc per sobre dels 35, els valors més elevats, un ambient de plena canícula en conjunt. Aquestes boirines matinals es dissiparan, el sol s'imposarà arreu, però a la tarda esperem noves nuvolades, ruixats i algunes tempestes menys extenses que les d'ahir, més ubicades en zones de muntanya, del nord de Barcelona, interior de Girona o cap a la zona dels ports. Nuvolades de tarda que aquest cap de setmana es mantindran al Pirineu i a la resta un ambient de plena canícula amb domini del sol.
1: I actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs es manté la cua a la rondada a l'Intraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha les obres de cobriment que tallen un carril a banda i banda, a la ronda litoral entre Llagunal Mar i Poblenou, direcció Llobregat, i recordem que es manté tallat un carril a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló, per la retirada de la càrrega d'un camió que ahir al matí va cremar.
1: I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
11: A l'R3, que es va detallar ahir per les pluges, encara se circula amb limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà, i a retards de 15 minuts, també retards d'entre 10 i 20 minuts a l'R11, on també es va tallar la circulació, i on encara hi ha la circulació interrompuda és a l'RL4, entre Calaf i Manresa. Allà el tram es fa amb autobusos.
1: I com cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu, ens ho heu de dir amb una nota de veu al 636-360609, com ha fet la Natàlia.
5: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio, dels Catarres, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat, i a més la vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adéu! Queda't

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, circulació tranquil·la. Algunes retencions a la ronda d'Alt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment que tallen un carril. La ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció Llobregat. I el transport públic, la línia RL4 de Rodalies, es manté interrompuda entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir a la tarda.
1: L'episodi de pluges d'ahir a la tarda es tanca en prop de 400 avisos al 112, però cap incidència greu. Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de feia mesos, la treva serà curta i el risc d'incendis tornarà a ser ben alt d'aquí a molts pocs dies. El president de Ceuta demana l'expulsió dels centenars de migrants que encara queden a la ciutat autònoma i que es blindi la frontera amb el Marroc. Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei Felip VI a Palma, confia que les forces de seguretat i l'exèrcit frenaran qualsevol altre intent d'assaltar la frontera. I és que la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al dia 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova amenaça. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura com el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Les averies a les carreteres s'han incrementat un 60% en els últims anys, de gener a juliol d'aquest mateix any. 1.900 vehicles han tingut pana, segons dades que van ser a 3CAT Info, el Servei Català de Trànsit. El Gremi d'Automoció ho atribueix a la falta de manteniment d'un parc molt envellit de vehicles. Els Mossos busquen una dona implicada en l'homicidi d'un home i al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons els testimonis, l'origen de l'homicidi és una discussió de tres: la dona que busquen, la seva actual parella i la seva exparella. Els noms més destacats de l'escena musical europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Brunch Electrònic, que arriba a aquesta quarta edició i ha renovat la llicència fins al 2028. En tres dies hi podran veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Art Bat, Marco, Carola i Solomon.
3: Esports.
1: Pau Tax, bon dia.
4: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
1: Fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que aniran dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és divendres 7 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí de Castelldefels avui. La llegenda del Garigot torna aquest dissabte al Parc de la Muntanyeta. La plaça del Garigot acollirà aquest dissabte 8 d'agost a les 10 de la nit una nova representació d'aquesta llegenda de Castelldefels. L'espectacle combinarà teatre, foc, música i cultura popular en una de les cites prèvies a la Festa Major. Avança la nova estació de bombament que reforçarà la protecció davant de les inundacions. La nova infraestructura del canal Interceptor Nord permetrà més que duplicar la capacitat d'evacuació d'aigües pluvials, passant dels 13 als 31 metres cúbics per segon. L'actuació, impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua, en col·laboració de l'Ajuntament, compta amb una inversió prop de 14,6 milions d'euros. I a l'agenda del dia... Durant tot el cap de setmana continua circulant el trenet d'estiu amb sortides cada hora i connexió entre el poble i la platja. Avui a les 9 del vespre, assaig especial obert dels castellers de Castelldefels amb música i barra a preus populars en acabar a l'Agrupació de Cultura Popular. A 9:45 del vespre, música en directe al Palm Market a la plaça de les Palmeres amb Encanto del Loco. I al cap de setmana, dissabte 8 d'agost a 8:45 del vespre, l'espectacle infantil Peter Pan al Palm Market. A les 10 de la nit, la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, acollirà la representació de la llegenda del Garigot. I diumenge, a les 11 del matí, vermut popular de Festa Major amb música, begudes, pica-pica, a preus populars a l'Agrupació de Cultura Popular. A 11:15 del migdia, dia de castellera de vigília, a càrrec dels castellers de Castelldefels al carrer Arcadi Balaguer. A les 6 de la tarda, gegantera familiar amb recorregut per diferents torres de guaita de la ciutat amb l'inici davant del castell. I a 8:15 del vespre, doble proposta, ballada de sardanes a la plaça de l'Església amb la cobla del Baix Llobregat i el Pan Comedy amb Xavi Franquesa a la plaça de les Palmeres. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest divendres 7 d'agost. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes i totes aquelles informacions que marquen l'actualitat del nostre municipi. Al control tècnic, com sempre, ens acompanya Gerard Carreras i davant del micròfon us parla la Zeneida Martín. Doncs tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que està passant aquí a Castelldefels amb informació, entrevistes i altres continguts que us anirem descobrint doncs, al llarg del matí. I justament avui arribem a un divendres que se'ns obre la porta cap al cap de setmana especialment intens a la ciutat. Encara som a les portes d'una de les cites més esperades de l'any, però l'ambient de festa major ja es comença a notar aquests dies. Recordem que la festa major arribarà oficialment el dia 13 i fins al dia 17 d'agost amb els seus últims actes i seran uns 4-5 dies plens de cultura popular, música, tradició, esport i activitats pensades per tots els públics. Però abans d'aquests dies grans, la ciutat ja comença a escalfar motors amb una sèrie d'activitats prèvies que ens conviden a entrar a poc en aquest ambient festiu.

0: Aquest mateix cap de setmana tenim les primeres cites destacades. Demà, dissabte, arribarà la cursa d'orientació Garigot. Allò, aquells que teniu al vostre dorsal, passareu doncs, un dels actes que és nou d'aquest any. Justament l'agrupació cultural és la primera vegada que fa aquesta cursa d'orientació Garigot. I a la nit s'arribarà a un dels actes que cada any marca l'inici del compte enrere, que és la representació de la llegenda del Garigot, que tindrà lloc a la plaça Garigot, al Parc de la Muntanyeta. I diumenge continuarem amb aquestes propostes de cultura popular, amb la Diada Castellera, de la Vigília, a càrrec dels castellers de Castelldefels i amb una activitat gegantera familiar que ens permetrà descobrir diferents espais de la ciutat. És a dir, aquesta és una prèvia de Festa Major que començarem justament ara, aquest cap de setmana, i que comentarem amb detall perquè amb nosaltres tindrem la nostra tècnica de cultura Mireia Soler, amb la qual podrem repassar totes aquestes activitats, les novetats i tot el que hem de tenir en compte per gaudir d'aquests dies de festa. Però abans de posar-nos en ple amb la programació festiva, toca mirar una actualitat més immediata. Ahir justament vam viure una jornada marcada per la meteorologia, la previsió de pluges intenses i l'activació de la prealerta per possibles inundacions van fer que, com a mesura de precaució, doncs es van suspendre algunes de les activitats previstes a la ciutat. Entre aquestes activitats hi havia les propostes del Pal Market i també hi havia activitats programades a Biblioplatja i es va prendre aquesta decisió preventiva davant d'una situació que podria obligar doncs, a evacuar la situació. Finalment, l'evolució del temps no va ser de perjudici i encara que es van suspendre aquestes activitats, tot va anar de manera preventiva i justament vam estar pendents de l'evolució del temps i simplement doncs, vam deixar doncs, que la pluja, aquests núvols doncs, marxessin. Però avui encetem el dia amb una situació més estable. En principi no tenim previsió de pluges importants a Castelldefels, tot i que continuarem pendents d'aquesta evolució i de com es presenta el cap de setmana. I també parlant d'aquest cap de setmana, doncs ens tornarem a connectar amb el Servei Català de Trànsit per veure com estan les principals vies i també parlarem d'altres qüestions d'actualitat al municipi. També estarem pendents doncs, al tema del risc d'incendi forestal perquè és especialment important perquè tenim aquestes temperatures elevades i hi ha molta afluència de persones als nostres espais naturals. I precisament en aquest context recordem que les mesures de prevenció que s'han establert, entre elles la prohibició d'utilitzar aquest material pirotècnic, una restricció que s'ha ampliat. I també tindrem temps per recuperar altres informacions que hem anat treballant durant aquests dies a Ràdio Castelldefels i que ens permeten conèixer millor alguns dels projectes i activitats i serveis que tenim a la nostra ciutat. Així que si ens esteu escoltant des de casa, des de la feina o mentre aneu en cotxe o simplement mentre comenceu el dia, gràcies per acompanyar-nos una vegada més i nosaltres ja ho tenim tot preparat. Així que quedeu-vos amb nosaltres i comencem el Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: I justament encetem aquest dia de divendres 7 d'agost doncs parlant d'estiu, com és justament l'habitual en aquestes dates, i també més enllà de les platges, dels concerts o de la festa major, que cada vegada tenim més a prop, també hi ha un element que ens ajuda a promocionar Castelldefels arreu del territori, i és la seva gastronomia. De fet, un dels plats més representatius de la ciutat fa un nou pas endavant, i això és perquè l'arròs de Castelldefels s'ha incorporat aquest estiu a la campanya de El Baix Llobregat, Som el teu estiu. Aquesta és una iniciativa del Consistori de Turisme del Baix Llobregat que reuneix més d'un centenar de propostes per descobrir la comarca a través de la cultura, la natura, el patrimoni i, evidentment, també la cuina. Aquesta és una campanya que convida tant els visitants com els mateixos veïns a redescobrir tot el que ofereix el Baix Llobregat durant aquests mesos d'estiu. I justament en aquest aparador, Castelldefels té un paper destacat. L'arròs de Castelldefels s'ha anat consolidant en els darrers anys com una de les receptes més identificatives del municipi. Una proposta que combina productes del mar Mediterrani amb ingredients de proximitat procedents del Parc Agrari del Baix Llobregat, unint en un mateix plat dues de les grans riqueses del territori, que és el mar i l'horta. Precisament aquesta aposta pel producte local és un dels eixos de la campanya, i al llarg de l'estiu també es promocionen experiències gastronòmiques com esmorzars de pagès, visites als cellers, mercats de proximitat o els restaurants que formen part del col·lectiu Sabors de l'Horta, on els productes frescos del Parc Agrari es converteixen en protagonistes dels seus menús. Però l'oferta va molt més enllà de la gastronomia. La campanya també posa en valor els espais naturals del Baix Llobregat amb rutes de senderisme, itineraris de cicloturisme i activitats a l'aire lliure. I en aquest apartat, Castelldefels torna a ocupar un lloc privilegiat gràcies a les seves platges, al Canal Olímpic i a les múltiples propostes vinculades als esports nàutics. Un conjunt d'atractius que converteixen la ciutat en una de les principals portes d'entrada al turisme de la comarca durant els mesos d'estiu. A més, la campanya inclou un sorteig d'una escapada per dues persones que permetrà descobrir diferents indrets del Baix Llobregat, i el premi inclou una nit al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels, una visita a un celler, una experiència a Catalunya en miniatura i un àpat al restaurant Ermita de Brugués. En definitiva, aquesta iniciativa no només promociona el territori de portes enfora, sinó que també anima els mateixos habitants de la comarca a descobrir les propostes que sovint tenim molt a prop i que encara no coneixem prou. I en aquest gran aparador del Baix Llobregat, l'arròs de Castelldefels continua guanyant protagonisme i consolidant-se com una de les receptes que millor representen la identitat gastronòmica de la ciutat, i també demostrant que el turisme també es pot explicar a través dels sabors, dels productes de proximitat i de cuina feta amb identitat pròpia.
1: Castelldefels desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales, y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels. Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar a veure com tenim les carreteres en aquest divendres d'agost i per això connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs ara parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Com durant tota la setmana hi ha hagut força calma, però divendres encara més. Estem en ple mes d'agost i hi ha poc volum de trànsit. I el més important, no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Per tant, com et deia, absoluta fluïdesa en aquestes vies més properes a Castelldefels, tant en sentit sud, sentit Sitges, com en direcció Barcelona. L'accés sud de Barcelona, sense problemes. Vies com l'autopista del Garraf, l'autovia de Castelldefels, l'autovia A2, totes aquestes vies van molt fluïdes d'entrada a Barcelona i, de fet, avui també trobareu fluïdesa fins i tot a les dues rondes de la capital catalana. Per tant, com et deia, acabem setmana amb bones notícies, absoluta calma en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies més properes.
0: Doncs moltes gràcies per aquestes bones notícies de divendres i fins dilluns.
1: Bon cap de setmana.

0: Doncs abans de continuar amb més actualitat, fem un petit parèntesi per poder parlar d'un d'aquells serveis municipals que tenim al nostre abast i que és important recordar, especialment durant aquests mesos en què la ciutat doncs, continua amb molta activitat. Parlem de les mini deixalleries mòbils. És un servei que facilita que la ciutadania pugui dipositar correctament aquells residus que no han d'anar als contenidors habituals i que moltes vegades acumulem a casa, que són aquests petits aparells electrònics, piles, bombetes, cartutxos de tinta o altres materials que necessiten una gestió específica. Recordem que fer una bona separació dels residus i portar-los al lloc adequat és una manera senzilla de contribuir al reciclatge i a la cura del nostre entorn. Per això, com cada matí, repassem on trobem avui la mini deixalleria mòbil i recordem també el servei de recollida de mobles i trastos vells, que és important respectar doncs, els dies establerts i deixar aquests residus perquè puguin ser retirats correctament. I, a veure, comencem amb la mini deixalleria mòbil, que serà de 10 del matí fins les 12:50 a la plaça de les Palmeres, al barri de la Pineda. I després, per la tarda, de 4 a 18:50 a la plaça de l'Església, al centre. A més, si esteu pensant aprofitar el cap de setmana, dissabte la mini deixalleria serà de 10 a 12:50 a la plaça Catalunya i a la plaça Joan 23. I diumenge també de 10 a 12:50 a la plaça de l'Església. Recordeu que diumenge és el dia de treure els trastos i els mobles vells als barris de Montmar, per sobre de l'Avinguda Diagonal, els Canyars i el poble, i el castell, al poble vell. Com sempre, deixeu-los al carrer entre les 9 del vespre i les 11, només en aquests dies que corresponen.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs continuem parlant doncs, d'aquest tema de neteja i de residus, i és que seguim parlant d'aquests serveis que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutat. Mantenir els carrers nets és una de les demandes que sovint fan arribar els veïns i veïnes, especialment durant aquests mesos d'estiu, quan l'activitat als carrers augmenta i les altes temperatures fan més necessària la neteja. I Castelldefels també rep molts visitants. Dins d'aquest context, l'Ajuntament continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic a tots els barris. Una de les actuacions més visibles és justament el baldeig de carrers, un sistema de neteja amb aigua a pressió que permet eliminar la brutícia acumulada tant a la calçada com a les voreres. Es tracta d'un servei que va més enllà de l'escombrada habitual. Amb aquest sistema es retiren restes orgàniques, pols, taques, excrements d'animal i altres residus que sovint queden adherits al paviment. Per fer-ho s'utilitzen vehicles especialitzats, equipats amb dipòsit d'aigua i sistemes de pressió, que en alguns punts es complementen amb mànegues manuals per arribar als espais més complicats. El regidor de neteja i recollida de residus, David Soler, doncs, ens explica en què consisteix aquest reforç del servei i quin és l'objectiu d'aquestes actuacions. L'escoltem.
1: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels. I ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i, sobretot, millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i, sobretot, mediambientalment sostenible. Estem doncs, molt satisfets dels nous equips que estem doncs, rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a l'empresa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig. I amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública. I la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
0: Segons ha informat el consistori, els treballs s'han planificat adaptant-se a les característiques de cada barri. Als sectors més cèntrics, el baldeig es du a terme principalment en horari de matí, mentre que a les zones més perifèriques s'aprofita la nit per reduir les afectacions al trànsit i l'activitat quotidiana dels veïns. Aquest reforç també anirà a més durant les pròximes setmanes. L'Ajuntament preveu incorporar dues noves unitats de baldeig, una ampliació de la maquinària que ens permetrà incrementar doncs, la freqüència dels serveis i arribar a més carrers del municipi. L'objectiu és consolidar un model de neteja més intensiu, més eficient i amb més presència continuada dels equips municipals sobre el terreny. Així, doncs, tindrem una capacitat de resposta més ràpida davant les necessitats que es detectin als diferents barris. Des del consistori també es recorda que, més enllà dels serveis municipals, mantenir la ciutat neta és una responsabilitat compartida. Per això es fa una nova crida al civisme, a utilitzar correctament els contenidors, a recollir els excrements de les mascotes i a cuidar-ne entre tots de l'espai públic. Ja sabem que una ciutat més neta no depèn només dels serveis de neteja, sinó també dels petits gestos quotidians que tota la ciutadania té al seu abast. I aquest reforç de baldeig és una eina més per continuar millorant la imatge, la qualitat i, sobretot, la tranquil·litat dels carrers de Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.
0: I continuem parlant de reciclatge i de gestió de residus, perquè cada petit gest, com hem comentat, doncs compta a l'hora de fer una ciutat més sostenible. Si abans parlàvem d'aquells residus especials doncs, que podem portar a les deixalleries mòbils, doncs ara ens fixem en un altre tipus de residu que també generem habitualment a casa, i és la roba i el calçat que ja no utilitzem. A Castelldefels, aquest servei de recollida selectiva de teixits s'amplia amb nous contenidors que facilitaran que els veïns i veïnes puguin donar una segona vida a aquestes peces. Durant la segona quinzena de juliol es va completar la primera fase d'aquesta renovació amb la retirada dels antics contenidors i la instal·lació de les noves unitats més actualitzades i adaptades a les necessitats actuals de la ciutat. Aquests nous contenidors continuen mantenint el característic color taronja que permet identificar-los fàcilment com els espais destinats a recollida de roba, calçat i teixits domèstics, però incorporen també una imatge més integrada justament amb la resta dels elements de recollida selectiva que trobem als carrers de la nostra ciutat. Però la principal novetat arribarà aquest mateix mes d'agost amb una ampliació important del servei. Els punts de recollida passaran dels 45 actuals fins als 67, amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris de la ciutat. Això suposa un increment del 55% dels punts disponibles, amb l'objectiu de que sigui més fàcil trobar un contenidor a prop i que separar aquests residus sigui un gest cada vegada més senzill en el dia a dia. I és que la roba que ja no utilitzem no és simplement un residu més. Una peça que encara està en bon estat doncs pot tenir una nova oportunitat a través de la reutilització. I aquells materials que no es poden aprofitar directament poden passar pels processos de reciclatge i recuperar aquestes fibres tèxtils i convertir-la en nous productes. És per això que des de l'Ajuntament recorden un missatge molt important. La roba i el calçat no s'han de llançar al contenidor gris de la resta. Separar-los correctament permet reduir residus, aprofitar materials i avançar cap a un model de consum més responsable i sostenible. Una renovació del servei que busca, en definitiva, posar més facilitats a la ciutadania perquè reciclar sigui més còmode i accessible. Perquè moltes vegades allò que ja no fem servir encara pot tenir una segona vida, una samarreta, un abric, unes sabates, poden deixar de ser un residu i convertir-se en un nou recurs.
2: Castelldefels desperta. Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels. Here's.

0: Castelldefels Desperta.
1: Fa unes setmanes ens explicàvem que Castelldefels està tornant a sumar-se al moviment de banderes verdes d'Ecovidrio amb més de 200 establiments participants i l'objectiu de revalidar aquest distintiu que reconeix els municipis més compromesos amb el reciclatge de vidre. Ara, quan la campanya ja està plenament en marxa, volem saber com està funcionant, quina és la resposta que està tenint per part dels establiments, com també de la ciutadania, i si Castelldefels continua ben posicionada per aconseguir una nova bandera verda. Per parlar-ne, ens acompanya Sandra Martínez Vázquez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels i responsable de la campanya al municipi. Sandra, molt bon dia i benvinguda al Desperta de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs, a veure, explica'ns, fa unes setmanes presentàvem aquesta campanya. Ara que ja està en marxa, quin és el balanç que en feu fins ara?
2: Doncs estem encara analitzant dades, però la veritat és que estem fent un anàlisi bastant positiu. De fet, tenim previst inicialment fer unes 200 visites, i de les visites que teníem previstes, finalment s'han realitzat més. Hem realitzat 213 visites a diferents establiments del municipi i podem dir que la implicació dels establiments de restauració de Castelldefels en aquesta campanya doncs és al voltant d'un 82% aproximadament. S'han fet més de 166 visites completes i és cert que hi ha una part que no s'han pogut realitzar perquè els establiments estaven tancats de forma permanent, hi ha hagut un canvi de nom, un canvi de gerència o inclús algun que potser no ha volgut participar. Però bueno, la implicació general és molt elevada i estem molt contents amb els resultats que estem tenint.
1: Ens estàs comentant doncs, que han sigut 213 visites, però nosaltres en un primer moment ens vas comentar que hi havia 202 establiments. Pot ser que s'hagi ampliat aquests establiments adherits?
2: Sí, correcte. De fet, tenim 11 incorporacions d'establiments que fins ara no hi participaven i que s'han sumat a la campanya i la veritat és que estem molt contents. De fet, com s'ha comentat al principi, la bandera verda d'Ecovidrio és un reconeixement d'aquells municipis costaners que estan més compromesos amb el reciclatge de vidre, amb la sostenibilitat. Llavors,

0: al reciclatge de vidre, però també d'altres fraccions, com els envasos, el paper, la fracció orgànica o l'oli de cuina, per exemple, l'oli de cuina usat, que la restauració és tan important. Doncs es fa una visita i s'analitza si els establiments ho estan fent bé o no, i els resultats estan sent molt positius. I a banda d'això, no només el reciclatge, sinó que s'analitza quin és el compromís d'aquests establiments amb la sostenibilitat. Llavors es miren també altres paràmetres, com per exemple si l'establiment aplica mesures d'estalvi i d'eficiència energètica. No, per exemple, doncs, si fa servir llums LED o si té doble vidre a les finestres, si té sensors de mobilitat. També es mira, per exemple, si tenen mesures d'estalvi d'aigua o ús eficient de l'aigua. No? Per exemple, doncs, si quan han de posar rentavaixelles fan una càrrega completa. Es mira, per exemple, si tenen mesures per evitar el malbaratament alimentari. Bueno, tota una sèrie de qüestions lligades amb la sostenibilitat que al final posa molt en valor tota aquesta feina que està fent la restauració, amb la qual el fet inclús d'haver augmentat el nombre d'establiments adherits a la campanya per nosaltres és molt bo.
1: Doncs llavors el que podem dir és que aquests educadors ambientals no només s'han fixat en el tema del reciclatge de vidre, sinó que han traslladat altres maneres doncs, de poder estalviar o bé reciclar sobre la sostenibilitat en aquest sector.
0: Sí, correcte. De fet, Castelldefels està lluitant per tornar a guanyar la bandera verda, i una part important és doncs això, el comportament i la implicació dels establiments hostalers que tenim a la ciutat, també a nivell general de ciutadania, si aconseguim augmentar el reciclatge de vidre i tota aquesta implicació general de la sostenibilitat. Llavors, nosaltres com a municipi lluitem per una de les banderes verdes, però a més els establiments als quals es visita lluiten també per guanyar un guardó propi de l'establiment. De fet, a tota Espanya, perquè participen municipis de tota Espanya, hi ha previst entregar 9 guardons a establiments que estan a la costa que estiguin compromesos amb la sostenibilitat. Llavors, és important, com a municipi, implicar-nos, però a nivell d'establiments també. Al final, es vol posar en valor i reconèixer la feina d'aquest sector tan important. Llavors, també hi ha uns guardons específics pels millors establiments Bueno, hi ha previst, de fet, 9 guardons a tota Espanya. O sigui que animem els establiments restauradors a que s'impliquin i posin en marxa aquestes mesures, perquè això també posa en valor la seva feina.
1: Clar que sí, perquè és una manera doncs, de posar en valor tot el que fan, i aquests 9 guardons és com com el premi a la bona feina. Però més enllà dels establiments, la ciutadania també té un paper important. Heu notat una major conscienciació respecte a altres estius?
0: Doncs ara mateix és difícil de dir, perquè no tenim encara dades, estem acabant el mes de juliol. Llavors aquestes dades les podem analitzar ja quan està acabant l'estiu, una mica veure la progressió els mesos de juny, juliol, agost. Llavors encara no tenim dades com per poder opinar sobre això, però en general la resposta que solem tenir de la ciutadania sol ser molt bona. O sigui que esperem que aquest any també sigui així.
1: I el que sí que estem veient és que a les xarxes esteu doncs, fent... Bueno, hi ha repercussió sobre el sorteig d'aquests mini-iglús, i ens agradaria doncs, que expliquessis als nostres oients que possiblement ens estan escoltant doncs, en què consisteix exactament aquesta iniciativa.
0: Bueno, doncs una mica incentivar sinó per una mica donar un petit premi a aquella gent que està implicada, hem preparat un sorteig de 2 miniglús de covidrio per poder reciclar a les llars, que és bueno, els antics iglús que teníem nosaltres als carrers, doncs un tamany més petit, que són molt macos, amb una etiqueta molt, molt maca per tenir a casa i reciclar vidre a casa. Llavors, per participar en el sorteig d'aquests 2 miniglús és molt fàcil. Es faran 2 sortejos. Un primer sorteig, el període de participació és aquesta setmana, des del 27 de juliol fins al 2 d'agost, o sigui, de dilluns a diumenge aquesta setmana.

0: participar, i farem un altre sorteig l'última setmana d'agost, des del dia 24 fins al dia 30 d'agost. Llavors, és molt fàcil. Bàsicament, per participar, el que s'ha de fer és seguir el compte d'Instagram de Castelldefels Guapaineta, donar-li un cor, un like a la publicació del sorteig, i llavors deixar un comentari responent a la pregunta que fem. En aquest cas, en el sorteig d'aquesta setmana, la pregunta és senzilla. Bàsicament, el que preguntem és, si poguessis triar, on col·locaries el teu nom i iglú? Explica'ns el lloc i per què. Llavors estem expectants a veure què ens contesten als participants, però bàsicament la idea és per això, doncs, ja que hi ha gent implicada amb el reciclatge i recicla vidre a casa i ho fa molt bé, bueno, doncs tenir un lloc maco per poder deixar el vidre. Llavors això, hi ha dos sortejos, un aquesta setmana i un altre l'última setmana del mes d'agost, i amb tots els participants es realitzarà un sorteig i es publicaran les dues persones guanyadores, i la idea és fer l'entrega d'aquests miniglus de cara al mitjans, finals de setembre.
1: Vale, perfecte. O sigui que a final de setembre sabrem qui és els guanyadors d'aquests dos miniglus que esteu sortejant entre la ciutadania. Doncs el que sí que m'agradaria saber és que si haguessis de demanar una última empenta, tant als establiments com als veïns de Castelldefels, quin seria el missatge que els hi donaries?
0: Doncs bàsicament el que diria és que Castelldefels és un municipi que està implicat amb el reciclatge, està implicat amb la sostenibilitat, que li importa cuidar l'ambient que ens envolta, i bàsicament és posar en valor aquesta feina, que s'està fent una molt bona feina i posar en valor. Llavors, continuar reciclant, continuar participant, i jo crec que entre tots ho tenim molt fàcil per guanyar-ho aquest any.
1: I voldria recordar, quan sabrem si hem aconseguit com a poble o com a ciutat el que és aquesta nova bandera verda? Quan ho sabrem, això?
0: Bueno, la campanya del moviment Banderes Verdes està pensat, és una campanya d'estiu, llavors s'analitza el comportament, no, del municipi, dels establiments, durant aquests mesos d'estiu, juny, juliol i agost. Llavors, el 31 d'agost es tanca la data, és la data límit on s'obtenen totes les dades. El mes de setembre s'analitzen, es mira una sèrie de paràmetres, uns indicadors, i cap a mitjans d'octubre sabrem resultats i podrem donar-vos, sí, o no, la notícia de la nova bandera verda, que esperem que aconseguim.
1: Bueno, som positius i optimistes perquè no és la primera vegada, és una cosa que ja venim aconseguint durant molt de temps, llavors segurament que renovar està al nostre abast. El que sí que m'agradaria saber és que si s'aconsegueix aquesta bandera verda, també què significa per la nostra ciutat aquest tipus de bandera verda?
0: Bàsicament el que fa és posar en valor la tasca dels municipis que estan implicats i que ho fan bé. No suposa no hi ha un premi econòmic pel municipi, és un reconeixement. Llavors es posa una mica en valor tota aquesta feina de cara a la resta del país, no? Es posa en valor la feina que fem. I a nivell d'establiments, doncs els establiments que estan guardonats també és un tema de posar en valor i fer difusió. Llavors no hi ha un premi econòmic, però el que sí que hi ha és difusió, molta difusió. De fet, en aquesta nova edició, els hostalers guardonats poden gaudir d'una classe, una masterclass que prepararan de degustació de diversos plats a càrrec del xef Andrés Tomàs, no, perdó, Andrés Torres, que té una estrella Michelin i una estrella verda també Michelin, i llavors es fa aquesta masterclass i es dona difusió, una mica és publicitar i donar a conèixer aquells establiments que estan fent la seva feina molt ben feta.
1: Doncs em sembla una molt bona clausura a aquesta masterclass, doncs per poder saber de la mà d'una estrella Michelin doncs, aquests secrets que poden haver-hi a la cuina i sobretot en el tema de sostenibilitat. Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Nosaltres també ens sumem a aquesta crida. Reciclar el vidre és un gest molt senzill, però té un impacte molt important. Si aquest estiu aneu a bars, restaurants o guinguetes a la ciutat, recordeu que darrere de cada ampolla o pot de vidre reciclat hi ha un pas més perquè Castelldefels pugui tornar a revalidar aquesta bandera verda que ens parla la nostra companya Sandra Martínez. I si voleu participar al sorteig dels miniglos, encara sou a temps. Tenim aquesta setmana i l'última setmana d'agost, com ens ha comentat. I recordeu que una petita acció pot contribuir a fer una ciutat una mica més sostenible. Així que, Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Ens tornem a veure a l'octubre, segurament, per recollir aquesta dada i també doncs, per poder saber si aconseguim aquesta cinquena bandera verda.
0: Perfecte, compteu amb mi.
1: Perfecte, ens veiem. Gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Desperta.

Doncs ja arribem gairebé a la recta final d'aquesta primera hora de Castelldefels Desperta, però encara ens queden uns minuts abans d'arribar a l'espai informatiu de les 9. Durant aquesta primera part del programa hem fet un recorregut per diferents qüestions que tenen molt a veure amb Castelldefels, amb la seva identitat i també amb aquells serveis que formen part del nostre dia a dia. Avui hem començat parlant d'estiu, però des d'una perspectiva diferent. Ha sigut a través de la gastronomia. Ens hem fixat en com l'arròs de Castelldefels continua guanyant protagonisme i s'ha incorporat a la campanya al Baix Llobregat Som el teu estiu. Aquesta és una iniciativa que convida a descobrir la comarca a través del patrimoni, la natura i també la cuina. Un plat que representa molt bé la connexió entre el mar i l'horta, entre els productes del Mediterrani i els ingredients de proximitat del nostre parc agrari del Baix Llobregat, i que s'ha convertit en un dels elements que millor expliquen la identitat gastronòmica de la nostra ciutat. També hem parlat de serveis municipals i de manteniment de l'espai públic. Hem conegut el reforç del pla de neteja intensiva amb el baldeig dels carrers, una actuació que permet millorar la neteja de calçades i voreres i donar una resposta a una de les qüestions que més preocupa la ciutadania, que és tenir uns carrers cuidats i en bones condicions. Una tasca que, especialment durant l'estiu, cobra encara més importància quan augmenta l'activitat als carrers. I, a més, també hi ha més moviment de persones i la ciutat també rep molts visitants. I en aquesta mateixa línia de cuidar l'entorn també hem parlat de reciclatge i de gestió de residus. Hem recordat que el servei de les mini-deixalleries mòbils, aquests punts que ens permeten aportar aquells residus especials i que no han d'anar als contenidors habituals i garantir que reben un tractament adequat. Us recordem que avui serà de 10 a 12.50 a la plaça de les Palmeres, al barri de la Pineda, i a les 4 fins les 18.50 a la plaça de l'Església, justament al centre. I per tots aquells que necessiteu fer-ho al cap de setmana, recordeu que dissabte la mini deixalleria serà de 10 a 12.50 a la plaça Catalunya i també a la plaça de Joan 23. I diumenge serà de 10 a 12.50 però a la plaça de l'Església. I recordeu que diumenge és el dia de treure els trastos i els mobles vells al barri de Montmar Alt, per sobre de l'Avinguda Diagonal, i els canyars i el castell, justament al Poble Vell. I com sempre, deixeu-los al carrer entre les 9 del vespre i les 11, només el dia que correspon. I després d'aquest repàs, també ens hem fixat en una novetat que segurament molts de vosaltres veure justament quan aneu als contenidors, perquè tenim una novetat relacionada justament amb l'ampliació dels contenidors de roba i de calçat, que justament són aquests residus tèxtils. Aquest és un servei que creix durant aquest mes d'agost, amb més punts de recollida i estan repartits per la ciutat. Hem passat dels 45 actuals fins als 67, amb 22 noves ubicacions, perquè sigui molt més fàcil reciclar aquella roba i aquells complements o aquells teixits de casa, de la llar, que ja no utilitzem. I hem recordat que una peça de roba que ja no ens posem o que no té per què acabar sent un residu pot tenir una segona vida a través de la reutilització o bé formar part d'aquests processos de reciclatge per recuperar els seus materials.
I parlant de sostenibilitat, doncs hem escoltat doncs, com anava la campanya de Banderes Verdes d'Ecovidrio, que aquesta és una iniciativa que posa el focus en la importància del reciclatge del vidre durant aquests mesos d'estiu i la implicació, sobretot, del sector de l'hostaleria. Aquesta és una campanya que ens permet veure com darrere d'un gest tan quotidià com separar correctament els residus hi ha tot un treball conjunt entre administracions, establiments i ciutadania. Per tant, és una primera hora en la que hem parlat de gastronomia, de serveis, de reciclatge i de sostenibilitat, és a dir, de diferents àmbits, però en un mateix objectiu, que és continuar construint una ciutat més cuidada, més amable i més responsable. I encara ens queda molta actualitat per davant. Recordeu que avui continuarem doncs, justament parlant de l'ambient de la Festa Major, que ja comença a arribar a Castelldefels amb aquestes primeres activitats prèvies. I també seguirem parlant doncs, d'altres qüestions. Recordem que estarà amb nosaltres Mireia Soler, tècnica de cultura, doncs, que ens podrà fer un seguiment doncs, de totes aquestes primeres actuacions i activitats de la Festa Major. I justament ara arribem a les 9 i escoltarem doncs, aquest espai d'informació doncs, que ens posarà al dia amb tot el que passa al conjunt del país.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. Benvinguts a la sintonia de 3 que t'info. Us informa Òscar Callau. Obrim els titulars amb una connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Encara retencions localitzades. A l'Ina 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, la ronda de l'Intraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Sant Adrià i Diagonal Mar, a també sentit Llobregat. I el transport públic, la línia RL4 de Rodalies, continua interrompuda entre Calaf i Manresa per la tempesta que va caure ahir a la tarda.
1: El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i de la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluja s'estanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que, tot i que el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills d'emigrants en situació irregular. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons els testimonis, l'origen de l'homicidi és una discussió de tres: la dona que busquen, la seva actual parella i la seva exparella. Avui, nit de concerts destacats arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
3: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
4: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
1: I pel que fa al temps, fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que aniran dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Passen uns minuts a les 9 del matí i encetem aquesta segona hora de Castelldefels Desperta. Una hora per continuar connectats amb l'actualitat més propera, aquella que es viu als nostres carrers i a les nostres entitats. Avui posarem el focus en dos grans protagonistes d'aquestes properes setmanes, que seran la cultura i la festa major. I és que Castelldefels ja comença a respirar aquest ambient festiu i cada vegada són més les activitats, propostes i actes que van escalfant motors abans de l'inici de la festa grossa. Parlarem de programació cultural, de tradicions, de participació ciutadana i de tot allò que fa que la ciutat es transformi durant aquests dies tan especials. Així que quedeu-vos amb nosaltres perquè fins les 10 del matí seguirem fent ràdio de proximitat, explicant el que passa a Castelldefels i compartint tota l'actualitat cultural i festiva de la nostra ciutat. Comencem!
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs com a Castelldefels ja es comença a respirar festa major i encara queda uns dies perquè arribi el pregó i que s'oficin ja oficialment les celebracions, comencem justament aquest cap de setmana doncs, amb aquestes petites actuacions que donen el tret de sortida, perquè la ciutat viurà un dels actes que per molts veïns i veïnes marca l'inici d'aquest compte enrere definitiu. I en parlem de la llegenda del Garigot, que dissabte tornarà a omplir la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, i ho farà omplint-lo de foc, música, teatre i cultura popular. L'espectacle, que aquest any arriba a una nova edició, consolidat com una de les cites més estimades d'aquest calendari festiu, tornarà a explicar l'origen del drac més emblemàtic de Castelldefels. Aquesta és una representació que participen desenes de persones i que any rere any aconsegueix reunir a famílies senceres en una nit on la tradició es converteix en protagonista. A més, aquesta edició arriba després de que l'Agrupació de Cultura Popular hagi fet una crida perquè nous veïns i veïnes s'incorporessin a la representació doncs, per fer d'actors, actrius o bé figurants, reforçant així aquest caràcter participatiu d'un espectacle que és possible gràcies a la implicació de moltes persones de la nostra ciutat. Recordem que la representació començarà dissabte, serà a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, i l'entrada és gratuïta. Però, com passa amb els grans esdeveniments, aquesta activitat també comportarà algunes afectacions a la mobilitat. A motiu de la celebració hi haurà restriccions puntuals de trànsit als voltants del parc i també modificacions en el recorregut de diverses línies del Nitbus mentre duri l'espectacle. Precisament el cap de mobilitat de l'Ajuntament, Òscar Herrero, ens va explicar als estudis de Ràdio Castelldefels a la nostra companya Ana López doncs, quines són aquestes afectacions i demana als usuaris de transport públic que les tinguin presents abans de desplaçar-se. L'escoltem.
1: Com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la Muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran dos carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la Muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigo Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca, val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues la faran a la zona de la biblioteca.
0: Des de l'Ajuntament es recomana consultar els itineraris alternatius dels autobusos nocturns i, si és possible, arribar a la zona amb una mica d'antelació per evitar les restriccions de circulació previstes durant el desenvolupament de l'acte. En qualsevol cas, més enllà d'aquestes afectacions puntuals, el protagonisme serà per al Garigot, que aquest dissabte tornarà a sortir del seu cau per recordar una de les llegendes més estimades de Castelldefels i, sobretot, per continuar escalfant motors de cara a una festa major que cada dia és una mica més a prop.
2: Castelldefels desperta.

0: exactament, doncs, com estem parlant de Festa Major, tenim de seguir descobrint, doncs, què és i què hi ha en tota aquesta Festa Major, desgranant poc a poc. I ja hem parlat dels pregoners en altres dies, doncs, que serien el Piqueres i la Coral Marinada. Aquests dies també hem estat parlant de les penyes, també hem parlat d'aquesta paella popular, però avui ens fixem en una de les grans nits musicals del programa, perquè és cert que molts ulls estaran posats en els Detallets, que és un dels grans esdeveniments, un dels grans reclams d'aquesta Festa Major. Però abans que el duet de Mataró, doncs, pugi a l'escenari, hi haurà un grup que també viurà una nit molt, molt especial. Aquest grup serà Vesta, que és una banda de Castelldefels que només en unes setmanes ha passat de guanyar el concurs de nous talents d'aquest 2026 a convertir-se en un dels taloners d'un dels concerts més esperats de les festes. I aquesta és probablement una de les millors demostracions del sentit que té aquest certamen. Nous Talents no és només un concurs. És una plataforma perquè els artistes joves de la ciutat puguin fer un salt dels locals d'assajos als grans escenaris. L'edició d'enguany va tornar a demostrar el bon moment que viu el talent local. Durant tres dies, els jardins del castell i la plaça, el Teatre Plaça, es van omplir de música, de dansa, amb desenes de joves artistes que van mostrar davant del públic tota la feina feta durant mesos. Primer van arribar a les semifinals amb els 10 finalistes en la categoria de música i 4 en la de dansa. I finalment el Teatre Plaza va acollir una gran final on el jurat va valorar no només la qualitat musical sinó també l'interpretació i la posada en escena. Els guanyadors van ser Vesta en música i Marina Valpercin en dansa. Però el premi anava molt més enllà d'aquest trofeu. Els dos primers classificats es van guanyar la plaça dins de la programació oficial de la Festa Major de Castelldefels. I en el cas de Vesta, això es tradueix en l'oportunitat que qualsevol grup emergent somia, i és actuar abans dels Detallets, abans de milers de persones. Quan els vam rebre, fa uns mesos, els estudis de Ràdio Castelldefels encara no sabien que acabarien vivint aquest moment, però escoltant-los ara, moltes de les coses que explicaven adquireixen un significat molt especial. El cantant del grup recordava que tot va començar gairebé com una afició. Després d'anys de dedicat al bàsquet professional, la música es va convertir en una nova manera d'expressar-se. L'escoltem.
1: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, llavors ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i, bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia, doncs, vaig dir, bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs, va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dir, hosti, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc, doncs, em va liar ella, dir, pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
0: Aquelles primeres cançons van anar a trobar en companys de viatge. El projecte va anar creixent fins a convertir-se en una banda amb identitat pròpia, repertori original i moltes ganes de pujar als escenaris. Els seus integrants explicaven que el més important era continuar tocant, continuar aprenent i continuant fer créixer el grup concert rere concert.
2: No, el futur ja es veurà, no? I si Vesta tira cap endavant, òbviament haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: I aquesta evolució també s'ha traduït en nova música. En un moment en el que la majoria d'artistes publiquen senzill, Vesta apostava per preparar un repertori més ampli perquè el públic pogués conèixer de prop el seu projecte musical.
1: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les...
0: Però si hi ha una cosa que emociona qualsevol músic és el directe. Aquell instant en el que les cançons deixen de ser només una gravació i passen a formar part de les vivències del públic. Els membres de Vesta ho explicàvem amb molta sinceritat quan parlaven del significat de pujar a un escenari. L'escoltem.
1: Porto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després... posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
0: I ara aquella sensació es multiplicarà, perquè d'aquí pocs dies deixaran enrere els escenaris més petits per actuar davant de milers de persones en una de les nits més multitudinàries de la Festa Major, compartint cartell amb un dels grups més seguits de la música catalana actual. I és també una manera de demostrar que les oportunitats existeixen, que les iniciatives com Nous Talents serveixen perquè els artistes de casa tinguin un aparador real i perquè el públic pugui descobrir que a Castelldefels hi ha molt talent esperant una oportunitat. I aquesta serà segurament una de les imatges més boniques d'aquesta Festa Major, veure una banda nascuda a la ciutat obrint el concert de Detallets davant del públic de casa. Perquè la Festa Major no és només portar grans noms del cartell, també és donar protagonisme als artistes del municipi, fer créixer el talent local i demostrar que de vegades les grans històries comencen molt a prop i de Vesta tot fa pensar que només acaben de començar.

0: En totes les activitats que tenim a la Festa Major, en tenim també d'altres d'un altre àmbit, que també són de solidaritat, i la Festa Major, doncs, amb aquestes campanyes, doncs, donem a entendre la solidaritat que té Castelldefels. Resulta, doncs, que entre aquestes activitats de cultura, música i de tots aquests preparatius, doncs, posem el focus en la recollida de, bueno, amb la campanya de donació de sang. I és que en les properes setmanes els veïns i veïnes tindran dues noves oportunitats per fer aquest gest senzill però imprescindible, que és donar sang. La primera cita serà aquest mateix dissabte 8 d'agost, amb una nova campanya de donació de sang i de plasma organitzada pel Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. La unitat mòbil s'instal·larà al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça de Joan 23, en horari de 9:45 fins la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8:15. Pocs dies després, coincidint ja amb els actes de la Festa Major, bueno, actes previs, arribarà una nova jornada especial de donació i serà dimarts 11 d'agost i serà justament aquí, davant de Ràdio Castelldefels, a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'horari de dimarts 11 d'agost serà de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Aquestes dues cites que arriben en un moment en el que el Banc de Sang recorden que hem de mantenir les reserves perquè és especialment important. La sang no es pot fabricar i els hospitals necessiten donacions cada dia per poder atendre intervencions quirúrgiques, tractaments i situacions d'emergència. Precisament el president del Banc de Sang i Teixits del Baix Llobregat, Antonio García, ens va explicar als estudis de Ràdio Castelldefels per què és tan necessari continuar donant sang.
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer, perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en plan així broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: A Castelldefels, les campanyes de donació acostumen a comptar amb una bona resposta ciutadana. De fet, la darrera jornada celebrada a la ciutat, coincidint amb el dissabte solidari, va deixar dades molt positives, 78 donacions efectives, i d'aquestes, 14 persones que donaven sang per primera vegada, una aportació que podria ajudar potencialment fins a 234 pacients. Però des del Banc de Sang insisteixen que la solidaritat ha de ser constant perquè les necessitats dels centres sanitaris no s'aturen durant l'estiu. Precisament en aquesta època de l'any és un moment especialment important, ja que les vacances, els desplaçaments i els canvis d'hàbits, doncs, poden provocar aquesta baixa de donacions. Antonio García ens va explicar quina és la situació actual i quines són les dades que es registren a Castelldefels. L'escoltem.
1: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això, tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. També tenim la universitat, que és un foco molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: I per a totes aquelles persones que encara no han fet mai el pas des del Banc de Sang, recorden que el procés és molt senzill. No cal estar en dejú, només cal tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. I també recordem que és important portar un document identificatiu. Abans de, justament de la donació, el personal sanitari farà una revisió prèvia amb un qüestionari i unes comprovacions bàsiques per garantir que tot sigui segur. Per tant, per al donant com per al receptor. I a més, en aquesta campanya també hi haurà la possibilitat de donar plasma, un component essencial que s'utilitza per elaborar medicaments i tractaments per a les persones amb diferents patologies. L'Antonio García ens explica quin és el protocol que segueixen les persones que s'acosten a donar.
1: Quan fer un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el Montpou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar a un altre.
0: Des del Banc de Sang també recorden que donar és un gest que només ocupa uns minuts, però que té un impacte molt gran. Una única donació pot arribar a beneficiar diversos pacients i permet que els hospitals disposin dels recursos necessaris quan més ho necessiten. Per això, aprofitant que també arriba aquesta festa major, es fa una crida a sumar aquest petit gest solidari a totes les activitats festives. Una manera més de participar en la vida de la ciutat. Aquesta vegada ajudant a persones que potser no coneixem però que necessiten d'aquesta aportació. I en aquest sentit, el president del Banc de Sang i Teixits del Baix Llobregat fa una última petició a la ciutadania.
1: Algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: Així doncs, recordeu les dues cites. Dissabte 8 d'agost al Centre Cívic Frederic Mompou de 2:15 a 1:00 PM i de 4:00 PM a 8:15 PM i dimarts 11 d'agost a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i serà aquesta vegada de tarda, de 5:00 PM a 9:00 PM. Per participar hi es recomana reservar hora prèviament a través del Banc de Sang i Teixits perquè és molt més còmode i perquè la Festa Major també es construeix justament amb aquests gestos solidaris i aquest estiu cada donació compta.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara anem a conèixer el temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. La situació meteorològica molt més tranquil·la al llarg d'aquest divendres. De fet, el sol serà el gran protagonista, però sí que començaran a créixer nuvolades a partir de migdia alguns sectors del litoral prelitoral de Barcelona, comarques de Girona i en especial també cap al Pirineu i Prepirineu més oriental. I és en aquests sectors on durant la tarda i primeres hores del vespre descarregaran alguns ruixats acompanyats de tempesta que a últimes hores podrien arribar al nord de la Catalunya central. Localment podran ser d'intensitat forta i anar acompanyats de tempesta o de calamarsa i pedra. Ni de bon tros seran tan extensos i intensos com els d'ahir tarda, però hi existeix aquesta possibilitat en aquest sector del Pirineu i Prepirineu més oriental, bàsicament Ripollès, Garrotxa, Osona, és en aquests sectors on de manera local hi pot haver aquesta intensitat forta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels.
3: Us hi esperem.
0: Castelldefels Desperta. Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: Doncs com cada divendres arriba el moment de fer un cop d'ull a les propostes culturals, festives i d'oci que ens ofereix Castelldefels per als pròxims dies. Un cap de setmana que arriba carregat d'activitats i que, a més, marca l'inici d'un període molt especial per la nostra ciutat, perquè cada vegada som més a prop de la Festa Major i això ja es nota en una agenda que comença a omplir-se d'actes previs. Trobades populars, música, tradicions i propostes pensades per totes les edats. De fet, en els pròxims dies seran un bon aperitiu del que ens espera durant les celebracions més esperades de l'any, amb una ciutat que ja escalfa motors per viure intensament aquesta gran festa. Però abans de que arribin els dies centrals de la celebració, hi ha moltes altres activitats culturals, familiars i lúdiques que val la pena destacar. Per repassar tota aquesta agenda, les cites més destacades d'avui, de les activitats del cap de setmana i també de les novetats que ens acosten una mica més a la Festa Major, ens acompanya com cada setmana els divendres la nostra tècnica preferida de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Mireia Soler. Molt bon dia, Mireia. Moltes bon gràcies dia. Per ser-hi aquí una vegada més amb nosaltres.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Doncs explica'ns què ens portes avui, perquè ens has portat uns regalets que ens fan molta il·lusió.
1: Sí, doncs, ja ha sortit anunciat a xarxes, hi haurà un ventall que és plegable perquè tothom se'l pugui guardar i treure amb aquesta calor que fa. I després també hi haurà uns mocadors.
0: I m'encanta perquè es recull i es desplega i bueno, superfuncional, eh?
1: Exacte,
0: m'agrada molt.
1: Sí, surten els principals actes així, espectacles per darrere i per davant la Festa Major d'estiu. I què més? Els mocadors que repartirem durant els dies de la Festa Major, i aprofito per dir que aquest cap de setmana també es farà un repartiment de mocadors perquè la gent ja els tingui i vingui preparada. I aprofito també a animar tothom que el dia del pregó, si el té, que se'l posi, que quedarà molt bonic.
0: Sí, no? Serà una molt bona postal doncs, per la Festa Major, m'agrada.
1: Exacte.
0: Doncs sí, aprofitem justament aquest canal de comunicació amb la ciutadania doncs, per demanar justament això, que a partir d'aquest cap de setmana ja es poden recollir el que són els mocadors i que doncs, el dia del pregó, que serà el dia 13, doncs, que el porti tothom perquè serà una molt bonica foto doncs, de la Festa Major.
1: Exacte, hem fet meitat i meitat, n'hi ha meitat de grocs i meitat de blaus, com la bandera de Castelldefels.
0: M'encanta.
1: Llavors aquesta és la idea, no? Que entre tots fem la bandera del poble. I també us volia comentar que els llibrets ja estan, ja els tenim. A diferents equipaments, qui vulgui tenir el llibret amb tota la programació completa ja els pot recollir. Van arribar ahir, o sigui, estan calentets, i durant el dia d'avui i la setmana vinent, òbviament, doncs ja estaran els diferents equipaments de Castelldefels i al centre del poble.
0: Perfecte, o sigui que ja ho tenim tot, ja ho tenim tot per començar aquests dies tan especials per la ciutat. També igualment recordem que a qui no vulgui aquest llibret doncs pot consultar tota la programació a través de la nostra pàgina web de l'Ajuntament a castelldefels.org.

0: doncs que s'adreci a l'entitat, que els explicaran millor. I després el dissabte per la nit ve el gran espectacle piromusical, no?, que llegendari ja la representació de la llegenda del Garigot, que també és a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, i es farà doncs, a la plaça del Garigot, al parc de la Muntanyeta, a baix, on estan les fonts.
1: I justament comentem també que, tot i que és un espectacle piromusical, recordem als nostres oients doncs, que justament està cancel·lat aquest tipus d'ús pirotècnic i justament aquest tipus d'acte serà doncs, amb protecció civil i amb tot el que tingui a veure per les restriccions aquestes i tenir cura doncs, de que no hi hagi doncs, cap tipus d'incendi. Ho recordem.
0: Exacte. I aprofito per dir que doncs, estan tots els permisos de governació està muntat per el proveïdor, que és un expert, no? O sigui que en aquest sentit sí, vigilem molt, ja que també des d'alcaldia han volgut prorrogar aquesta... Uh-huh. Aquest...
1: Sí, és el bando doncs, que prohibeix el que és l'utilització de pirotècnia. Però recordem que sí, utilitzem en aquests actes perquè ho tenim tot molt controlat, però que aquesta restricció doncs, encara continua vigent fins al 30 d'agost.
0: Exacte. I després, bueno, això el que us deia abans, que el dia del Garigot es farà un repartiment de ventalls i de mocadors. O sigui que qui estigui de públic també podrà aprofitar a recollir els ventalls i els mocadors. I després el diumenge, a les 11:45, a les 11:30, hi haurà la Diada Castellera de la Vigília a càrrec dels castells de Castelldefels al carrer Arcadi Balaguer, al costat de l'Ajuntament, davant de l'edifici de la República, i faran un assaig previ a la gran diada que serà el dia de la Festa Major, el 15 d'agost.
1: Sí, i a més és que els castellers han fet una crida a la ciutadania i a tots els veïns i veïnes, doncs han fet una campanya per sumar nous adeptes als castells, que Jan Molero està aquí justament i ens va comentar doncs, que hi havia una campanya de promoció doncs, per rebre nous integrants justament de les colles per fer pinya, als castellers.
0: Exacte, i estan molt animats, volen provar, no sé dir-te ara el número, no sé si és un 4 de 8, no sé què és el que volen provar, però que estan molt animats i és veritat que els castellers últimament, darrerament, els grocs han fet una gran evolució i doncs això, que qui tingui interès o curiositat, doncs és un gran dia per anar a poder parlar amb ells i veure-ho.
1: Exacte.
0: I després a la tarda hi ha una activitat familiar, que és l'activitat gegantera, que van a visitar les Torres de Guaita amb els gegants de Castelldefels i expliquen una mica, no?, la història aquesta dels pirates, les torres i els gegants, no?, que són la Constança i el Jaume. Llavors es visitaran diferents torres de la ciutat i qui vulgui anar doncs començarà el castell, amb la Torre del Castell.
1: Vale, doncs és que aquest tipus d'activitats pels més petits sempre doncs, és molt, molt interessant perquè veure els gegants i ells tan petits, o sigui, s'ho passen molt bé. I faran un recorregut per tota la ciutat, no? Per les Torres de Guaita, doncs, explicant una mica d'història. Això sempre és molt divertit pels petits.
0: Exacte, sí. Alhora doncs, els grans, no?, poden saber una mica més de la història. Les torres exactes estan al programa, estan penjades a la pàgina web, perquè són bastantes, però sí. això, que qui vulgui veure-ho tot està al programa i comença a les 18:00, a les 6 de la tarda.
1: Perfecte, perquè ja ha baixat el sol, ja començarà doncs, a tenir una miqueta de fresca, o sigui que m'agrada l'hora.
0: I per acabar doncs, amb la ballada de sardanes d'estiu a la plaça de l'Església, a 8:15, el proper diumenge, o sigui, el dia 9 d'agost.
1: Perfecte, doncs per poder anar practicant doncs, aquestes sardanes doncs, per quan Exacte. Escoltem la cançó de Coti per Coti dels Tetallets.
0: Exacte.
1: Doncs a veure, què més ens pots explicar ja avançant una mica més per la Festa Major?
0: Doncs que ja estem, bueno, aquestes activitats prèvies és un tastet, no?, d'aquesta Festa Major que hem preparat i us convidem a tots al pregó, que és l'inici de la Festa Major, el dijous 13 d'agost. Prèviament al pregó es farà un assaig del Cercavila. Llavors també és una activitat molt familiar, que qui vulgui, abans del pregó, baixaran als castells, es faran els balls de cintes, balls de gitanes... I doncs això, ens veiem el dia del pregó a les 9 a la plaça de l'Església.
1: I el pregó aquest any va a càrrec de Piqueres, que és molt conegut aquí a la ciutat.

0: veritat, és un noi jove que és molt conegut i a més, el contrast que hi ha és que comparteix pregó amb el que seria la
1: Marinada.
0: Sí, que fa exacte, justament 100 anys, o sigui, ha sigut com molt, molt interessant posar doncs, una cosa molt jove amb exacte, una cosa molt antiga, o sigui, aquest contrast és molt interessant per al pregó.
1: Exacte, el Piqueras ja va dir, no, que serà el pregoner més jove i que està molt orgullós d'això.
0: Això és molt guai, saber-ho.
1: I, doncs sí, un artista emergent urbà, com és el Piqueras, i després la Coral Marinada, no, que és aquesta tradició de les corals, i que aquest any hem celebrat el centenari amb diferents activitats també durant l'any, i doncs, és molt bonic, no?, culminar amb que siguin els pregoners, i sé que també de primera mà que estan molt orgullosos els components de la Coral Marinada per poder fer aquest pregó aquest any al balcó de l'Ajuntament.
0: Doncs serà molt interessant i tenim moltes ganes d'anar-hi. I això serà justament el dia 13, digue'm l'hora per recordar-lo.
1: El pregó començarà a les 9.
0: Vale.
1: A les 9, però prèviament hi haurà, que m'he oblidat de dir-ho, a les 19 hores, abans del pregó, podeu venir a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca i de la ràdio, on estem ara, que hi haurà un espectacle de circ.
0: Oh.
1: Serà la primera activitat, un espectacle familiar.
0: Això serà divertit.
1: Sí, es diu Havia una vez, o sigui que els que tenim una mica més de 30 anys ja sabem més o menys per on anirà, i doncs convidem a totes les famílies i qui vulgui venir a veure aquest espectacle, que serà a les 19 hores a la plaça Neus Català.
0: Justament davant de la biblioteca, per més referència exacte, de la gent, és justament davant de la biblioteca de Castelldefels, a la Ramon Fernández Jurado. Perfecte.
1: Exacte. I després del pregó doncs ve el primer concert que ens fa molta il·lusió, que és Ginestà, aquests
0: sí,
1: dos germans de Sant Andreu. Començarà el primer concert així gran el dijous, 13 a les 10, a la plaça de l'Església.
0: Meravellós, meravellós. O sigui, ja comencem el dijous 13, ja tenim un molt bon concert per encetar tota aquesta llista de concerts que venen en camí.
1: Exacte, i per acabar el dijous amb una festa és amb Toreros Muertos, també el mític Pablo Carbonell.
0: Sí, que tenim més de 40 anys, doncs sí que ens en recorda, sabem qui són.
1: També. I doncs això, el dijous acabarem amb aquest concert de Toreros Muertos a les 12 a la plaça de l'Església.
0: Perfecte, doncs amb molta il·lusió de veure'ls, perquè fa molts anys que venen amb un recorregut de molts anys, i la veritat, recordar aquestes cançons de sempre doncs, serà molt divertit.
1: Sí, tenim moltes ganes, i de fet també el feedback, no?, de la ciutadania, que ens diu, és veritat que aquest any doncs, hi ha concerts per tothom, no? I en
0: sí,
1: aquest sentit estem contents, perquè sí que és veritat que a tothom hi ha alguna cosa que li agrada molt. Llavors,
0: sí, sempre és molt complicat, no?, agradar
1: sí,
0: a tothom, i aquest any sembla que si no t'agrada una cosa sempre pots anar cap a l'altra.
1: Exacte,
0: o sigui, és
1: sí,
0: molt interessant.
1: Tots els gèneres, els estils i això, que tothom vingui a la festa major. Ah, i m'he oblidat també la festa jove, la festa alternativa que
0: la FAC, és veritat!
1: Que es farà el dijous també, que començarà a les 5 de la tarda fins a les 2, i hi haurà diferents artistes.
0: Sí, de fet, el nostre pregoner, em sembla que el Piqueras farà el pregó i haurà de marxar corrents perquè justament tindrà un concert allà
1: exacte,
0: a la FAC. I recordem que estarà justament davant dels instituts, a la plaça davant dels instituts.
1: Exacte, el pàrquing del costat de Teresa Claramunt, que és on està la fira.
0: Justament doncs, on es va fer la pantalla de...
1: Al costat de la pantalla.
0: Ah, exacte.
1: Al costat de la pantalla, allà de 5 a 2, hi haurà la festa jove alternativa amb diferents artistes, i doncs, això, el Piqueras actuarà allà sobre les 11.
0: Perfecte, o sigui... tindrem justament el pobre noi haurà de fer el pregó i haurà de marxar corrents, o sigui que el trobarem molt actiu aquest dijous.
1: Dijous 13, exacte.
0: I de fet, què més tenim per aquí? Doncs després ja passem a divendres, no? Divendres ja en tindrem més activitats. Explica'ns què ens portes.
1: Doncs el divendres comencem pel matí, com sempre fem, amb les activitats familiars, que es farà com la festa de l'aigua. Hi haurà a les 10 hores pels més petitons la senyora Bombolles, una artista que farà bombolles de diferents tamanys, algunes supergrans. Convidem a la primera infància, no?, que sobretot és qui veuen aquestes bombolles màgiques. i després hi haurà a les 11 la festa de l'aigua, que ja és més pels més grandets que vulguin mullar amb aquesta calor. I paral·lelament, doncs, a les 10:30 l'agrupació farà la plantada de gegants davant de la seva, del seu edifici, davant de l'edifici de la cultura popular, però estaran preparats per baixar a les 12 i faran la plantada de gegants a la plaça de l'Església. I què més? De 11 a 2 hi haurà com cada any l'espai d'aigua sostenible, no? Per aquesta consciència
0: sí.
1: de l'aigua.
0: Està a la plaça de l'Església, com cada any, perquè cada tots any, els sí. anys justament es troba aquí. Sí.
1: Exacte. I doncs això, al matí el passarem entre la cultura popular amb els gegants i la festa de l'aigua. Després seguim el divendres amb el sopar popular, no? Que és aquest, la paella que es fa al parc de la Muntanyeta, que cada any triomfa.
0: Sí, i a més aquest any tenim novetats, perquè no farà falta fer cua per agafar aquest tiquet, perquè
1: Exacte.
0: Justament es podran retirar les entrades a través d'Entràpolis.
1: Sí, aquest any hem intentat haver de fer-ho així perquè tothom arribi, perquè hi ha gent que sabem que està de vacances i arriba just per la festa major, llavors hem fet aquest petit canvi, que sí que és veritat que la gent encara no ho sap, però sí que estem intentant que arribi a través de xarxes des de l'entitat que fa la paella Sin Vecinos com nosaltres, i és tan fàcil com entrar a entrapolis.com i comprar el tiquet de la paella.
0: Que també realment és molt més còmode.
1: Exacte, si no has d'anar a cap botiga, ho pots fer pel mòbil, ordinador, i si algun despistat no ho ha fet, el dia de la paella sí que es podrà comprar allà. Però sí que intentem, sí, ja que estic, aprofito, per si tothom ho té, per tema logístic serà molt més fàcil que tothom vingui amb el tiquet ja al mòbil. No cal imprès, tampoc.
0: Perfecte, millor encara.
1: Exacte, es guarda el PDF una imatge al mòbil i ja serveix.
0: Perfecte. Doncs això ja serà de cara a divendres 14 d'agost, no?
1: El divendres. Com és una festa major per tothom, el divendres també hi haurà a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca, un concert, un tribut a Camela.
0: Sí, correcte.
1: És a les 8.
0: Perfecte. Doncs tenim de gairebé tots els pals, no? De més modern, de més antics, perquè Camela ja també pot tenen uns anys.
1: Sí, i també serà el Cercavila.
0: Perfecte.
1: O sigui que arriben els grallers a les 19:30 i el Cercavila començarà cap a les 8 a la plaça de l'Església amb el seu recorregut, que teniu el recorregut sencer doncs, al programa. Això divendres. A la paella hi haurà un bingo, que l'any passat va agradar moltíssim.
0: I tenim un concert també, bueno, una animació justament després del bingo,
1: Exacte.
0: Que és el concert de l'Homes Pop.
1: Exacte, amb versions típiques que tothom se les sap per ballar i cantar.
0: Per passar-ho bé, justament, amb tots els veïns. Serà meravellós.
1: I això al Parc de la Muntanyeta. I a la plaça de l'Església, un cop acabi el Cercavila, hi haurà un tribut a Queen, que és, el grup es diu Bulsara, i serà a les 22:30. I després d'aquest concert del tribut a Queen, vindrà una sessió del DJ Indie Cool, que serà fins a les 2.
0: Perfecte. Doncs tenim una nit llarga, que serà la nit de divendres.
1: Exacte, encara estem al divendres.
0: Encara? Doncs vinga, continuem. Anem cap al dissabte, que ja serà justament dissabte, dia de la festa gran.
1: Exacte, el dissabte, que és el 15 d'agost. Doncs pel matí seguim amb les activitats familiars i la festa de l'espuma, no? La festa de l'espuma serà... Aquest any hem intentat canviar la ubicació, perquè sí que és veritat que a la plaça de davant de la biblioteca al matí doncs hi ha molt de sol. Llavors sí que van haver algunes propostes de famílies que van dir a veure si ho canvieu. Doncs sí. Aquest any hem intentat escoltar tots els veïns i veïnes i hem traslladat la festa de l'escuma a l'Arcadi Balaguer, que és on sempre fem les activitats familiars.
0: Doncs meravellós.
1: Hi ha més arbres, sí. Més ombra.
0: Sí, més ombra, perfecte.
1: Vale, llavors serà allà. I també hi haurà el supertobogan, que estarà al carrer Doctor Trueta, és a baix del parc de la Muntanyeta, al carrer que fa com baixada. I doncs
0: perfecte.
1: Un supertobogan amb aigua i també convidem a tothom que a la festa de l'espuma pugi cap a dalt o a l'inrevés, perquè serà més o menys a la mateixa hora. A les 11 comença tot.
0: Perfecte, o sigui, serà un dia passat per aigua, també.
1: I com és típic també, no? La processó de la festa major, que es farà a les 12, després de la missa, sortirà la Verge amb tota la cultura popular acompanyant i es farà aquest seguici la processó del, pels carrers de la ciutat, pels
0: Perfecte.
1: Carrers del centre.
0: Doncs llavors també processió, o sigui, tenim de tot, molt bé. Continuem.
1: El 15 d'agost... El 15 d'agost, mira, aprofito per tornar a parlar de les penyes, que hi haurà aquest bateig de penyes al migdia i doncs, aquesta gent que ha format aquestes penyes estarà convidada a Arcadi Balaguer per fer aquest bateig de penyes. I bueno, hi ha moltíssimes coses més, però no em vull deixar de parlar del concert gran del dissabte, que serà a Tallets a les 10 al Parc de la Muntanyeta.
0: I a més, justament estàvem parlant de que això serà el concert de Tallets, un dels plats forts, però a més tindrem de taloners a Vesta, que
1: Exacte.
0: És un dels, no, dels grups que va guanyar els Nous Talents 2026, i és, doncs, per ell serà com l'estrena, una gran estrena i bueno, de ser taloners dels detallets.
1: Sí, la veritat que sabem que estan molt contents i nosaltres també que puguin fer aquest previ, no, del concert del dissabte amb Vesta.
0: I després l'altre concert gran, gran, gran...
1: Doncs Chenoa a les 10 també al Parc de la Muntanyeta per fer aquest super fi de festa amb Chenoa, Fox, i per acabar també hi haurà una sessió de DJ a la plaça de l'Església després dels Fox, que ja serà el fi de festa total. Doncs pues això, per gaudir i acabar de passar
0: I
1: la
0: per
1: festa
0: acabar
1: major.
0: La festa major. Doncs amb tota aquesta informació estem arribant ja justament a les 10 del matí. És moment de finalitzar el que és el nostre programa del Desperta. Mireia, moltíssimes gràcies per haver portat aquests souvenirs, que me'ls quedo. I també moltes gràcies, doncs, per haver portat tota la informació de la Festa Major. Recordem que tenim, doncs, aquests llibrets impresos que poden adquirir a qualsevol punt de l'administració de Castelldefels, i també teniu tota que és la informació a la pàgina web de castelldefels.org. Moltes gràcies, que passin un molt bon cap de setmana i tornem dilluns.
1: Gràcies.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 10 del matí. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova amenaça. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges es tanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que, tot i el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Europeu. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. Almenys 7 persones han mort i 15 més han quedat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat prèviament els seus avis. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. I avui és nit de concerts arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
4: Esports.
3: Pau Dax, bon dia.
5: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
3: El temps de les pròximes hores serà assolellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a la d'ahir.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, la llegenda del Garigot torna aquest dissabte al Parc de la Muntanyeta. Una nova representació de la llegenda més emblemàtica de Castelldefels arribarà com a preludi de les activitats de la Festa Major. Serà demà, a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, organitzada per l'Agrupació de Cultura Popular. I noves activitats aquest cap de setmana al Palm Market de Castelldefels. Recordem que Palm Market és una fusió i a la vegada una reimaginació i ampliació de les nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, que oferien activitats d'oci fins a l'estiu de l'any passat. Fins al 5 de setembre, sota la nova denominació de Palm Market a les places de les Palmeres, aquesta plaça es transforma en un espai a l'aire lliure dissenyat per passejar i gaudir d'una programació pensada per a públics de totes les edats. Aquest divendres, a partir de 9:45, música amb el Encanto del Loco. Activitat familiar amb Peter Pan, demà dissabte, a partir de 8:45, i diumenge, Pal Comedy, amb l'actuació de Xavi Franquesa, a partir de 8:45. I presentada la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, la iniciativa impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. I és tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels.

Hotels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses.

0: de dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ahora y aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui sabrem el programa del dia, el que ens depararà Castelldefels, que arribarà aquesta nit a les 11 a la sintonia de Ràdio Castelldefels, la música electrònica dirigida per Albert de la Torre. També ens referirem a la campanya de donació de sang. Hi haurà una sessió demà al Centre Frederic Mompou i també una sessió especial durant el matí a la Continguts en el context de la Festa Major d'Estiu. Parlant de la Festa Major d'Estiu, l'aperitiu arriba aquest cap de setmana amb la representació demà al Parc de la Muntanyeta de la Llegenda de Garigot, a càrrec, com és habitual, de l'Agrupació de Cultura Popular. Protagonistes també aquesta Festa Major i la Coral Marinada, que seran els encarregats, juntament amb l'artista local Piqueres, de la GIA El Pregó de la Festa Major d'enguany. També tindrem, com cada divendres, les càpsules de salut i més cosetes fins aquí a la una. Welcome!

mixtures bridge.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest proper dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Per conèixer els detalls, amb nosaltres Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants del Baix Llobregat, per suposat, a Castelldefels també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Una nova campanya molt important, oi? Per què és tan important donar sang?
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer, perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Habitualment les campanyes que es fan aquí a Castelldefels tenen bons resultats de participació, oi?
1: Sí, no es podem queixar. Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions, perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. Per exemple, quasi la meitat de les donacions que fan aquests jocs, tant els Pins com el Franguan, són nous de nens que van per primera vegada. Inclús hi ha l'anècdota de que molts nens, quan fan 18 anys i poden donar i han fet altres campanyes altres anys, van a col·laborar en la mateixa campanya, no? També tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal, com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Qui pot donar sang? Quins són els requisits de les persones donant de sang?
1: Bueno, ja no es pot, els requisits mínims són tindre 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys actualment. Fins fa ben poc només era fins als 65. Per això que hem comentat al començament, cada vegada vivim més, tenim més salut i la gent pot donar sang durant més temps.
0: A banda de la donació de sang, també es crida la donació de plasma sanguini. En aquest cas és una donació tradicionalment que es fa des de fa però pocs anys.
1: Bueno, sí, resulta que sí, això de plasma, repetint una mica, cada vegada són més persones, cada vegada hi ha més necessitats i degut a tot això mundialment, abans es buscava sang d'altres països de l'estranger, però per les seves necessitats ja no les podem assolir. Llavors, repte, assolir sang dels mateixos donants, que té molta més avantatge perquè el plasma es pot donar cada 15 dies, perquè en plan broma és l'aigüeta que quan es cremem o tenim una ferida, però això es recupera de seguida i es pot donar cada 15 dies, però clar, necessitarem un espai com el Montpou, gràcies a moltes tasques que s'han fet, tenim un espai adequat per poder recollir plasma cada 15 dies.
0: En aquest cas, recordem, la campanya arribarà el 8 d'agost, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després de la tarda també des de les 4 fins a 7:45. Però cal que les persones donen reservin hora, oi?
1: Sí, no, bueno, pel tema de la sang, bàsicament es fa una infraestructura important, arriben 7-8 lliteres i no hi ha cap problema. A més, a vegades, simple en broma, arribo jo i pel motiu que sigui, per una quarantena, perquè no he fet el temps precís, no puc donar sang. Llavors, aquests 10-15 minuts quedarien buits. Si ve una persona que no té temps, per no quedar buida la llitera, l'agafem. A més, a l'equip normalment sanitari és molt eficient i no hi ha gaire demora i aprofitem aquest espai. Sí que fa falta el plasma, perquè el plasma és quasi una hora, perquè no és per assustar, es treu tota la sang en paquets, que es diu, es torna l'hemoglobina a les plaquetes,

0: Xin, col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar en un altre.
1: Doncs la propera, aquest dissabte 8 d'agost, hi haurà una següent als pocs dies, oi?
0: Sí, sí, després al cap de pocs dies hi ha una altra, que això s'avisa normalment, ja dic, la gent ja té aquesta aplicació o pot entrar directament a les webs i demanar aquesta informació.
1: Doncs esperem que sigui positiva la recaptació, que molta gent s'acosti al centre de Frederic Mompou. Repetim l'horari, de 9:45 a 13:00 i de 4 a 8:15 de la tarda. El centre cívic Frederic Mompou s'ha instal·lat aquesta unitat del banc de sang i teixits per donar sang, aquest acte imprescindible, com deia en Antonio, per garantir l'assistència sanitària als hospitals cada dia.
0: Val, moltes gràcies. Un petit privilegi. Sí. A veure si algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
1: Doncs dit queda. Moltíssimes gràcies, Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé aquesta nova recaptació.
0: Vale, moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. I aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. Desarticulen una organització que portava droga amb llanxes ràpides a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 dels quals ja han ingressat a la presó. Detenen dues persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos investiguen els fets. La compravenda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases, la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compravendes, un 0,8% més que el 2025. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. De gener a juliol d'aquest mateix any, 1.900 vehicles han tingut una avaria a la carretera, segons dades que avança 3 que tinc el Servei Català de Trànsit. És un 60% més que en el mateix període de l'any passat. El gremi d'automoció ho atribueix a la falta de manteniment d'un parc molt envellit de vehicles. Els noms més destacats de l'escena electrònica europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Branch Electrònic, que arriba a la quarta edició i ha renovat la llicència fins al 2028. En 3 dies s'hi podran veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Arbat, Marco Carola i Solomon.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé, pel qual pagarà 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
1: El temps de les pròximes hores serà solellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a ahir.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Castelldefels avança en la construcció de la nova estació de bombament d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord, una infraestructura estratègica destinada a millorar la capacitat de resposta de la ciutat davant els episodis de pluges intenses i reduir el risc d'inundacions. L'actuació, promoguda per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i executada per l'empresa Cox, representa una inversió de prop de 4,6 milions d'euros i forma part de les mesures destinades a reforçar la resiliència del municipi davant els fenòmens meteorològics extrems. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Castelldefels reforça la recollida selectiva de residus tèxtils amb nous contenidors i un increment del 55% en els punts de recollida disponibles. L'iniciativa busca facilitar la reutilització i el reciclatge de la roba i el calçat, promovent l'economia circular i reduint els residus. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: un paper predominant a la festa major d'estiu i altres activitats que es celebren a Castelldefels, el té com és habitual l'agrupació de cultura popular. Per això és amb nosaltres el president d'aquesta entitat, Jan Monero. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè hi ha aquest pròleg que ja és tradicional de la festa major d'estiu, com és la llegenda del Garigot, aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la festa major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la festa major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac.
0: Mm. I és, normalment també és una festa que presenta novetats any rere any.
1: Sí, i tant. Com sempre hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
0: d'orientació,
1: això que no sortia, que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller.
0: I en què consisteix aquesta orientació, doncs?
1: Doncs bé, és una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat que has marcat tots els punts.
0: I qui pot participar?
1: Doncs
0: i
1: bé,
0: com es pot fer?
1: Està obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: En quant a l'exhibició de la tradicional, com deien, la llegenda del Garigot, a quina hora hi ha un lloc?
1: Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre. Mm. I després, diumenge, tenim altres activitats també, com són el vermut de festa major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de festa major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran festa major que ens ve per davant la setmana que ve.
0: Per això són els assajos dels castellers?
1: I tant. Mm. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de festa major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra i, evidentment, per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, a divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local, com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: En aquest cas, el públic assistent està això de públic, no? No pot participar.
1: Bueno, sí, també es pot.
0: També?
1: Sí. És una
0: la pinya?
1: Es pot fer des de qualsevol de les... Al final, l'activitat castellera és una activitat que permet modular perfectament quina és la implicació que vol agafar cada persona. Si una persona decideix venir a veure només, és totalment convidat, però si també decideix venir a donar un cop de mà, doncs també li agrairem.
0: Parlarem la setmana vinent de més activitats relacionades amb la Festa Major, on vosaltres participeu. Però després de la Festa Major feu doncs, un parèntesi vacacional?
1: Exacte, després de la Festa Major bueno, ens quedaran aquests 4 dies de més intensitat del 13 al 16 amb totes les activitats típiques de Festa Major de cada any. I després doncs, sí, ja tenim un parón de vacances de 15 dies que hem merescut perquè al final no només la celebració de la pròpia festa sinó també la preparació implica un gran esforç, sobretot humà, i s'ha de reconèixer que és un esforç que és totalment altruista, doncs cap persona de l'agrupació rep, no cobra ni res, no? És un fet pel fer pel poble, no? És molt maco, però també cansa, en certa manera, i va bé tenir unes vacances després de la festa major, i després ja encarem el setembre i l'octubre molt posats en la mirada castellera amb el concurs, i també en quant a gegants ja han posat la mirada cap a la trobada gegantera del Baix Llobregat, que serà el quart cap de setmana d'octubre, si no vaig equivocat, i altres fites així destacables. I abans de tornar a mirar cap a festa major d'hivern. Sí, és que no parem, no parem. Una darrere l'altra. Que...
0: No, stop. Quina és la vostra fita de cara al concurs? Què és el que intentareu en aquesta
1: doncs bé,
0: versió?
1: És complicat de... És complicat de dir. No, bueno, encara falten molts assajos, no, pel concurs. De moment, per la festa major, sí que sembla que ja es va aclarint un possible... una possible actuació somiada, no? O la que ens agradaria, a veure si és possible, sobretot dependrà dels assajos aquests que fem tant aquest dimarts com el divendres, com el dimarts següent, per acabar de definir quin serà el programa que portem a la festa major, i depenent de com surti la festa major, doncs podrem somiar més o menys de cara al concurs. Al final, la nostra colla és una colla que li agrada molt el concurs i sempre han anat al concurs al 100% o al 120%. Llavors, no s'ha d'esperar menys dels castells de Castelldefels.
0: Doncs la setmana que ve ja en comptem amb tu perquè ens expliqui la resta d'activitats que altres seccions de l'agrupació posaran a l'abast de tothom amb aquesta festa major.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Doncs a tu, molt bon dia.
1: Molt bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

0: Doncs en aquesta festa major, el pròleg de la qual la tenim aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la representació de la llegenda del Garigot, doncs en aquest context, la festa major d'estiu, com és habitual, un dels actes més tradicionals és la lectura del pregó. Aquest any serà una lectura del pregó doble, també, perquè la faran el cantant, el músic local Piqueras i també membres de la Coral Marinada, una entitat del nostre municipi que fa enguany 100 anys, ni més ni menys. Una de les seves activitats més conegudes és la recuperació de la cantada de caramelles. Doncs vam parlar amb un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill, de la història de la seva coral i dels seus projectes i de l'essència, com deien, d'aquesta entitat, que enguany ha fet 100 anys.
1: Doncs en aquests dies festius de Setmana Santa, una activitat molt destacada té lloc aquest dissabte, com és la cantada de caramelles per part de la Coral Marinada. Amb nosaltres, un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill Gil. Què tal? Molt bon dia, senyor.
2: Molt bon dia.
1: En què consistirà aquesta cantada de caramelles?
2: Bueno, aquesta cantada és com típicament ja fem cada any, ja, durant fa molts anys. Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu ja, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar. I sempre, de molt abans, des que vam començar, que érem uns crios. Jo tenia 13 anys quan vaig començar, altres abans, altres amb 14 o 15. Uh-huh. I, bueno, sempre hem sigut, érem llavors un coro que érem de 35 a 40 persones, entre nanos joves i gent més gran. Uh-huh. I això s'ha anat continuant cada any, menys aquest any del Covid, que no es va poder fer, però mentrestant sempre s'ha anat fent. I després també hi havia l'acostum, vam estar bastants anys que es feia una trobada de caramelles també, després del diumenge de Glòria, era l'altre diumenge, per tota la part del Penedès i Garraf, i cada any tocàvem un poble, i allà es fotia ens ajuntàvem entre 24 o 25 coros de caramelles, i fèiem cada un, cantàvem dues peces, i després es feia allà un aperitiu de germanor entre tots els que hi havíem. I cada any ja s'anava programant amb el que li tocaria el pròxim any, no? I per aquí, pel poble, doncs això, hem anat continuant la tradició aquesta i cantem, doncs mira, el dissabte sortirem, si Déu vol, ara ja fa aquests anys, ja fa almenys 25 anys o així, que ja no cantem els dilluns de Pasqua, i només cantem dissabte per la tarda i diumenge pel dematí. Abans també, el dissabte, me'n recordo que es feia una cantada on s'hi cantaven les peces que havíem assajat i a més es cantava sempre un popurri i unes coples humorístiques allà davant de l'Ajuntament, que hi havia les autoritats i tota la gent del poble que venia a escoltar-ho. D'allà llavors ens portaven amb el camió de la Rocalla, que ens el deixaven, i anaven fins a la casa de l'alcalde, que llavors era el Francesc Vinyes, i allà li cantàvem també, li fèiem una cantada amb ell, i després ja ens anàvem cap a casa, però ja eren les 12:30 o quasi la 1 de la matinada, això el dissabte. Això ja després, ja anys enrere, poc a poc, doncs ja es va anar perdent, i fins que allà ja l'Ajuntament ja no s'ha fet més. I ara doncs sortim el dissabte a les 4, a les 5 de la tarda, d'allà de la parròquia, d'aquí de la plaça de l'Església, ens anem cap a la part de l'Avinguda Constitució, des de més o menys per allà on hi ha el Vives, fins quasi bé al final on hi ha aquella carnisseria del Soler. Després donem la volta i entrem ja pel mig del poble i ens anem fins al carrer Iglesia, i del carrer Iglesia anem fins al final de tot, fins a Manuel Girona, i anem cantant per cada posto de per allà, anem fent cantades. Tornem a vindre i, segons l'hora que sigui, doncs, cantem també alguna cosa per allà a l'Avinguda de Santa Maria. allà a les geladeries que hi ha, i ja més o menys cap a les 8, 8 i mitja el dissabte ja acabem. I diumenge al matí doncs ens anem allà al CAIS, ja fa molts anys que anem allà a dinar. Abans anàvem molts anys, havíem anat al Barçara, i després quan el Barçara ja va acabar, que van agafar una altra persona, llavors vam anar uns anys també allà al Colorado, i ens juntàvem allà tota la colla a esmorzar, i d'allà ja fèiem el recorregut. I ara ja fa uns quants anys que anem allà al CAIS, al final de l'Avinguda de Constitució, esmorzem a les 9 i a les 10 ja es comencem a cantar per allà.
1: Per la gent que no ho sàpiga, què són les caramelles? Quines lletres tenen aquestes cançons?
2: Bueno, aquestes lletres són lletres de cançó popular, sobretot són habaneres, valsos, valsos mariners, després també cantem alguna sardana, i més o menys és tot cançó popular catalana, alguna cançó també en castellà, també, potser aquest any farem les habaneres de Cádiz, del Carlos Cano, i una del José Luis Ortega Monasterio, que és part en castellà i part en basc, que es diu Bichincho, que és molt maca. Bueno, portem un repertori de 14 o 15 peces per anar cantant variadament. En un lloc en cantarem dos, en un altre en cantarem tres, i sempre variant el repertori, per no repetir-ho.
1: Doncs, Vicenç, que us vagi molt bé aquesta nova trobada amb les caramelles aquest dissabte i el diumenge.
2: Si Déu vol.
1: Gràcies per venir a explicar-ho.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
2: I fins l'any que ve, si Déu vol. I molt bona Pasqua.
1: Igualment.
2: Vinga.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Joana, què fa la teva filla? Va ser el seu aniversari fa poc, oi?
2: Sí, acaba de fer 2 anys i està aprenent a parlar. No calla ni sota l'aigua.
1: Esclar, per l'edat que té ja és això. A mi no em sorprèn que no calli. Vols dir que no li ve de família?
0: A Punt de Sal. En català, el verb callar, en el sentit de no parlar, no dir res, no porta pronom. Per tant, no direm aquesta nena no hi ha manera que es calli, sinó aquesta nena no hi ha manera que calli. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som.
4: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: Catch the Lefels, així som.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 12 del migdia. La ministra de Joventut i Infància anuncia l'arribada a Ceuta la setmana que ve del grup de treball que planificarà la redistribució dels menors a la península. Cira Regó quantifica en 1.300 el nombre de menors que ara tenen controlats i apunta que el repartiment es farà en qüestió de setmanes. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a final d'aquest mes. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presideix una reunió de coordinació amb diferents ministres per abordar aquesta qüestió. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, coincidint amb la meitat de la legislatura. Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. El PSOE ha portat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i de prevaricació. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros a Meta, un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. La compra-venda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases i la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compra-vendes, un 0,8% més que el 2025. Detenen 2 persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos estan investigant els fets. El cineasta alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. Als 83 anys, el referent del nou cinema alemany presentarà al certamen basc la seva nova pel·lícula, Backing Fastard.
4: Esports.
3: Pau Dax, bon dia.
5: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iburià Yann Diomandé, i en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà.
3: Titular del temps, la tarda serà assolellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura una mica més alta que ahir.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquesta nit, a partir de les 9 fins a 11:45, assaig especial obert dels castellers de Castelldefels a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular, un acte que s'emmarca la Festa Major d'Estiu, en finalitzar música i barra preus populars. Demà tindrà lloc la representació de la llegenda del Garigot a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta i diumenge també a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular a les 11 del matí, vermut popular de Festa Major amb música, begudes i pica-pica preus populars per conèixer les principals activitats que s'hi fan. Èxit rotund de la primera edició de les penyes de Festa Major, la nova figura de les penyes de Festa Major debuta amb una gran acollida ciutadana, sumant 49 penyes i 1.009 participants inscrits. El període d'inscripció confirma l'interès de veïns i veïnes per implicar-se activament en una iniciativa que vol reforçar la participació, la convivència i el sentiment de pertinença a la ciutat. Aquest dissabte arriba als Jardins del Castell Candlelight Open Air, tribut a Hans Zimmer. Serà a les 9 de la nit, com dèiem, al recinte del castell. Hans Florian Zimmer és un compositor intèrpret alemany de bandes sonores, famós per fusionar música electrònica amb arranjaments sinfònic-orquestrals. Ha creat més de 150 partitures per a cinema, com les del Rei León, Gladiator, Inception, Interestelar, la trilogia del Cavaller Oscuro i Dune. Guanyador de 2 Oscars, 4 Grammy i 3 Globus d'Or, ha col·laborat amb directors com Christopher Nolan, Ridley Scott i Denis Villeneuve, consolidant-se com un dels compositors més influents de Hollywood. Candlelight és una sèrie de concerts en viu organitzats per Fever, on músics professionals interpreten música en espais únics il·luminats per centenars o milers d'espelmes LED. Serà el dissabte a les 9 de la nit als Jardins del Castell. I això és tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui. Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Càpsules de salut. Efectivament, ja avui parlarem de la insuficiència cardíaca amb la Imartero i la Paqui Pavón, infermeres del CASAP Can Bou. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, què és la insuficiència cardíaca?
1: Bueno, doncs comencem. És important saber, no?, què és la insuficiència cardíaca. És una malaltia que a vegades és molt desconeguda i afecta sobretot a la capacitat funcional i estructural del cor. El cor, perquè entrem en detalls, és la bomba del nostre cos. S'encarrega, doncs, mitjançant el batec, vale?, doncs, de fer arribar a tots els òrgans la sang i tots els nutrients que aquest transporta. Hem de cobrir les necessitats. És a dir, que si el cor no és capaç de bategar tan fort com per arribar a tot el cos, vale?, doncs l'oxigen necessari no arriba a tots els nostres teixits. Podem dir que hi ha com un desequilibri entre les necessitats de l'organisme i la sang que ens està arribant.
0: Per què es produeix la insuficiència cardíaca?
2: A veure, doncs, la insuficiència cardíaca, les causes principals són patologies cardíaques, com la cardiopatia isquèmica principalment, la hipertensió i valvulopaties, arrítmies, tot el que afecta així al cor. També podem nomenar factors de risc, com per exemple l'obesitat, el ser fumador, el sedentarisme, entre altres la ingesta alcohòlica, el tabac. Són factors que es poden intercedir en ells.
0: Quins són els signes de descompensació dels pacients que pateixen insuficiència cardíaca? Com podem saber que estem tenint aquesta malaltia?
2: Molt bé. Hi ha alguns molt sutils, com la fatiga, debilitat, que es podrien confondre amb la gent gran, per exemple, no?, que la pateix, i podria ser algo que es dona pel fet que ha comentat la Paqui, no?, el cor no aporta suficient sang als òrgans, a tot el cos, amb el que ha de restringir a zones més importants, com són proporcionar suficient al cor, al cervell, llavors altres queden sense suficient aport i queda aquesta debilitat, no? També influa les cames, els turmells, peus. La persona pot veure que les zones de decliu, perquè hi ha un augment de líquid que es reté, no?, per suplir això, no?, perquè el cos pensa que no té prou sang. I el que fa és retenir líquid per fer aquest volum, no?, però no és efectiu, igual. Llavors aquests líquids s'acumulen en zones. I hi ha un augment de pes ràpid, en poc temps, en un dia o dos, doncs, pot guanyar fins a 3 quilos. Aprofitem per dir, no?, la importància de que la persona que sap, que coneix, no?, que té aquesta patologia, tingui un control de pes, no?, almenys 3 cops per setmana, per poder detectar, no?, aquest augment de pes. També hi ha tos seca i persistent. Aquesta tos és deguda quan normalment més aviat a la nit, no?, quan la persona s'estira al llit, aquest líquid es reparteix, no?, afecta la part del pulmó.
0: Però tu no retires el micròfon, si no et
2: sentiràs. Afecta la part del pulmó. I llavors hi ha aquesta tos, no?, per aconseguir l'efectivitat de la respiració.
1: També podem trobar, doncs, falta de gana. L'aparell digestiu de la persona, doncs, percep com menys sang, també en aquest cas, i llavors la digestió es veu afectada, no?, també és més lenta i la persona, doncs, falta de gana. En els casos més d'una insuficiència cardíaca més evolucionada, en comptes de quan no hi ha una descompensació, que és quan fa l'augment de pes, en aquest cas perden pes, vale?, per aquesta mala digestió i falta de gana. També hi ha, quan la persona es posa al llit, una mica seguint el que comentava la Imma, dificultat de respirar. Com que estem acumulant líquid, el líquid també s'acumula als pulmons. Llavors la persona, normalment, si dorm amb un coixí, no podrà, quan es complica la insuficiència cardíaca, hi ha un augment de líquid, necessita posar una mica més de coixins i estar més aixecada, no? Tenir la part superior del cos, doncs, més aixecada, per no notar aquesta sensació tan d'ofec. És un dels signes, sobretot, que fem molta incidència als pacients, que si necessita agafar un altre coixí per poder dormir sense sentir la sensació d'ofec, que ens han d'avisar. Han de posar-se en contacte, doncs, amb el personal sanitari, la seva infermera de referència del centre d'atenció primària. També podem trobar dificultat de concentrar-se. Hi ha canvis doncs, en les substàncies com el sodi, vale? Hi ha un equilibri sodi-potassi i aquest líquid doncs, fa això, no? Aquesta acumulació de sodi i que pot provocar confusió. Si la persona és molt gran, a vegades es pot confondre també. Vale? O sigui que hem de tenir clar, sobretot a la família, que la família també estigui informada de com va la patologia, aquesta insuficiència cardíaca i quins signes i símptomes poden donar. Un altre signe que trobem, símptoma, augment de la freqüència cardíaca. El cor es comença a notar com més ràpid. Clar, pensem que el cor no té la força suficient per portar la sang a tot arreu. Pues un mecanisme de compensació que fa el cor és augmentar la freqüència perquè així, si va més ràpid, pot enviar més sang a tot el cos. Llavors es dispara la freqüència cardíaca.
2: Sí, bueno, és vital que la persona que pateix insuficiència cardíaca reconegui aquests símptomes de descompensació, signes d'alarma de la seva patologia. Ja que si pot, no es coneix bé, es podria confondre, com hem dit abans, amb alguns signes de l'envelliment propi, que és més habitual en persones més grans. I bueno, empoderar la persona, no? perquè pugui valorar la seva situació de salut, amb tots els coneixements, perquè d'aquesta manera ens podrà informar, ens podrà passar la informació si apareixen alguns un o més d'aquests símptomes, i això farà possible que la seva infermera pugui valorar, no, la situació i fer una actuació ràpida per part del seu equip d'atenció primària, no, de fer passar la informació, no? I bueno, el nostre objectiu és aconseguir que la persona reconegui els símptomes i evitar situacions de risc per la seva salut i la seva vida.
0: Estem parlant de que és una malaltia que sobretot afecta persones grans, però també aquesta insuficiència cardíaca pot aparèixer a persones joves.
1: Sí. Sí, es pot donar. A veure, de fet, tenim, bueno, hi ha estudis, hi ha dades, no, que les persones, per exemple, en els homes és d'inici més, bueno, més temprà, vale? A partir dels homes, a partir de les 40 anys poden tenir patologia coronària, hi ha més risc, una incidència més gran, i les dones és en el punt que apareix els canvis hormonals, menopàusia, tot això, perquè aquí estem perdent la protecció de les hormones, d'aquestes hormones, per exemple, els estrògens, que és una de les hormones que s'encarreguen del cicle menstrual, que ens protegeixen, netegen una mica les nostres també artèries, el nostre cor pues, està més protegit. O sigui, que sí que influeix.
2: És que hem de tenir en compte que ara la patologia cardíaca cada cop apareix també poder una miqueta abans, els estils de vida s'hi van canviant, fent més sedentarisme i a l'obesitat, tot això fa, no, que aquest deterioro del cor pues, pugui iniciar-se abans també. Bueno, hem de promoure els estils de vida, no, saludables, perquè d'aquesta manera podem també evitar, no, i assegurar una miqueta que passi més temps, no, poder aconseguir que aparegui amb
1: allargar
2: això,
1: tota aquesta patologia. Allargar, no?
0: Pues parlant d'estils de vida saludables, quins canvis s'haurien de promoure?
2: Bueno, exercici, no, evitar el sedentarisme, la dieta mediterrània, per exemple, fer exercici regular, mantenir un pes saludable, no sé, Paqui.
1: Sí, bueno, sobretot també, com havíem comentat abans, el tabac, no? Deixar de fumar, que ara avui en dia també hi ha moltes ajudes i al centre d'atenció primària pues, també fem un seguiment i donem aquest suport. Limitar pues, això, el consum de la sal i l'alcohol, vale? Perquè el que hem parlat abans del sodi, la sal és sodi, i que no ens ajuda. Lo de la dieta mediterrània, a veure, el que ha dit la Imma, a més vivim en un país que tenim la sort de tenir productes, no, de, a veure, verdures, fruita, totes les llegums, carns, peix, lactis, ous... Vale, doncs una dieta variada i amb horaris, vale? Això de saltar-se menjars i tot això, res. Una altra cosa que sí que, bueno, dintre dels canvis d'estil de vida, és la restricció hídrica, la restricció d'aigua. Vale? Aquestes persones tenen una tendència a acumular líquids i llavors el que no podem fer és fer un aport de líquids exagerat. Però líquids estem comptats fins i tot una sopa, vale? Un suc de fruita... Tot el que sigui líquid.
2: Tot aliment té els líquids que aporten.
1: Normalment, segons com està la persona evolucionada, la seva insuficiència cardíaca, es recomana d'un litre, litre i mig, més o menys, vale? Que Això ja ho veiem en el moment. Quan hi ha una exacerbació dels símptomes, una complicació, en aquest cas doncs, inclús podem fer restriccions més.
2: Encara molt més estrictes de mig litre. Sí. Que hi han de comptar el mínim líquid que beuen els pobres.
0: Mm. Un tema important és la coordinació entre l'equip d'infermeria i els especialistes i els hospitals en el tema de les persones que pateixen insuficiència cardíaca, oi?
1: Sí, això és molt important. Vale? El nostre objectiu és atendre la persona a domicili. Pensem que estem en un... bueno, des del domicili, no? Si pot desplaçar-se al CAP, doncs millor. Però el que volem evitar és un ingrés, l'ingrés hospitalari. Pensem que estem en un moment de pandèmia. Llavors, és un trasbals fer un ingrés, vale? A més, són un ingrés per una descompensació d'una insuficiència cardíaca, no és un ingrés curt, normalment és llarg. I la família pateix molt, vale? Perquè no pot estar amb aquesta persona i la persona també ho porta malament. Si tenim una persona que ja té una edat més avançada, aquesta persona també li pot comportar desorientacions, vale? I tampoc no tenen clar, no acaben d'entendre tot el procés, vale? I tota la part tècnica pues no l'acaben. Llavors, tot el que puguem fer a domicili, millor. El nostre hospital de referència aquí a Castelldefels és l'Hospital de Viladecans. Allà tenim la facilitat que ens podem coordinar amb el servei de cardiologia, vale? I a més també tenim un circuit de coordinació amb un servei especialitzat que és la UMICO, que aquest està a Bellvitge i és la unitat multidisciplinar d'atenció a la insuficiència cardíaca comunitària, vale? Aquest servei s'encarrega també dels pacients que s'han empitjorat més i després ens els tornen amb uns circuits que ens organitzem per controlar-los, tant enviar informació a l'hospital com tenir-ho a casa. També hi ha un servei al nostre centre, que és la gestió infermera de la demanda complexa. Són dues infermeres en aquest moment, que estan més especialitzades en patologia com en aquest tipus de patologia, vale? Més complexa, amb el pacient més crònic, complexa i més fràgil, i donen aquest suport també a nosaltres, a l'equip d'atenció primària, perquè poden anar a desplaçar-se en qualsevol moment i fer tractaments al domicili, com per exemple administrar una medicació endovenosa o posar una bomba de 2-3 dies d'una furosemida, per exemple, que seria un diurètic que ens ajudaria a treure aquests líquids, vale? Que a vegades quan el prenem per via oral no és tan efectiu. Vale. I bueno, doncs, en aquesta coordinació tant amb la gestió infermera de la demanda, la coordinació amb cardiologia i doncs, la persona està més controlada.
0: Quin és l'impacte en la població que té aquesta malaltia?
2: Bueno, segons dades de la Federació Mundial del Cor, la malaltia cardiovascular, que seria el cas, és la major causa de mort en tot el planeta. Vale? La insuficiència cardíaca afecta 26 milions de persones al món i és la causa més freqüent d'hospitalitzacions en majors de 65 anys. Llavors, és una malaltia que en molts casos no està diagnosticada, sobretot en estadis al 1 i al 2 segons la classificació NIHAP. I hi ha dades que demostren que una de cada quatre persones que pateix insuficiència cardíaca esperen fins i tot una setmana a consultar amb un professional sanitari i alguns ni consulten. Fins que, clar, es troben amb una exacerbació que han d'acabar sent hospitalitzats.
1: I si parlem més de Catalunya, vale? Centrant-nos més a Catalunya, tenim dades, no?, que el 30% de les morts que ara mateix s'estan produint, bueno, ara mateix també traient el Covid a part, són causades també per malaltia cardiovascular. I si parlem de sexes, diferència entre homes i dones, vale? 20 anys enrere, podríem dir que als homes hi havia un percentatge més alt que les dones. Vale? Estaven, per exemple, fa 20 anys en un 37% d'aquest 30% que havien comentat abans en homes i un 28% en dones. Avui en dia ha canviat això. Ara les dones estan per sobre. També ve tot donat una mica per la longevitat de la dona. Vale? També pensem que en els homes comença abans, com hem parlat abans, i en les dones són més grans, vale? Bueno, la seva mort és amb més edat i tenen, bueno, desenvolupen la malaltia doncs, més tard.
0: Doncs quelcom més a afegir? Imma, Paqui.
2: No, en principi...
1: En principi, a veure, una cosa molt important és que volíem donar-vos les gràcies, sí, vale, per poder estar aquí i donar aquests consells.
2: Aquesta informació.
1: Sí, perquè hi ha vegades que la població no és conscient i és molt difícil de detectar aquests símptomes o quan els detecten està molt més avançada la malaltia. O sigui que... Gràcies.
2: L'oportunitat.
1: Sí, per aquesta oportunitat.
0: Doncs a vosaltres, Imma Artero, Paqui Pavón, infermeres del CASAP Can Bou, per haver-nos donat aquesta informació al voltant de la insuficiència cardíaca. I com en totes les malalties, el més destacat o el més important és tenir aquesta prevenció.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Moltes gràcies, adéu. Bon dia.
3: Càpsules de salut.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home, en un 64%, de nacionalitat internacional i amb una edat mitjana de 45 a 54 anys. L'oci i els negocis van ser els principals motius del viatge. El 62% es van allotjar en hotels i durant l'estada les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres al shopping. Aquesta és la principal conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme del Baix Llobregat, un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts a 753 turistes entre gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una estada mitjana de 5 nits, predominantment en hotels, en un 62%. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, en un 12,4%, els càmpings, en un 6,2%, i les autocaravanes, en un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros, distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, en compres d'oci, gastronomia, etc. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un 40% i activitats a l'aire lliure en un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria de turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, en tren, en un 9,2% en aquest darrer cas. Pel que fa a la manera de viatjar, el 88,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25,2% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, com ara Booking. El 12% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, la darrera setmana o entre un i 3 mesos abans. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge per un 46%, mentre que els negocis ocupen la tercera posició amb un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 65% asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests, el 30% afirmava haver visitat la comarca 4 o més vegades. Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, amb un 41%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, amb un 12%, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, les Coves de Montserrat a Collbató i els espais naturals del Delta del Llobregat. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat va ser de 8,5 punts sobre 10.
1: Castelldefels, així som.

Con Yomi Callen decimos hoy adiós. Gerard Carreras y Ana López, pásalo bien con las actividades previstes este fin de semana en Castelldefels con la representación de la llegenda del Garigot a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular demà al Parc de la Muntanyeta. La resta de notícies de la jornada te les explica en uns minuts Fent Matin. Gràcies per seguir-nos, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radio Castelldefels.org.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 7 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Avancen les obres de la nova estació de bombeig que duplicarà la capacitat de desguàs de Castelldefels. Castelldefels fa un pas més en la millora de les seves infraestructures hidràuliques amb l'avanç de les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord. L'instal·lació permetrà incrementar la capacitat d'evacuació d'aigua de 13 a 31 metres cúbics per segon i reforçarà la resposta del municipi davant d'episodis de pluges intenses. La llegenda del Garigot torna dissabte a la muntanyeta amb afectacions al trànsit i al transport públic. Castelldefels viurà aquest dissabte una nova edició de la llegenda del Garigot. La representació, que arriba enguany a la seva 32a edició, es podrà veure a partir de les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al parc de la muntanyeta. Últims dies per aconseguir bonificacions en la taxa de residus de 2026. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de l'any 2026 fent ús dels diferents serveis de deixalleria que ofereix el municipi. El termini per acumular aportacions finalitza el pròxim 31 d'agost. Comencem. Les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord continuen avançant a Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura considerada estratègica per millorar la gestió de l'aigua de pluja i reduir el risc d'inundacions en episodis meteorològics adversos. L'actuació està impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i compta amb una inversió de prop de 14,6 milions d'euros. El projecte forma part de les mesures impulsades per adaptar les infraestructures del municipi als efectes dels fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents al litoral mediterrani. La principal millora arribarà quan l'instal·lació entri en funcionament. La capacitat de desguàs passarà de 13 metres cúbics per segon actuals als 31 metres cúbics per segon, més del doble de la capacitat que ofereix avui el sistema. Aquesta ampliació permetrà gestionar amb més garanties els episodis de precipitacions intenses i millorar el comportament de la xarxa de drenatge del municipi. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles de 400 kW de potència cadascuna amb capacitat de bomba 5,3 metres cúbics d'aigua per segon. El sistema es completarà amb canals de desbàs, cambres d'aspiració i diferents cel·les de bombeig destinades a optimitzar el funcionament del canal Interceptor Nord. La infraestructura inclourà també 4 edificis auxiliars. Entre ells hi haurà un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre destinat als centres de transformació elèctrica que alimentaran el conjunt de la instal·lació. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i compta amb el finançament europeu a través dels fons FEDER, que poden arribar a cobrir fins al 40% de la despesa elegible d'actuació. Els treballs es desenvolupen per fases i una vegada finalitzada l'obra civil, la infraestructura haurà de superar un període de proves abans de la seva entrada en el servei. A més, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i mesures d'integració paisatgística coordinades amb l'Ajuntament de Castelldefels. L'avanç d'aquesta actuació arriba precisament en una setmana marcada per l'activació de la prealerta per risc d'inundació al municipi, una coincidència que posa de manifest la importància de continuar reforçant les infraestructures destinades a gestionar l'aigua de pluja i augmentar la capacitat de resposta de la ciutat davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. La llegenda del Garigot torna aquest dissabte a Castelldefels en una nova edició d'un dels actes més emblemàtics de la cultura popular local. La representació que tindrà lloc al Parc de la Muntanyeta tornarà a portar als escenaris la història del drac Garigot, una de les figures més representatives de l'imaginari i festiu de la ciutat. El Garigot, estrenat l'any 1985, és una de les bèsties festives més representatives de Castelldefels. Amb dues cares, una orientada cap al mar i una altra cap a la muntanya, s'ha convertit en un dels símbols de la cultura popular local. Des de l'any 1994, la seva història representa cada estiu en forma d'espectacle teatral a pocs dies de l'inici de la Festa Major. La representació combina teatre, música, foc i efectes pirotècnics per explicar la llegenda que narra l'arribada del drac a Castelldefels i la seva lluita per protegir la ciutat davant de les forces del mal. Un espectacle que mobilitza desenes de voluntaris i membres de les entitats de cultura popular i que cada any atrau a centenars d'espectadors. Jan Molero, de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, destaca que la representació arriba ja a la seva 32a edició i continua sent un dels principals actes previst per la Festa Major.
1: Doncs sí, com sempre, ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al Parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La representació començarà a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, a la zona de les Fonts de la Muntanyeta. L'organització espera una important assistència de públic en un acte que s'ha consolidat com una de les atraccions més arrelades de la ciutat. Coincidint amb la celebració de l'esdeveniment, l'Ajuntament ha previst diverses afectacions de la mobilitat a la zona. El carrer Doctor Trueta quedarà tallat al trànsit a l'alçada de Rambla Lluís Companys i algunes línies d'autobús modificaran temporalment el seu recorregut habitual. També quedaran anul·lades algunes parades mentre duri l'activitat. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, explica les principals afectacions previstes.
2: Com cada any, no, pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la Muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran dos carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la Muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigo Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca, val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues la faran a la zona de la biblioteca.
0: Des del consistori es recomana accedir a la zona amb antelació, seguir les indicacions dels serveis municipals i es recomana als usuaris de bus consultar els canvis abans de desplaçar-se. Amb aquesta nova edició, la llegenda del Garigot, Castelldefels dona el tret de sortida a un intens programa d'activitats que culminarà amb la celebració de la Festa Major. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes en la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes, cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. Des del consistori es recorda que aquestes instal·lacions permeten dipositar residus especials o materials que no s'han de llançar als contenidors convencionals, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge i a reduir l'impacte ambiental. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions compatibilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponents l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquests serveis per aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable dels residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, més enllà de la representació de la llegenda del Garigot, ha organitzat diverses activitats durant tot el cap de setmana amb l'objectiu d'apropar les tradicions locals a la ciutadania i fomentar la participació en els actes de festa major. L'entitat agrupa bona part del teixit de cultura popular de la ciutat. En formen part dels castellers de Castelldefels, la colla gegantera, els grups de foc amb el Garigot i els diables adults i infantils, els bastoners i els balls de cintes, panderetes i gitanes, entre d'altres. La seva activitat es desenvolupa al llarg de tot l'any, però és durant les festes populars quan guanya més protagonisme. Els actes començaran aquest divendres amb un assaig especial obert als castellers de Castelldefels a la seu de l'entitat. Una proposta que permetrà a qualsevol persona conèixer de prop la feina que hi ha darrere d'una actuació castellera i descobrir el funcionament de la colla. La regidora de festes, Cristina Corona, destaca el paper central que desenvolupen les entitats de cultura popular en la programació festiva de Castelldefels i recorda que els actes previst a la festa major estan marcats principalment per la seva activitat.
3: El tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que no sé, sempre ens agrada molt, i aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, en dos dies, tret de sortida. A la festa major d'estiu, també a la d'hivern, com no... Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida, amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la festa major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Una de les novetats destacades d'enguany arribarà dissabte al matí amb la primera edició de la cursa d'orientació Garigot. La iniciativa, impulsada pels castellers de Castelldefels, combina activitat física i descoberta de l'entorn. Busca atreure a persones que habitualment no participen en les activitats castelleres. L'objectiu és generar nous espais de relació amb la ciutadania i apropar les entitats culturals a través de les propostes lúdiques i esportives. Jan Molero ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Com sempre, hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
4: d'orientació.
1: que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller. Una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts. Estava obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: La programació continuarà diumenge amb un vermut popular de festa major a la seu de l'agrupació, una activitat oberta a tota la ciutadania que permetrà conèixer de prop les diferents colles i la feina que desenvolupen durant l'any. A les 11:30 del matí tindrà lloc la Diada Castellera de la Vigília davant de l'edifici de la República, una actuació que servirà per començar a preparar les grans cites castelleres de la setmana de festa major. De fet, els castellers de Castelldefels aprofiten aquestes setmanes per reforçar la seva campanya de captació de nous membres i fer crida perquè més persones s'assumin als assajos i a les construccions castelleres. Així ens ho explica Jan Molero.
1: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de festa major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la diada castellera de la vigília, que és la diada petita de festa major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran festa major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de festa major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local, com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà, també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La jornada es completarà a la tarda amb l'activitat familiar a les Torres de Guaita que venen els Pirates, una proposta que combinarà patrimoni i cultura popular a través de l'univers geganter de la ciutat. El cap de setmana es tancarà amb una ballada de sardanes a la plaça de l'Església amb la cobla Baix Llobregat, un programa que posa en valor la tasca que desenvolupen les entitats de cultura popular de Castelldefels i que convertirà els dies previs a la festa major en una autèntica celebració de les tradicions locals. El Banc de Sang i Teixits ha fet una nova crida a la ciutadania de Castelldefels perquè participi en les properes campanyes de donació previstes al municipi. Les jornades arriben en un moment especialment sensible, ja que els mesos d'estiu acostumen a comportar una disminució de les donacions mentre les necessitats dels hospitals es mantenen de manera constant. La primera cita tindrà lloc aquest dissabte 8 d'agost al Centre Cívic Frederic Mompou, en horari de matí i tarda. Un dels dies després, el dimarts 11 d'agost, coincidint amb la celebració de la Festa Major, una unitat mòbil del Banc de Sang s'instal·larà a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca, entre les 5 i les 9 del vespre. Des del Banc de Sang alerten que les reserves acumulades durant aquest any són lleugerament inferiors de les de l'any passat, una situació que explica, entre altres factors, per la cancel·lació d'algunes campanyes de donació durant els darrers mesos. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, ens explica quina és la situació actual de les reserves.
4: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'entitat recorden que la necessitat de sang és permanent i que l'activitat assistencial dels hospitals no s'atura davant l'estiu. A més, les vacances i els desplaçaments fan que moltes persones donants habituals ajornin les seves aportacions. Antonio García, president del Banc de Sang i Teixits al Baix Llobregat, recorda per què és tan important mantenir les donacions durant aquesta època de l'any.
5: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant, que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer, perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Castelldefels és un dels municipis que històricament manté una bona resposta ciutadana en les campanyes de donació. La ciutat compta amb una xarxa estable de donants i també amb la col·laboració d'escoles, entitats i equipaments municipals que participen en les accions de sensibilització impulsades pel Banc de Sang. Durant la darrera jornada de donació celebrada al municipi, es van registrar 78 donacions efectives i 14 persones van donar sang per primera vegada, unes dades que van permetre contribuir a l'atenció de centenars de pacients. Antonio García valora les dades de participació i el compromís de la ciutadania de Castelldefels.
5: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions, perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això, tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. També tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Des del Banc de Sang també volen transmetre un missatge de tranquil·litat a aquelles persones que encara no han donat mai. Recorden que es tracta d'un procés senzill, ràpid i completament segur. Marta Coca ens explica quins són els principals criteris d'exclusió i com és el procés que segueixen els donants.
4: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui amb unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també sobretot l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot ara a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Des del Banc de Sant i Teixits es fa una crida final a la participació i a la difusió de les campanyes entre familiars, amics i coneguts, especialment en un moment en què les reserves necessiten reforçar-se. Recordem que la primera campanya tindrà lloc aquest dissabte al Centre Frederic Mompou i la segona dimarts, coincidint amb la Festa Major a la plaça Neus Català. Per participar-hi es recomana reservar cita prèvia a través del web del Banc de Sang i Teixits. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització dels residus. En aquest sentit, el municipi ha completat la renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits d'origen domèstic. La primera fase d'actuació, desenvolupada durant la segona quinzena de juliol, ha permès substituir els antics contenidors per nous models amb una imatge més integrada a l'espai públic similar a la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Els nous equipaments mantenen el color taronja que identifica la fracció tèxtil. La renovació del servei continuarà aquest mes d'agost amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Amb aquesta ampliació, Castelldefels passarà a disposar de 45 punts de recollida amb un total de 67, fet que representa un increment del 55% de la xarxa actual. Des del consistori recorden que la roba, el calçat i els teixits de la llar no s'han de dipositar al contenidor gris de la resta. La separació correcta d'aquests materials permet recuperar recursos, reduir el volum de residus que acaben a l'abocador o a la incineradora i avançar cap a un model d'economia circular més sostenible. Amb aquesta ampliació, la xarxa de contenidors, l'Ajuntament aposta per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils i reforçar els hàbits de consum responsable entre la ciutadania.

Castelldefels serà escenari aquest dissabte de la nova sessió dels concerts del Candlelight, una iniciativa que combina música en directe a una ambientació especial creada amb centenars de llums que simulen espelmes. La proposta, programada per aquest 8 d'agost, estarà dedicada a Hans Zimmer, un dels compositors de bandes sonores més coneguts del programa internacional. El repertori permetrà al públic redescobrir algunes de les seves composicions més conegudes en format de concert i amb arranjaments adaptats per a música en directe. L'activitat forma part d'un cicle que reinterpreta grans obres de la música clàssica, bandes sonores de cinema i èxits de diversos estils musicals a càrrec de músics professionals. El concert començarà a les 9 del vespre i tindrà una durada aproximada d'una hora. Amb aquesta proposta, Castelldefels incorpora aquest cap de setmana una nova cita musical a l'agenda cultural de l'estiu, adreçada especialment als amants de les bandes sonores i les experiències musicals en directe.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 7 d'agost. Avancen les obres de la nova estació de bombeig que duplicarà la capacitat de desguàs de Castelldefels. Castelldefels fa un pas més en la millora de les seves infraestructures hidràuliques amb l'avanç de les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord. La llegenda del Garigot torna dissabte a la muntanyeta amb afectacions al trànsit i al transport públic. Castelldefels viurà aquest dissabte una nova edició de la llegenda del Garigot. La representació, que arriba enguany a la seva 32a edició, es podrà veure a partir de les 10 de la nit a la plaça Garigot al Parc de la Muntanyeta. Últims dies per aconseguir les bonificacions de la taxa de residus de 2026. Els veïns i les veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions de la taxa de residus de l'any 2026 fent ús dels diferents serveis de deixalleria que ofereix el municipi. El termini per acumular aportacions finalitza el pròxim 31 d'agost. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: a fons.
1: Aquest estiu estem vivint nous episodis de calor intensa, però les altes temperatures no són l'únic risc que preocupa les persones grans. També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
1: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem de?
2: Mira, el programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. Mm-hmm. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
1: Mm-hmm. Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prema el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
2: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és... D'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prémer el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb què les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistència és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
1: A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que et volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
2: Val. Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? D'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes en coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions, en base al que, a les indicacions que ens doni el SECAT. O sigui, nosaltres no decidim mai obertament, doncs ara faig aquestes trucades en aquest territori. Sempre ve per una indicació del SECAT, com en el cas, no?, de l'incendi de Gavà. El SECAT ens va trucar al centre d'atenció del Servei Local de Teleassistències perquè activéssim aquestes trucades de recomanació, les recomanacions que ens digui el SECAT que hem de fer, doncs tancar-se a casa, confinar-se o tancar portes o el que ens digui. Nosaltres traslladem aquestes recomanacions, però les activem d'alguna manera a petició del CECAT o per indicació del CECAT.
1: I ara el que em pregunto és, una vegada que teniu aquesta petició i voleu començar a fer les trucades, no totes les persones tenen el mateix risc. Com es prioritza? Qui es truca primer o com es fa aquesta gestió des del Servei Local de Teleassistència?
2: Es prioritzen sempre les persones més vulnerables per la seva situació de salut o pel fet de viure en un habitatge més aïllat. Sempre hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una. I, per tant, es comença per aquí. Sempre es comença per les persones més vulnerables.
1: Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu o quina comprovació feu? Què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el Servei Local de Teleassistència?
2: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li doncs, això vinculat, que li truquem perquè estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais, l'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no?, estar molt més segura i en millors condicions.
1: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prema el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
2: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació de que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? Nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
1: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que feu amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
2: Bueno, no, generalment aquestes... les cases estan... Hi ha més cases potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no, la família una mica més lluny durant uns dies. És com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic, i les incrementem a l'estiu. Bueno, jo crec que una mica és per això també, que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... estan com més sols, no?
1: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prema el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
2: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, doncs l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Doncs això, llavors, i coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
1: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè, a més, també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
2: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dates assenyalades, aniversaris, Nadals... Bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú, pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla... sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa o sola, sabem si té xarxa familiar o no en té, si té xarxa veïnal

0: de teleassistències i després amb el funcionament específic del servei local de teleassistències. És una teleoperadora formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica, crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret, que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província. Els municipis estan d'acord d'alguna forma, no? S'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica professional, per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al Servei Local de Teleassistències.
1: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te, perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs, hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del Servei Local de Teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
0: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora perquè no trobi a faltar tant o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars, a les nostres persones estimades. El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no? Amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Pues mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment, no la pot substituir, això també, el Servei Local de la Teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit. I, per tant, poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
1: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Iolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
0: Igualment a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant com sempre.
2: A fons.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Pedro Sánchez exigeix a Giorgia Meloni que posi fi als controls als ciutadans espanyols que viatgen a Itàlia. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: Madrid amenaça amb aplicar controls als ciutadans italians que entren a l'estat si el govern de Roma no recupera la normalitat a les seves fronteres. Ara fa una setmana, per la crisi migratòria a Ceuta, Itàlia va alterar la lliure circulació establerta a l'espai Schengen, aplicant unilateralment restriccions a totes aquelles persones que arribaven d'Espanya. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Sí, la primera petició la va fer el ministre Grande Marlaska dimarts per carta i davant el silenci del seu homòleg italià, avui el govern espanyol per via diplomàtica ha advertit a Itàlia que tenen temps fins la mitjanit de diumenge per reobrir l'espai Schengen i que, de no fer-ho, Espanya es veurà obligada a adoptar mesures proporcionades. El govern espanyol confia que l'europeisme, el sentit comú i la bona fe s'imposin.
1: Sobre el terreny, el govern espanyol triplica el nombre de menors no acompanyats que ja s'han registrat. Ja són 1.342, Marta Prat.
4: Mentre les portes de les oficines de la Policia Nacional s'hi acumulen desenes de menors per fer el tràmit. Des de Ceuta, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat els perfils dels menors i assegura que ha canviat respecte a altres entrades massives del passat.
5: Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad, menores de 13 años.
1: A Catalunya, Salvador Illa arriba a l'equador del mandat amb la mirada posada en la convulsa situació del sector educatiu, aconseguir que el nou model de finançament, pactat amb Esquerra, s'aprovi definitivament i que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausats pel procés.
4: I mentrestant, Junts, el principal partit de l'oposició, veu Catalunya pitjor avui que fa dos anys, acusa el govern d'Illa d'ensorrar el país i de sotmetre'l a Madrid.
1: I atenció si agafeu el cotxe aquestes vacances. Les avaries a les carreteres s'han incrementat un 60%. Ho avança a Catalunya Ràdio, el Servei Català de Trànsit, i des del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, n'apunta la causa principal.
6: El parc està envellint. Les famílies que tenen cotxes ja molt vells, que ens anem fins a 20 anys, són persones amb poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades és molt limitat, escàs totalment.
1: I ho hem sabut fa poca estona, llibertat amb càrrecs pel turista francès que aquesta setmana conduïa el vaixell que va atropellar mortalment el conductor d'una moto d'aigua a Empúria Brava.
4: Això mentre els Mossos continuen investigant el crim de Nou Barris a Barcelona, on un home va morir apunyalat en una agressió relacionada amb un suposat conflicte sentimental. I aquesta matinada dues persones han estat detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig després d'una baralla.
1: Barcelona, David Àngela.
7: Una baralla ha acabat a trets aquesta matinada al carrer de Maria Aurèlia Capmany, al barri del Raval. La Guàrdia Urbana ha detingut els dos sospitosos, mentre els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació.
1: I a la Cultura us explicarem on podreu veure l'Odissea de Christopher Nolan en el format que es va rodar, IMAX 70 mil·límetres. Ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat cap sala de cinema disposa d'aquesta tecnologia. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Amb un nom propi, el de Rodrigo.
8: Sí, perquè ahir a la tarda va saltar la notícia. El migcampista, MVP del Mundial, accepta la proposta del Barça i descarta la del Madrid. Ara tot queda pendent d'acord entre Barça i Manchester City. Un conjunt blaugrana que viatja demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un triangular aquest cap de setmana.
1: És divendres, la doble T agafa més importància que mai. Trànsit i temps, Mariluz García, com tenim la xarxa viària?
9: Bon dia, doncs. Avui és força tranquil·la. Hi ha algunes retencions localitzades. A l'AP7 a Montmeló, en sentit sud, la mateixa AP7 i Nacional 2 de la Jonquera a la frontera d'entrada a França i l'N145 a la frontera amb Andorra d'entrada a Catalunya. C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida per obres. I a Barcelona també per obres la Ronda a Dalt. Entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca, sentit Besòs. I el transport públic encara limitacions de velocitat a la línia R3 de Rodalies per les fortes pluges d'ahir, cosa que provoca retards de 40 minuts.
1: I ara, l'altre té, el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Avui canviem d'interlocutor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Com pinta meteorològicament parlant el cap de setmana?
11: Doncs mira, de moment avui ja tenim algunes nuvolades que comencen a créixer, les més importants ho fan al Pirineu, especialment al Pirineu Oriental, i avui en aquest sector podrien acabar deixant algun ruixat, alguna tempesta, sobretot interior Girona, nord de Barcelona, al voltant del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Hi ha avisos fins i tot del Servei Meteorològic de Catalunya, adverteixen de pluges fortes, avís groc i taronja. Demà es pot repetir una situació semblant, matí esplèndid, excepte la Costa Daurada, on poden haver-hi alguns núvols baixos, i la resta sol, i a la tarda hi haurà més tempestes, en aquest cas Pirineu, Prepirineu, i demà dissabte en poden aparèixer també a l'oest de Catalunya. I en canvi, diumenge, el temps força més tranquil, sol i tan sols alguns ruixats de tarda al nord.
1: Això pel que fa al cap de setmana, però, Eloi, aquí hem batut rècords de temperatura aquest estiu, però sembla que la resta d'Europa, també a Eslovàquia, per exemple, han superat els 42 graus.
11: Sí, això ha estat en un observatori del sud del país, però també en països veïns, com per exemple Hongria, Budapest, han arribat als 40 graus, és un rècord del mes d'agost. Als Balcans també, a Zagreb, a 39 graus, a Croàcia. A Ucraïna, 39 graus, també són rècords absoluts de temperatura. Fins i tot a Ucraïna, a Kiev, hi ha hagut un rècord de temperatura mínima, una nit tòrrida de més de 25 graus de mínima. No havia passat mai. Bé, la bona notícia és que la massa d'aire càlida, que era 10-12 graus més càlida del normal per l'època, sembla que se'n retira. La mala notícia és que aquí ens arriba una altra llengua càlida, aquí al Mediterrani Occidental i, per tant, a la península, i això farà que en pròxims dies tornin a pujar les temperatures aquí a la nostra zona.
1: Vaja, que la crisi climàtica va fent els seus efectes. Eloi Cordomí, gràcies, bon cap de setmana.
11: Fins ara, adéu-siau.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:06. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit per aixecar els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols arran de la crisi a Ceuta. Si no ho fa, el govern espanyol, diuen des de la Moncloa, es veurà obligat a adoptar mesures proporcionades per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans i farà controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat espanyol. En busquem l'última hora a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
3: Hola, bon dia. El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària. I encara més ara que la situació, diuen, ja s'ha resolt i la gran majoria dels que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. L'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum.
1: Tot plegat passa el mateix dia, Àngels, que el govern espanyol posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta.
3: Sí, compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Òscar López.
12: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
13: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
3: Concretament, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
1: Gràcies, Àngels. Tot això sobre el terreny, 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllat dels menors no acompanyats cap a la península. Mentrestant, Toni Fortesa, on són aquests menors?
14: Doncs mira, de moment, part d'aquests infants estan allotjats en 2 centres educatius habilitats per fer front a l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat. Sentim a la ministra.
15: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
14: D'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat acaba ara mateix d'ordenar als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma.
1: El nombre de menors registrats, però, pel sistema pot augmentar encara?
14: Doncs sí, segurament sí, perquè encara hi ha desenes de menors que continuen fent cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional perquè se'ls identifiqui per poder accedir en aquest sistema de protecció. Això sí, Rego assegura que la situació es va normalitzant després que els primers dies els serveis d'atenció quedessin absolutament desbordats. També ha explicat que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta aquesta vegada ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara, fa un any, eren prop de 2.200, per exemple, els menors atesos al Principat, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, el que era conegut com l'antiga DGAIA.
1: Doncs bé, les ONGs i entitats que atenen els migrants adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant pels carrers de Ceuta, asseguren que alguns necessiten atenció psicològica i també estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes, Laia Framis.
4: Els experts recorden que les emergències migratòries solen agreujar les desigualtats de gènere, adverteixen que una nena o una adolescent sola, sense identificar, pot ser objectiu de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer augmenta la possibilitat que pateixin agressions o explotació sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
16: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
4: Maleno també reclama ajuda psicològica pels menors que hi ha a Ceuta.
16: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
4: El govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i almenys un d'aquests centres és exclusiu per nenes.
1: A les Illes Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. Ahir van ser més d'un centenar. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. I segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Amb tot, agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó, Quim Codinas.
17: Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes de velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confirmat fiscat les 18 embarcacions valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
18: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia i, a més, era fabricada en França.
17: L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera els cervells de l'aparell delictiu.
1: Ho Un minut i arribarem a un quart de 3 de la tarda. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, com la crisi en educació i la reforma del model de finançament autonòmic com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, grans canvis al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu per arribar al final del mandat, Albert Prat.
19: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
20: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
19: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
1: Qui aprofita per fer balanç a l'equador de la legislatura és Junts. El principal partit de l'oposició acusa Salvador Illa d'ensorrar Catalunya i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell, Montse Garcia.
21: La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes dels catalans i assegura que en 2 anys no s'ha arreglat res, ni a Rodalies, ni a l'habitatge, a l'ensenyament o a les llistes d'espera de la sanitat. Acusa el PSC de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
22: El govern, tot allò que toca, ho empitjora. Tot allò que promet, ho incompleix. I tot allò que no sap resoldre, ho tapa amb propaganda. El president Illa no està governant Catalunya, el president Illa està ensorrant Catalunya.
21: Per això reiteren que la seva formació són l'alternativa de govern, que sí que fa propostes constructives. Pel que fa al retorn de Carles Puigdemont, asseguren que seran molt curosos i demanen als jutges que apliquin el mandat del TJUE el més aviat possible.
1: Tornem a Madrid perquè l'escàndol parlàtic del luxe d'Isabel Díaz Ayuso es fa gran. El PSOE ha denunciat a la Fiscalia el govern madrileny per la compra del pis i demanen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
23: Bon dia. El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'àtic, una operació opaca. Encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso, i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
24: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este, desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
23: López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia ell, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals d'aquest estiu. En lloc de donar explicacions per l'àtic, ha desviat avui també l'atenció culpant Pedro Sánchez per estar de vacances.
25: Cuando vuelvo a mis adversarios de vacaciones... Hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
23: Sánchez de vacances, mentre ella fa costat als afectats pels focs, deia, es destinarà els 6 milions d'euros de l'àtic que el govern madrileny intenta vendre ara després de destapar-se l'escàndol. La denúncia d'avui del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. En total, 3 denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
1: Si marxeu de vacances amb el cotxe us interessa el que explicarem ara. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una pana. Les dades les avança aquesta emissora, el Servei Català de Trànsit, que reclama un pla renove urgent dels turismes a Catalunya. El gremi d'automoció apunta a 2 factors com a causa de les avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de manteniment d'aquests vehicles, Miquel Jarque.
26: I aquest increment no és nou, ja es manté de forma sostinguda
0: ajudar des del 2023, la corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles del vehicle amb molts quilòmetres. La via que acumula més cotxes avariats és la més transitada, l'AP7, amb 500 turismes. Aquest any hi ha un increment d'avaries del 40%, i pel que fa a la resta de vies, l'A2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. Segons Domingo Comas, president del Gremi d'Automoció, és un fet que, sobretot per motius econòmics, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Hi ha molts vehicles, s'estan envellint, i, evidentment, les famílies que tenen cotxes ja molt, molt vells, que ens arribem fins a 20 anys, són persones o famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment, a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
0: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya.
1: Però quan parlem d'envelliment del parc mòbil, a què ens referim? Doncs bé, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en 14,2 anys. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants ha publicat el seu informe anual que radiografia el parc d'automòbils.
5: N'hi ha un 45% que són fins i tot més vells que la mitjana, superen els 15 anys.
6: Per cada cotxe nou se'n venen 1,32 que tenen més de 10 anys.
5: Un 22% no tenen etiqueta mediambiental i un 27% tenen la B, la de menys eficiència.
6: La verda, la C, és la més habitual, la tenen un 41% dels cotxes.
5: La Eco i la Zero són les que més creixen, però només representen un 10% del parc.
6: Els elèctrics purs, tot i pujar força, encara són només un 1,3% del total.
5: Més de la meitat continuen sent cotxes dièsel.
1: Deu solars més passen a engrandir la reserva pública de terrenys per construir els 50.000 pisos de lloguer assequible promesos pel govern. Els han ofert més d'un centenar de municipis de tot Catalunya, Jordi Canal.
6: La majoria d'aquests solars es troben a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona, i s'hi podrien aixecar més d'11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Un terç ja tenen un promotor per construir-hi, o l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo per la resta. Els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat. Aquests 310 solars se sumen als d'una primera convocatòria l'any passat. Llavors s'hi van sumar 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges i que ja s'han començat a licitar.
1: També s'ha sabut avui que les compravendes d'habitatge han registrat el millor juny des de la bombolla immobiliària.
6: Es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, una mica més que l'any passat, i a prop ja de les 9.700 operacions que es van fer l'any 2007, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Sumen els primers 6 mesos d'aquest 2026, s'han fet unes 57.300 operacions, un 0,8% més que en el mateix període de l'any passat.
7: Catalunya migdia.
8: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Ja no em surten les llàgrimes en aquell moment.
26: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Catalunya migdia.
1: Dues i 22 minuts de la tarda, el jutge acaba de deixar en llibertat amb càrrecs al conductor del vaixell que dimecres passat va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava. L'Alt Empordà va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. Figueres, Fèlix Martín.
27: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
1: I continuen les investigacions dels Mossos en el cas del crim de Nou Barris d'ahir a la tarda. Recordem que es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va quedar ferit de mort per arma blanca. Al lloc dels fets també hi havia una dona, que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor seria l'exparella de la dona i ja està detingut.
0: Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans d'arrencar-la. Albert Batlle és tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrarem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
1: I al Raval, dues persones detingudes com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta matinada en aquest barri de Barcelona. Segons algunes informacions, una baralla hauria acabat amb aquest incident armat.
6: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
9: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a les hostes. Entre ells, eh? Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
6: L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa de robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
10: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
6: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
1: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Saltem a Tailàndia, un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, al nord de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat 5 professors i treballadors del seu institut, així com dos membres de la seva família, Marc Camps.
23: Sí, les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant, que s'ha acabat suïcidant. A més, s'han compromès a reforçar les mesures de seguretat a les escoles. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
1: I multa milionària emet el gegant tecnològic propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 500 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents, Mireia Sala.
5: La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutjat també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. La resolució tanca la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El va obrir fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills.
1: 9 intent de Donald Trump per limitar la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat 2 noves ordres executives per mirar de restringir el dret dels fills d'estrangers a obtenir de forma automàtica el passaport nord-americà, Mar.
23: Sí, la nova mesura de l'administració Trump amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir l'anomenat turisme de maternitat. És a dir, viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport nord-americà, un fenomen sobre el qual no hi ha estadístiques oficials, però que, segons les ONGs, és minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals d'any el primer intent del president dels Estats Units, que, malgrat tot, hi insisteix.
12: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
1: Saltem ara a Colòmbia. Abelardo de la Espiriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president del país en substitució de Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres en la història del país. Buenos Aires, Joan Biosca.
4: Derlis Aizama i Daniel Paredes fa dos mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres exguerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests exguerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
13: Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
14: Que pongan la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
4: Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell. Pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
15: A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tirania para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
4: Amb l'arribada de la Espriella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
1: En punt, 2:45 de la tarda, 30 anys després de la tragèdia del càmping Virgen de les Nieves de Biescas, on van morir 87 persones per una riuada, Catalunya inicia el diagnòstic de les mesures a aplicar per cadascun dels càmpings per gestionar aquell perill. En tenim 179 travessats per rius o que en tenen un a menys de 100 metres i només 42 tenen els plans d'autoprotecció homologats. Montse Poblet.
16: Després de Biescas es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc, però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
17: De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització d'un riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
16: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los als plans d'autoprotecció.
18: Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
16: La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
1: Canviem de registre. L'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona acaben de publicar un estudi que constata que un dol complicat i que s'allarga en el temps pot accentuar el deteriorament cognitiu en persones més grans de 60 anys. Es tracta d'un tipus de dol llarg que pateix entre el 7 i el 10% d'aquest segment de la població, Laura Cugat.
20: Un dol llarg per la pèrdua d'una persona estimada és el que s'estén durant més de 6 mesos i presenta símptomes com enyorança intensa, aïllament, dificultat per acceptar la situació i pèrdua del sentit vital. Un estudi recent liderat per l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona confirma que aquesta situació pot acabar afectant o agreujant la capacitat cognitiva de la persona. Josep Deví és neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
28: La memòria a curt i llarg terme, la velocitat de processament d'informació, l'atenció sostinguda, s'afecta també les funcions executives, la capacitat de planificar, d'organitzar, de seqüenciar, la inhibició cognitiva, s'afecta també la fluïdesa verbal.
20: Uns danys que poden arribar a ser reversibles si el pacient no té cap patologia neurològica o cognitiva associada. Ho apunta Josep Deví, neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i principal responsable d'aquest estudi.
28: Des d'un punt de vista clínic seria el tractament psicofarmacològic i el tractament psicològic-psicoterapèutic. Més enllà d'això, també seria important tot el que seria acompanyament per part de la família.
20: La família també té un paper crucial per detectar el dol patològic. Si es dona el cas, els experts recomanen acudir el més aviat possible al metge de capçalera.
1: L'eclipsi del dia 12 de la setmana que ve es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, el de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a la ciutat puguin gaudir de l'experiència. Tarragona, Ricard Buigas.
2: L'alçada del campanar neogòtic de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai hi acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
7: Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era la del campanar, vam anar a fer la prova si es veia, ens van dir que sí, ho van veure, doncs van demanar a sortejar-ho.
2: L'únic problema és que l'espai és molt limitat. Per això l'Ajuntament ha decidit sortejar 3 entrades dobles entre les 339 peticions que han fet arribar els ballencs al consistori.
7: A dalt del pla de la campana sí que hi cap més gent. El que passa que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure en comunitat.
2: Valls ha habilitat també un espai amb capacitat per a 5.000 persones al polígon industrial per poder observar l'eclipsi.
1: I saltem a la Vall d'Aran, que ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor. Passa el mateix amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències Viella Sofia Cabanes.
8: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
19: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combatre i res, no de calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o de pal·liar això.
8: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
21: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
8: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
1: 2:35, una pausa i la cultura.
22: Catalunya migdia.
24: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
22: Catalunya migdia.
25: Tell me what you remember.
26: A wife?
1: És l'Odissea de Christopher Nolan, que és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mil·límetres, però a Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala de cinema que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera és a Montpeller, corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
29: La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller és en una zona creada fa uns 25 anys, anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el seu format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
30: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mil·límetres.
29: Aquesta exclusivitat ha comportat una gran demanda d'espectadors per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
30: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema i la vila de Montpeller.
29: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpeller saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos, i els ha sorprès el gran ressò mediàtic.
1: I les 100 actuacions del 4th Branch Electronic Festival tornaran a fer viure al Parc del Fòrum de Barcelona amb música electrònica d'avui fins diumenge, Clàudia Roses.
31: El Branch Electrònic arrenca amb Kai Trenada com a cap de cartell en l'únic concert que el canadenc oferirà a Espanya aquest any. Demà pujant a l'escenari el referent del Progressive House, Eric Prince, i el mestre del Tecno, Luciano. I el festival es tancarà diumenge amb els francesos de Blaze. François Josic, director de la cita i conseller delegat del Sonar, explica en quin moment es troba el festival.
32: Estamos ya con 6
0: escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los tres días de este año. Entonces, a nivel de tamaño, el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6.000-7.000 personas.
31: Aquesta edició estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, amb combustible renovable i zones d'ombra per combatre la calor d'agost, però no és l'únic repte.
0: Estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
31: El cartell també reserva espai al talent local amb Paula Gemma o Briella.
1: I també des d'avui fins diumenge, 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Trem, Pau Rovira.
3: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
5: Entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finals llistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
3: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
1: I prenem un minut als esports per explicar-vos que si esteu a la Conca de Barberà i concretament al poble de Piles, fins diumenge es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival en la seva 14a edició. Tarragona, Jordi Barranca.
6: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
9: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
6: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
1: Les 2:41 minuts. Ho vam saber ahir a la tarda. El futbolista Rodri, millor jugador del Mundial, ha acceptat fitxar pel Barça i ha descartat el Madrid, Marc Andrés.
10: Una notícia de l'impacte que ara queda pendent de l'acord dels clubs. És a dir, el jugador ja està d'acord, però ara el Barça s'ha d'entendre amb el seu club, el Manchester City. Roger Usarbo.
11: I ja està negociant el Barça amb el Manchester City. Negociacions ja en marxa per fitxar el migcampista madrileny després que el Barça ja té el sí del jugador. Per això han començat ja aquests primers contactes. El Barça ho voldria tancar com més aviat millor. És important el vistiplau del jugador, la voluntat de Rodri de fitxar pel Barça. L'ha convençut el projecte de Hansi Flick i vol acabar la seva etapa a Anglaterra, on li queda un any de contracte. És un fitxatge que rondaria els 60 milions d'euros. Veurem al final quina acaba sent la primera oferta que fa el Barça i si es fa el fitxatge, quin és el preu final, però rondaria aquesta xifra que és la que estava disposada a pagar també el Madrid per endur-se el migcampista del City. Insistim, negociacions ja en marxa entre el Barça i el Manchester City, el Barça es mou i vol tancar la seva arribada de la manera més ràpida possible.
10: Rodri, que en un principi semblava que aniria al Madrid, però ara tot fa indicar que podria acabar al Barça. Això mentre el Madrid va estar actiu anunciant el fitxatge de Yann Diomandé i la renovació de Vinícius fins al 2032. Però tornant al Barça, Arbo, queda suspès l'amistós previst a Tanger del dia 15 d'agost.
11: Sí, era un amistós que pel Barça suposava uns 4 milions d'euros, però que quan es va pactar quedava pendent ja aleshores de veure com evolucionava tota la crisi migratòria a Ceuta. Finalment s'ha anul·lat per qüestions de seguretat davant el context d'incertesa que hi ha al Marroc i per això doncs, aquest partit finalment no es jugarà. Sí que l'equip jugarà demà aquest triangular que està previst d'Udine a Itàlia contra el Nottingham Forest primer i contra l'Udinese després. Seran dos partits de 45 minuts, per tant, en mode reduït, contra el Nottingham a les 9 de la nit i contra l'Udinese a les 10. El Barça, que viatjarà demà mateix a Itàlia i tornarà a la nit després del partit. Abans, avui, l'equip s'ha entrenat aquest matí, avui, a diferència d'ahir, sessió única. Per cert, ja sense tres jugadors de planter que aquests dies sí que han format part de la pretemporada del primer equip, en Hansi Flick, tres jugadors que tornen al filial, tornen a la dinàmica del Barça Atlètic, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González.
10: I del Barça passem a l'Espanyol, que també està molt atent al mercat i segueix fent moviments sense anar més lluny. Ahir va anunciar un reforç defensiu, Carles Vila.
4: L'arribada aquesta setmana d'Unai Núñez millora la situació en defensa de l'Espanyol, però encara caldria algun reforç més. El jugador basc tanca un problema d'entrada a l'eix de la defensa. És un jugador amb experiència que va mostrar molt bones maneres la passada temporada quan va jugar cedit al València.
12: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo me considero un jugador muy trabajador.
4: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara hauria de millorar la banda esquerra, on Manolo González només pot disposar de Leandro Cabrera. De fet, la millor opció seria un central esquerrà que pogués també jugar al lateral. Un altre mal de cap continua sent la lesió aquesta setmana de Quique García. No estava previst, però ara potser caldrà també alguna peça més per al joc ofensiu, sempre, però, vigilant el límit salarial que, ara per ara, pot obligar a vendre algun jugador per deixar lloc als nous reforços. En qualsevol cas, demà al camp del Coventry City, l'Espanyol jugarà l'últim partit de pretemporada abans del seu debut a la Lliga. Serà una bona oportunitat per saber si els blanquiblaus poden mantenir la bona línia d'atac dels anteriors amistosos i millorar el seu rendiment en defensa.
10: L'Espanyol, evidentment, de la primera divisió. Mirem ara cap a la segona, perquè avui tenim derbi català. El Girona i el Sabadell s'enfronten en un partit aquesta tarda a 6:45 i que podrem seguir en directe per Esport 3, Eduard Solà.
13: És una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva del Girona, a Vilablareig, que ha de servir als dos equips catalans de segona divisió per continuar la seva preparació de cara al començament de Lliga la setmana que ve. Feia més de 5 anys que Girona i Sabadell no s'enfrontaven en un partit. Al Girona encara moltes incògnites, amb jugadors a la rampa de sortida com ara Unaji, Sigankov o Asprilla, que encara no han tingut minuts aquesta pretemporada i que veurem

0: Des d'ahir i fins diumenge, en l'inici d'una nova era, la plantilla es prepara per un curs on l'objectiu és tornar a guanyar-ho tot. I a Andorra hi tenim el Joaquim Albalate, que ha vist de primera mà l'ambició de les jugadores.
1: Sí, un Barça que manté l'ambició màxima. L'equip de Pere Romeu fa pinya aquests dies a Andorra per preparar-se per una nova temporada on volen ser candidates a tot. Sentim la portera Cata Coll.
2: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que és veritat aquest escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent pues sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
1: Són els primers dies d'entrenament de totes les peces d'aquest equip, les jugadores ja consolidades, les més joves que agafaran protagonisme i també les noves incorporacions que ja s'entrenen amb les seves noves companyes com Martina Fernández o Caroline, el fitxatge més car de la història del club. En parlava Eva Payor.
3: Estamos muy, muy contenta para esta jugadora porque es muy, muy, muy buena y tiene muy, muy, muy mucho calidad y para nosotras es muy bien, tiene nueva, buena jugadora con mucha calidad.
1: Un equip que vol continuar sent un dels millors del món, tot i les baixes de jugadores clau, símbols de l'equip, com Alexia Putellas, Salma Ona Batlle o Mapi León.
0: Gràcies, Joaquim. I seguim amb la primera divisió femenina. La pretemporada continua per a tots els equips catalans. L'Espanyol s'entrena a la Ciutat Esportiva. Demà tindrà un amistós. Però qui juga avui és el Badalona Women, amb un nou partit a Salou, aquesta tarda a les 7, contra el Villarreal, Carles Vila.
4: El Villarreal és un rival de la Primera Federació, un equip plantejat per aconseguir l'ascens a la pròxima temporada. El Badalona Women, de moment, ha perdut un partit i va guanyar ahir el segon de pretemporada. Es van estrenar algunes de les noves incorporacions per aquesta temporada, com Sheila Guijarro, una jugadora que arriba d'Atlètic de Madrid i que va aconseguir el quart gol per les badalonines.
5: Yo creo que al final el Villarreal se vio la temporada pasada que es un club que está haciendo bien las cosas, está ahí luchando por el ascenso a primera división. Creo que van a venir con muchas ganas, motivadas, con ganas de ganar, seguro, y seguro que va a ser un buen partido. He tenido la suerte de ver portería, pero bueno, al final lo importante, bueno, sí que es importante marcar, pero también las sensaciones del equipo, que hemos ganado, que hemos ido a por más, que hemos querido desde el primer minuto seguir, y eso es muy importante.
4: El Badalona Women té previst encara 3 partits més de pretemporada. Dimecres 12 a Olot contra l'Al-Qassiyat a l'Aràbia Saudita, el 15 davant l'Espanyol i el 22 d'agost jugarà l'últim amistós contra el Barça B.
0: Gràcies, Carles. Tanquem uns moments la carpeta del futbol i obrim la poliesportiva. Una carpeta poliesportiva que obrim per parlar del Tour de França femení, que disputa avui la 7a etapa, la més important, amb l'ascensió al Mont Ventoux, un port de categoria especial, i just allà hi tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, l'Isaac Vilalta. Com va l'etapa ara mateix, Isaac?
6: Què tal? Bona tarda. Relativament amb poc vent aquí al Mont Ventoux. Encara queden 85 quilòmetres per al final. Totes les favorites rodant juntes, el pilot rodant tranquil. Els queda encara un port de segon i l'ascensió final aquí, com deies, al Mont Ventoux, on hi ha molts aficionats. No veurem aquella jantades que veiem al Tour masculí, per exemple, però sí que hi ha molts aficionats. Recordem, 16 quilòmetres d'ascensió, pràcticament el 9% de desnivell.
0: L'etapa d'avui, per cert, que, com deies, puja un dels ports més importants. No sé què en podem esperar.
6: Doncs segurament moviments entre les ciclistes més importants de la general. Recordem, Marlene Reusser és líder a 12 segons d'Emmy Follering, amb Elisa Longo-Borghini a la quarta posició, amb Paula Blasi a la desena posició, de tot plegat. En parlava just ahir, després d'acabar l'etapa, la catalana Mireia Benito. Què n'espera d'aquesta etapa al Ventoux?
7: Bé, esperem que serà una cursa duríssima. Potser es correrà lleugerament diferent, no? Ara estem veient aquests últims dos dies, han sigut realment molt a tope des del minut zero, intentant buscar la fuga, i això fa que es vagi tot el dia molt i molt ràpid. Però bueno, crec que demà sí que s'haurà de córrer diferent, i nosaltres, doncs bé, intentarem tornar a estar el més endavant possible. Sabem que l'equip està en un nivell excepcional, així que intentarem donar-li el màxim suport possible.
6: Com deia Paula Blasi, la desena posició, però amb dues companyes d'equip per davant seu a la general. Per tant, poc marge de moviment de llibertat per la ciclista catalana, que avui tindrà un club de fans entre amics, familiars i companys del club Triatló Cornellà, que l'animaran. S'agrupen a uns 6 quilòmetres de l'arribada. N'hi ha una vintena llarga, una d'elles, la Laura Quintana.
8: L'hem agafat així com una mica adormida encara, perquè no s'esperava, era tot sorpresa, la videotrucada. I bé, potser sí que està una mica apagada després d'aquestes dues últimes etapes, però jo crec que li ha fet molta il·lusió i així com és la Paula, ràpid es recuperarà, tant física com mentalment. I bé, jo crec que serà un dia...

0: xulo avui.
1: Més enllà d'aquests seguidors de la Paula, un bon grapat d'aficionats catalans aquí a les rampes del Mont Ventoux. L'etapa s'acabarà cap a quarts de sis, a les 6 de la tarda.
2: Gràcies, Isaac. Doncs, per tant, seguirem tota aquesta etapa amb l'Isaac als butlletins informatius, també 3Cat Info i amb tot el que hagi passat al Tot Costa, a partir de les 7. I parlant també de més actualitat poliesportiva, aquesta setmana torna el Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Mai en la història del campionat havíem tingut 5 pilots separats per només 24 punts a la general. Marc Márquez és entre ells, a 18 punts del líder Jorge Martín. Sapiguem com li ha anat al campió la primera sessió d'entrenaments, Damià Aguilar.
3: Marc Márquez, que ahir reconeixia que se sent el màxim favorit per al títol, anunciava d'entrada un rendiment a la defensiva en un circuit que no seria del tot propici com és Silverstone. El primer llibre, el Tro de Cervera, ha fet, doncs això, una sessió discreta. Aquí té pole positions, té podis i té una victòria el 2014, però és conscient que hi ha pilots més competitius. D'entrada, com el subcampió Àlex Márquez, que té un bagatge de dues victòries sprint en el Gran Premi de la Gran Bretanya i que, de moment, queda com el més ràpid a la primera sessió lliure, seguit per un Marco Bezzecchi que ha invertit l'estiu en recuperar-se de la fractura de clavícula que es va fer al Gran Premi d'Alemanya. L'italià defensa la victòria del 2025 a la Gran Bretanya. L'Aprilia hauria de ser la moto més competitiva a Anglaterra, però, de moment, al davant tenim una Ducati amb Àlex Márquez, seguit per Bezzecchi, Acosta, Raúl Fernández, Fabio Di Gian Antonio i Marc Márquez. 3 Ducatis i 2 Aprilia a les 6 primeres posicions. Àlex Rins amb Yamaha ha fet 18è i Pol Espargaró amb KTM 21è. El Pol substitueix el lesionat Maverick Viñales. A les 5, hora catalana, el practice dels divendres que ja envia pilots a Q2 o a repesca.
2: Gràcies, Damià. Evidentment, també seguirem tota l'actualitat d'aquest Gran Premi de la Gran Bretanya als butlletins informatius a 3Cat Info i també amb tot el que hagi passat a partir de les 7 al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a la IndyCar dels Estats Units, aquest cap de setmana s'obre el període decisiu amb 6 curses en 5 cap de setmana, començant per Portland. El campió i líder, Àlex Palou, afronta aquesta cursa amb un marge de 83 punts sobre els seus perseguidors a la general. El vallesà, recordem-ho, busca el seu quart campionat consecutiu, el cinquè en 6 anys. De les 6 curses que queden, 2 es disputaran en circuits permanents, com és Portland. Àlex Palou ja ha guanyat 2 vegades en el passat i precisament el 2025 s'hi va proclamar campió pujant al podi. La cursa de diumenge es disputa a partir de les 10 del vespre, hora catalana. Marxem cap a París o cap a l'aeroport del Prat una mica perquè la selecció espanyola de natació artística ja va tornar a Barcelona després de participar en aquest europeu de París i ho va fer Josep Gaia amb la catalana Iris Tió, que va ser la més guardonada.
4: Sí, perquè Iris Tió ha fet història en aquest campionat europeu de natació artística aconseguint 6 de les 8 medalles que ha guanyat Espanya. La catalana s'emporta l'or en la disciplina solo tècnic, convertint-se en la primera nedadora espanyola que ho aconsegueix. També ha guanyat 4 medalles de plata en lliure i tècnic per equips i en duel lliure femení i també en mix. El bronze se l'ha endut en la prova solo lliure. Iris Tió va passar ahir a la tarda pel Tot Costa on ha valorat l'or aconseguit.
5: Estava molt contenta i molt orgullosa de com ho havia fet i havia fet el màxim, no?, que havia pogut. També les entrenadores es van emocionar i va ser molt guai. I jo vaig notar que ho havia fet bé, però sí que és cert que fins que no surt la puntuació i també no surt la puntuació de la Bielorrussa, que era la meva màxima rival, doncs no podia estar tranquil·la.
4: Tió també va denunciar que la selecció russa els va copiar en la prova de rutina d'equip lliure.
5: No és maco per part seva i també perquè nosaltres admiràvem molt a Rússia, no? I que ens copin és com dir, pues, és que ens esteu posant a nosaltres per davant, saps? I a més ens van copiar una cosa que havíem inventat nosaltres, que era originalment nostra i molt com trencador, no? Que cap país feia. Per tant, es va veure molt clarament que ens havien copiat.
4: Aquest matí s'ha disputat la final sprint de 3 quilòmetres d'aigües obertes on la barcelonina Paula Otero ha quedat en 7a posició i dilluns comença l'europeu de natació en línia, és a dir, les proves de natació en piscina.
2: Gràcies, Josep. Passem de la natació artística de l'europeu de París a parlar de bàsquet perquè tenim notícies arreu del bàsquet català, començant per la Supercopa CB, Roger Arnau.
6: Sí, perquè ja tenim els horaris de la competició que, recordem, es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València, els dos finalistes, per tant, de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre, a les 7 de la tarda.
2: I fora d'aquesta competició, on ho has dit, Roger, tindrem Penya i Barça, tenim dues notícies entre aquest migdia i ahir al vespre, començant per aquest migdia, on el Manresa ha confirmat la baixa inesperada, una baixa inesperada, mentre el Girona va fer un fitxatge estrella.
6: Sí, comencem pel club del Bages, que anuncia que finalment l'escorta nord-americà Colby Jones no fitxarà per l'equip. En concret, el Manresa ha detallat que ha arribat a un acord amb el jugador que havia signat per una temporada per desvincular el contracte que tenien en comú per raons mèdiques. Per altra banda, com diem, el Girona ha fet oficial, va fer-ho ahir, la incorporació del nord-americà Mac McClung. McClung, que pot jugar de base i d'escorta, signa per una temporada i el Girona el destaca sobretot pel seu potencial anotador. McClung, des del 2021, ha alternat contractes a diverses franquícies de l'NBA i els seus equips vinculats, i és conegut sobretot per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esmaixades de l'NBA els anys 2023, 24 i 25. I per cert, també encara en bàsquet, fa uns minuts el Barça ha confirmat els 3 nous membres del cos tècnic d'Alexandre Sekulić. Són Yuri Kasuja, Jernej Valentičić i Marc Estany. Continuen Rafa Martínez i Xavier Beltrán.
2: Gràcies, Roger, i seguim parlant d'esport. Ara tornem breument al futbol perquè és moment de parlar dels històrics, que ja han quedat definides totes les semifinals del torneig històrics del futbol català. I tindrem derbi barceloní. Josep Gaia, el poble contra la vila.
4: Sí, Sant Andreu i Europa s'enfrontaran a la segona semifinal d'aquesta edició del torneig d'històrics, un partit que serà dissabte a les 8, però abans l'Hospitalet i el Badalona jugaran la primera semifinal. Recordem que a partir de semifinals els partits ja són de 90 minuts. Les semifinals van quedar definides ahir amb la disputa del triangular entre el Vilanova i la Geltrú, el Prat i l'Europa. En el primer duel, Vilanova i Prat van empatar a 0, l'Europa va vèncer el Prat per 3-0 i finalment els graciencs van classificar per les semifinals guanyant el Vilanova per 2-1. L'entrenador de l'Europa, Josep Maria Gené, ha analitzat així el derbi entre Sant Andreu i Europa.
0: Treballarem, enfocarem tot sobre el que hem treballat i continuarem treballant a partir de demà una altra vegada, abans del partit del dissabte, i a partir d'aquí espero i desitjo que sigui un gran partit, que sigui útil per seguir creixent com a equip i per seguir afinant aquest model de joc que volem fer, que volem fer i desenvolupar en la competició aquesta temporada primera ref.
4: Avui, jornada de descans d'aquest torneig d'històrics. Demà, primera semifinal, a partir de les 6 de la tarda, a les 8 tindrem la segona. Diumenge a les 7, la gran final que es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
2: Uns històrics que, recordem, estan a la seva 40a edició, on hi participaven 12 equips, evidentment, històrics del futbol català, i que tindrà aquesta final, com ha dit el Josep, gràcies, el diumenge i en directe per Esport 3. També en futbol hem de destacar tot aquest enrenou que segueix rodejant la FIFA i el seu president Gianni Infantino. Aquesta matinada, la Federació Anglesa de Futbol ha emès un comunicat donant suport a la gestió de Gianni Infantino arran aquesta crisi que travessa la FIFA i després de la polèmica per voler privatitzar o voler crear una comercialitzadora per privatitzar el Mundial. També li ha donat suport la Confederació Africana de Futbol, també emetent un comunicat donant aquest suport a Infantino i a la seva gestió. No té tanta sort Infantino amb, per exemple, les federacions europees, perquè avui també la Federació Noruega n'ha demanat la seva dimissió, ras i curt. I mentrestant, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha carregat contra la FIFA després de la reunió de dimecres a Rabat, al Marroc, i del comunicat publicat posterior per l'ens del futbol mundial. Tebas creu que els fets no poden acabar amb un simple perdó, ja que considera que tot el que s'ha fet és un gravíssim desencert, una gravíssima fallida en la governança institucional. I acabarem parlant d'handbol, perquè el Fraikin Granollers ja està en marxa. Dimecres van fer el primer entrenament de pretemporada amb Antonio Rama al capdavant. Robert Cuesta s'incorpora al cos tècnic com a nou ajudant. Marcos Fis s'hi unirà la setmana vinent després que el club li concedís uns dies addicionals de descans. Fins aquí el Catalunya Migdia i tornem demà a les 2 als esports i tornem a les 7 amb el Tot Costa. Bona tarda.
7: 3CAT Info.
8: Molt bona tarda, són les 3.

0: El govern espanyol dona fins diumenge que ve a la mitjanit a Giorgia Meloni, primera ministra italiana, perquè reobri l'espai Schengen i els controls als ciutadans espanyols després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen que, si no, faran controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat. Les organitzacions no governamentals i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar fa una setmana a la ciutat i que encara deambulen soles pels carrers. I a més demanen atenció psicològica urgent pels menors no acompanyats. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. El PSOE denuncia a la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid per la compra d'un àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal per la presidenta. Demanen a la justícia que investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Els Mossos detenen dues persones per un tiroteig al Raval, a Barcelona, avui a la matinada. Els trets no han causat cap víctima i s'investiga l'origen de l'enfrontament armat. Donald Trump firma dos decrets per intentar una altra vegada limitar la ciutadania per naixement, tot i al revés del juny del Tribunal Suprem. Com a part de la política de mà dura amb la migració, el president nord-americà fa nous esforços per restringir els drets dels fills de pares estrangers. Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president a Colòmbia, en substitució a Gustavo Petro, que va liderar el primer govern d'esquerres al país. El nou mandatari assumeix el poder amb el suport de Donald Trump i ha promès mà dura en seguretat. El Branch Electronic Festival torna des d'avui fins diumenge al Parc del Fòrum de Barcelona, sent actuacions previstes noms de pes com Kai Tranada, Eric Prydz o The Blaze. Quarta edició d'un certamen que estrena escenaris renovats, reforça les zones d'ombra contra la calor i aposta pel talent local.
1: Esports.
2: El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. I Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid als entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, el Dapan de Marco Bezzecchi, aquesta tarda segona sessió amb classificació per la Q2 de demà. I en marxa la setena etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux. La suïssa de l'equip Movistar, Marlène Roger, manté el mallot groc de líder. I acabem explicant que en bàsquet el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Manresa, després que no hagi superat la revisió mèdica.
0: Tarda encara amb sol a la majoria de comarques, però comença a venti nuvolades i alguna tempesta, sobretot al Pirineu i Prepirineu Oriental. Temperatures que tornen a pujar i continuaran fent-ho els pròxims dies.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit per aixecar els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols, arran de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Si no ho fa, el govern espanyol apunta que es veurà obligat, diu, a adoptar mesures proporcionades per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans i anuncia controls pels ciutadans italians que viatgin a l'estat espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària, i per tant l'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. 3 dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum. Tot plegat passa el mateix dia que l'executiu de Sánchez posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi de Ceuta. Compareixeran 4 ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. sentim Alma Ezcurra i Òscar López.
4: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
5: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
3: Finalment, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
0: El sistema d'acollida a Ceuta ha registrat 1.342 nens i nenes des de l'arribada massiva la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Ara una part dels infants està allotjada en 2 centres educatius habilitats per l'emergència i la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta un dispositiu per coordinar la redistribució de tots aquests menors no acompanyats.
6: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma de forma irregular. Desenes de menors continuen esperant davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder accedir al sistema de protecció. La ministra Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial dels serveis d'atenció i també ha explicat que el perfil dels menors que van entrar a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió, diu, hi ha hagut més nenes i molts infants de menys de 13 anys. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara fa un any n'eren gairebé 2.200. Són dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i a l'Adolescència. I precisament, fixant-se en aquest col·lectiu, les organitzacions no governamentals i entitats que tenen els migrants tenen la temença que aquests infants i adolescents que encara hi ha pels carrers de Ceuta puguin patir violència sexual. Adverteixen que poden ser objectiu les nenes i les adolescents que hi ha als carrers de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer, com els toca fer, augmenta i molt la possibilitat que pateixin aquestes agressions. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
7: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas, desgraciadamente, en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: Reclama ajuda psicològica urgent per aquests menors.
7: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
0: El govern espanyol ja treballa per habilitar escoles per atendre alguns d'aquests menors i, com a mínim, un dels centres és exclusiu per nenes. I a les Illes Balears, els equips de salvament han rescatat avui una 50ena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca amb pastera. Ahir en van ser més de 100. La majoria d'aquests migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, com a mínim, 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'aquest 2026, a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a l'estat espanyol. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons la policia, aquesta xarxa feia servir llanxes d'alta velocitat per transportar droga a Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per portar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Abages, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès d'aquesta xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
8: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: L'organització criminal hauria fet com a mínim 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic d'aquestes persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a portar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. En els escorcolls que s'han fet en diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van trobar armes de foc, partides de diferents tipus de droga, i entre els detinguts, quatre persones que la investigació policial considera els cervells d'aquest aparell delictiu. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, com la crisi en educació i la reforma del model de finançament autonòmic com a principal cavall de batalla. Tot i això, no preveu, ara com ara, grans canvis al seu executiu, que ja va aprovar pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu, per arribar fins a finals de mandat a Albert Prat.
9: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
10: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
9: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: A l'equador de la legislatura, Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, acusa Illa d'ensorrar Catalunya i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes de la ciutadania i critica que en 2 anys no s'ha arreglat res, diu, ni a Rodalies, ni a l'habitatge, ni a l'ensenyament, ni a les llistes d'espera de la sanitat. I, a més, acusa el Partit dels Socialistes de Catalunya de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
11: Davant d'un problema, sempre hi posa un anunci. Davant d'un incompliment, sempre hi posa una excusa. Davant d'una crisi, sempre hi posa una nova promesa. I davant del moment d'assumir responsabilitats, sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
0: Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell i asseguren que ells sí que fan propostes constructives. Des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha urgit Junts a respondre si vol contribuir al país amb un sí al finançament o, si s'estimen més, diu, continuar encallats en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau n'ha parlat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN. I l'escàndol parlàtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso continua i augmenta. El PSOE denuncia a la Fiscalia al govern madrileny per la compra del pis amb diners públics i reclamen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació i prevaricació. Madrid, Paula Brujats.
12: El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'àtic, una operació opaca, encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso, i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
13: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este, desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
12: López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals. En lloc de donar explicacions per l'àtic, ha desviat l'atenció culpant Pedro Sánchez d'estar de vacances.
14: Cuando vuelvo a mis adversarios de vacaciones, hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
12: Un de vacances mentre ella fa costat als afectats pels focs, a qui destinarà els 6 milions d'euros de l'Àtic que ara el govern madrileny intenta vendre després que s'hagi destapat l'escàndol. La denúncia del PSOE s'assuma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. Tres denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
0: És un quart de quatre. Trànsit i temps a punt. Connexió primera amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Jaume. Aquesta hora encara no detectem grans cues, però sí, a la Ronda de Dalt, on s'hi estan fent obres, hi ha un carril tallat per sentit. I hi ha retencions en aquesta via, la Ronda de Dalt, de Bonanova a la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, i d'Horta a Penitents, en sentit Llobregat. A la Ronda Litoral hi ha retencions de Montjuïc a la Barceloneta, en sentit Besòs, i al Poblenou, en sentit Llobregat. I a banda de les rondes, també hi ha retencions a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A la P7, a Martorell, en sentit sud. I, finalment, també, a la C25, a Arbúcies, en sentit est, cap a Girona. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Fins ara.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
16: Tarda assolellada avui a la majoria de comarques. Si bé al Pirineu i Prepirineu Oriental poden començar a créixer d'aquí una estona nuvolades que podran descarregar algun ruixat, alguna tempesta, que després podrien escampar-se també en altres sectors a l'interior de Girona o del nord de Barcelona. Seran tempestes bastant localitzades en aquests sectors, tot i això poden ser fortes. Ho adverteix també amb un avís de nivell groc i taronja al Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja. A la resta de comarques el temps serà assolellat, una mica més càlid que ahir, amb màximes de 34-35 a força comarques de l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Demà començarem el dia amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, però la resta el temps serà assolellat, esplèndid, i a la tarda de demà hi haurà més inestabilitat. Per tant, les tempestes poden afectar més comarques. Creiem que demà dissabte apareixeran al Pirineu, Perepirineu i també a l'oest de Catalunya, així com també a l'interior de les comarques de Tarragona o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, difícilment, demà la temperatura sense grans canvis sí que pujarà amb una mica més de ganes de cara a diumenge. S'espera un diumenge assolellat, també amb alguns ruixats de tarda, en què en aquest cas diumenge quedaran concentrats al Pirineu.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el cas del crim de Nou Barris d'ahir a la tarda. Es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va quedar ferit de mort per arma blanca. Al lloc dels fets també hi havia una dona, que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor seria l'exparella de la dona i ja està detingut. Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans d'arrencar-la. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrarem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: I han detingut dues persones al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig avui de matinada en aquest barri barceloní. Segons algunes informacions, una baralla hauria acabat amb aquest incident armat. Els fets han passat poc després de les dues de la matinada i, de moment, no es consta que hi hagi ferits. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i intenta determinar l'origen d'aquest enfrontament. En tenim més dades amb David Àngela.
18: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
19: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a les hòsties. Entre ells, Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
18: L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa dels robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
20: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
18: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
1: 3CAT Info.
0: L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord de defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, s'han reunit avui a la Meca per segellar aquesta entesa. En un comunicat conjunt, han declarat que un atac armat contra algun dels tres països es considerarà un atac contra tots ells. L'objectiu, segons argumenten, és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau a la regió, tot i que han assegurat que l'acord és merament defensiu. S'ha signat en un període molt inestable, en plena guerra a l'Iran. Com a resposta als atacs dels Estats Units, Teheran ha bombardejat diverses vegades els aliats del Washington al Golf, que ara veuen en perill les seves exportacions de petroli. Es tracta d'una aliança entre alguns dels països més influents del món musulmà. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN. El Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli a tot el món. I Donald Trump ha fet un nou intent de limitar la ciutadania per naixement, tot i el revés que va tenir del Tribunal Suprem. Ara ha firmat dues noves ordres executives per mirar de restringir el dret dels fills d'estrangers a obtenir de forma automàtica el passaport nord-americà. Una nova mesura que amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i que suma una nova estratègia, perseguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui el passaport nord-americà. Un fenomen sobre el qual no hi ha estadístiques oficials, però que, segons les organitzacions no governamentals, és més aviat minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals de juny el primer intent del president nord-americà que, tot i això, insisteix.
21: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Donald Trump com a part de la política de Maduro contra la migració. El Tribunal Suprem li va tombar amb l'argument que és un dret garantit des de fa gairebé 150 anys per la Constitució. Sobre el turisme de maternitat, no hi ha dades oficials. I Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui del càrrec com a nou president colombià en substitució de Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres a la història del país. El nou mandatari, conegut com el Tigre, i amb una carrera d'èxit com a advocat i home de negocis, ha promès Maduro en seguretat, compta amb el suport de Donald Trump, i vol restablir les relacions amb Israel. La investidura no es farà a Bogotà, sinó a Cali, i el primer discurs no el farà davant del Congrés, sinó davant de militars. Corresponsal Joan Biosca.
22: Derlis Aizama i Daniel Paredes fa 2 mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres exguerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests exguerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
23: Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
24: Que ponga la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
22: Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell. Pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
25: A este pueblo de patriotas
2: que decidió derrotar la tiranía para defender la democràcia, la llibertat i la institucionalitat.
22: Amb l'arribada de Las Priella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
1: 3CAT Info.
0: Clavats, 5 minuts i seran 3:45.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè està en marxa la 7a etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux, un dels ports mítics de la Volta Francesa. L'etapa, al marge de l'últim port de categoria especial, compta també amb dos ports de segona categoria i un de tercera. El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlène Roger, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vlorering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts i 51 segons de la líder.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I en motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, que es disputa al circuit de Silverstone. El subcampió ha estat 173 mil·lèsimes més ràpid que Marco Bezzecchi, que reapareix després d'una fractura de clavícula al Gran Premi d'Alemanya i defensa, per cert, la victòria de l'any passat en aquest circuit. Les primeres posicions les completen Pedro Acosta, Raúl Fernández i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha fet el 6è millor temps a mig segon del seu germà. Pel que fa a la resta de catalans, Alain Rins ha rodat 18è, Pol Escar Pargaró, el pilot de Granollers, ha fet 21è, se substitueix en aquest Gran Premi el lesionat Maverick Viñales. La segona sessió d'entrenaments lliures començarà a Anglaterra a les 5 de la tarda, hora catalana. I més coses en futbol. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. El Barça, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà a Itàlia per jugar demà mateix un triangular a Udine, a Itàlia, com diem. Els blaugrana en concret jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. Per cert, els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part, fins ara, de la pretemporada del primer equip. D'altra banda, encara en clau blaugrana, el Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst jugar a Tànger el dia 15 d'agost. El club diu que, davant del context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I, per cert, l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. El club blanquiblau ha incorporat, per cert, el central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo, com ha cedit. Fins a final de temporada, el club blanquiblau es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per la competició europea. I encara en futbol, el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra. Avui han parlat Cata Coll, Eva Pajor, Martina Fernández, Carla Julià i Clàudia Pina. Escoltem la portera Cata Coll.
4: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que és aquest escut, de que volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent pues sensible, no? Sobretot que generen com a persones que són, però crec que ve gent amb molt d'actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
3: I més coses, perquè la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final sprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als campionats europeus de natació que es disputen a París. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. Escoltem-la.
5: Pues en las dos primeras rondas muy bien. Sí que es cierto que me iba encontrando mejor a medida que iba pasando la prueba. En las boyas me encontraba súper bien y adelantaba muchos puestos. Y nada, en la final ya me ha costado un poco, que es lo más importante, que es salir rápido, y ya me notaba ahí un poquillo regular. Entonces nada, a ver, he cumplido mi objetivo porque quería estar ahí en la final, pero bueno, creo que haber estado un poco más adelante y poder luchar algo, pues me hubiera gustado.
3: I acabem parlant de bàsquet perquè tenim els horaris confirmats de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona els caps de setmana del 19 i del 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal també jugarà el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre. El partit serà a les 7 de la tarda.

0: 3Cat Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora ressaltem que el govern espanyol dona fins diumenge vinent a la mitjanit a Giorgia Meloni, primera ministra italiana, perquè reobri l'espai Schengen i els controls dels ciutadans espanyols, després de la crisi migratòria a Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen, si no ho fa, es faran controls als ciutadans italians que vulguin viatjar a l'estat. Han desarticulat una organització que portava droga amb llanxes ràpides a Algèria i que aprofitava el viatge de tornada per portar gent cap a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 ja són a la presó. Entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 4, us explicarem que la Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases, la majoria, estan preparades pel fred, però no per la calor. I el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a posar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. I Montpellier té la sala de cinema més propera per poder veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mil·límetres, que és com vol que es vegi el director. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible de sala de cinema per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia. Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esport, Roger?
2: Doncs que el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. També que Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid en els entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP davant de Marco Bezzecchi. Aquesta tarda hi haurà la segona sessió de classificació per la Q2 de demà. I en marxa ara mateix la setena etapa del Tour de França femení. És una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux.
1: Tarda de divendres amb sol, a la majoria de comarques, amb algunes nuvolades i alguna tempesta, sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Avui les temperatures pugen i els pròxims dies ho continuaran fent. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona de temps fins diumenge a la mitjanit perquè aixequi els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols. Arran de la crisi viscuda a Ceuta, si no ho fa, apunta el govern espanyol, es veurà obligat a adoptar mesures proporcionades, diu, per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans. I es faran controls als ciutadans italians que vulguin viatjar a l'estat espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària, i per tant l'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum. Tot plegat passa el mateix dia que l'executiu de Sánchez posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi de Ceuta. Compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Óscar López.
4: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
5: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
3: Finalment, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
1: A les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i a Mallorca amb pastera. Ahir en van ser més d'un centenar. La majoria d'aquestes persones són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, com a mínim, 19 migrants han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'aquest 2026, a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. I agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja són a la presó. Segons la policia, aquesta xarxa criminal feia servir llanxes d'alta velocitat per portar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar immigrants de manera il·legal cap als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros, i Lídia Abajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès d'aquesta xarxa per portar droga d'Espanya a Algèria.
0: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
1: Una organització que hauria fet com a mínim 64 trajectes i que hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a portar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. Durant els escorcolls que s'han fet en diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga, i entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera com els cervells d'aquest aparell delictiu. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per damunt d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. L'home declarava avui al migdia als jutjats de Figueres, Fèlix Martín.
6: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
1: Aquest estiu la Vall d'Aran ha registrat temperatures insòlites, molt altes. A la Vall d'Aran la majoria de cases estan preparades pel fred, però no pas per la calor, i el mateix passa amb molts dels edificis públics. Ara, l'Hospital d'Aran ha començat a posar aire condicionat a les consultes i també a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
7: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
8: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és combater i red, no taracalú, més ara, amb aquests hostios que ens van arribant, ja que ho hem detectat. I l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara és més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
7: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
9: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, doncs, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
7: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
1: L'estudi tècnic que ha fet l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador a la Confraria de Pescadors, un projecte finançat pel port que és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i la manca de relleu generacional. Tarragona, Ricard Buigues.
10: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves, filetejats o productes de quarta o cinquena gamma. L'objectiu principal és garantir els llocs de feina al sector. És un projecte conjunt de la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el port, que seria l'encarregat de finançar l'equipament amb un pressupost d'1 milió d'euros. L'Ajuntament presentarà en breu l'estudi de viabilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats són positius.
11: La voluntat és que amb confraria s'afagi i aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. hem d'acabar de presentar la forma jurídica, el tema d'infraestructures, però sí que és un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
10: Adán ho ha explicat durant la presentació de la campanya Tu compres, nosaltres cuinem, que permetrà que els clients que comprin peix de Tarragona a les parades del mercat puguin demanar que el cuinin al mateix mercat per un euro. Josep Maria Vilà, de la peixateria Herminio, diu que és un èxit.
12: Realment té una repercussió molt gran. Hi ha moments que s'exhaureix realment el producte que nosaltres estem promocionant. Avui mateix ja se sent una oloreta que ja està dient, tinc gana, no? És l'hora del vermut, l'hora del dinar.
10: Els peixaters diuen que la campanya fa que molta gent perdi la por a comprar espècies que desconeix i no sap cuinar.
1: Ja ha començat la campanya de collita de poma a Girona. Al juny calculaven una producció de rècord i que en tindrien més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures que també han tingut al juliol. Girona ara, Maria Rovira.
13: Al juny calculaven que en collirien unes 106.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol. Tot i això, la collita serà de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el nou president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
14: Pluges aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè haver-hi molt de sol, doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, poder no arribarem a aquestes provisions que ens havien marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
13: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre.
1: 310 solars més passen a engrandir la reserva pública de terrenys per construir els 50.000 pisos de lloguer assequible promesos pel govern. Els han ofert més d'un centenar de municipis a tot Catalunya. La majoria dels solars es troben a les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona, i s'hi podrien aixecar, si el projecte tirés endavant, més d'11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Un terç ja tenen el promotor per construir-hi o l'Ajuntament s'encarregaria de buscar-lo. Per la resta, els consistoris delegaran la recerca de constructor a la Generalitat. Aquests 310 solars se sumarien als d'una primera convocatòria de l'any passat, quan en van ser 670 els terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges i que ja s'han començat a licitar. També s'ha sabut avui que les compravendes d'habitatge van registrar el millor juny des de la bombolla immobiliària. Es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, una mica més que l'any passat, i gairebé a les 9.700 operacions que es van fer el 2007 s'hi afegeixen les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Sumant els primers 6 mesos d'aquest 2026, s'han fet unes 57.300 operacions, un 0,8% més que el mateix període de l'any passat. L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en 14,2 anys, segons l'ANFAC. La patronal de fabricants ha publicat el seu informe anual que radiografia el parc d'automòbils. En desgranem les principals dades amb Mireia Sala i Jordi Canal.
15: N'hi ha un 45% que són fins i tot més vells que la mitjana, superen els 15 anys.
16: Per cada cotxe nou se'n venen 1,32 que tenen més de 10 anys.
15: Un 22% no tenen etiqueta mediambiental i un 27% tenen la B, la de menys eficiència.
16: La verda, la C, és la més habitual, la tenen un 41% dels cotxes.
15: La Eco i la Zero són les que més creixen, però només representen un 10% del parc.
16: Els elèctrics purs, tot i pujar força, encara són només un 1,3% del total.
15: Més de la meitat continuen sent cotxes dièsel.
1: L'últim any, les avaries als cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut alguna avaria. Les dades de l'avançament d'aquestes xifres les ha donat aquesta emissora al Servei Català de Trànsit, que reclama un pla renove urgent pels turismes a Catalunya. El Gremi d'Automoció apunta dos factors com a causa principal d'aquestes avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i, de l'altra, la falta de manteniment de molts d'aquests vehicles. Aquest increment no és nou i es manté de forma sostinguda des del 2023. La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles de la majoria dels cotxes amb molts quilòmetres. La via que acumula més cotxes avariats és la P7, la més transitada, amb 500 turismes aquest any i amb un increment d'avaries del 40% pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58, gairebé han doblat en un any els conductors que han tingut alguna avaria. Segons Domingo Comas, president del Gremi d'Automoció, és un fet que, sobretot per motius econòmics, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. Ens ho ha explicat a 3Cat Info.
17: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, i, evidentment, les famílies que tenen cotxes ja molt, molt vells, que ens arribem fins a 20 anys, són persones o famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment, a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
1: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc, sobretot dels turismes, a Catalunya. Vehicles, mobilitat... 3:15, trànsit. Dades des de l'equip viari amb la Carmina. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Jaume. La concentració més gran de vehicles a aquesta hora la trobem a l'AP7 de Castellbisbal a Martorell i també a Cambrils, en sentit sud. A Barberà del Vallès, en tots dos sentits, i també a la Jonquera, en sentit nord. A l'N340, retencions al Vendrell, en sentit sud. A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. A l'A2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A la C25, a Arbúcies, en sentit est, cap a Girona. Hi ha un carril tallat per un accident. A la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels, tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la B10 entre Sant

0: dos. Tot i això, poden ser fortes. Ho adverteix també amb un avís de nivell groc i taronja al Servei Meteorològic de Catalunya, d'intensitat de pluja. A la resta de comarques el temps serà solellat, una mica més càlid que ahir, amb màximes de 34-35 a força comarques de l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Demà començarem el dia amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, però la resta el temps serà solellat, esplèndid, i a la tarda de demà hi haurà més inestabilitat. Per tant, les tempestes poden afectar més comarques. Creiem que demà dissabte apareixeran al Pirineu, Pirineu i també a l'oest de Catalunya, així com també a l'interior de les comarques de Tarragona o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, difícilment, demà la temperatura sense grans canvis, sí que pujarà amb una mica més de ganes de cara a diumenge. S'espera un diumenge assolellat, també amb alguns ruixats de tarda, en què en aquest cas diumenge quedaran concentrats al Pirineu.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: El Brunch Electronic Festival tornarà a fer vibrar el Parc del Fòrum de Barcelona amb música electrònica d'avui fins diumenge. És la quarta edició del certamen que aquest any, a més, reuneix fins a 100 actuacions en 3 dies. Clàudia Roses.
1: El Brunch Electrònic arrenca amb Kai Trenada com a cap de cartell en l'únic concert que el canadenc oferirà a Espanya aquest any. Demà pujant a l'escenari el referent del Progressive House, Eric Prince, i el mestre del Tecno, Luciano. I el festival es tancarà diumenge amb els francesos de Blaze. François Josic, director de la cita i conseller delegat del Sonar, explica en quin moment es troba el festival.
2: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días de este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: Aquesta edició estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, amb combustible renovable i zones d'ombra per combatre la calor d'agost, però no és l'únic repte.
2: Estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
1: El cartell també reserva espai al talent local amb Paula Gema o Briela.
0: L'Odissea de Christopher Nolan és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX de 70 mil·límetres. A Catalunya i la resta de l'Estat no hi ha cap sala que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera la trobem a Montpeller, a 150 quilòmetres de Perpinyà. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
3: Help me go home.
4: La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
5: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mil·límetres.
4: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
5: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema i la vila de Montpeller.
6: La ville de Montpellier.
4: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpeller saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
6: De nombreux spectateurs ont organisé...
5: Molts espectadors han organitzat caps de setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
6: I on partage tous, du coup, cette passion pour le cinéma.
4: Sebastián Rodríguez ens confessa que els ha sorprès el gran ressò mediàtic i que a partir d'ara es preparen per la tercera part de Dune.
7: No one could stand between me and home.
8: Esto va tomando ritmo, ¿eh?
9: ¿Dónde íbamos ahora?
8: Cerca de Urda. Dormíamos en las cabañas de no sé qué.
9: Bueno, tú me indicas.
0: I avui comença a Tremp la 15a edició del Mostremp, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge, el certamen converteix la capital del Pallars Jussà en punt de trobada obligat pel cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre gairebé 200 propostes arribades d'arreu. El festival consolida així el seu creixement i reforça la voluntat de projectar el territori Tremp Pau Rovira a través de l'audiovisual.
10: Les obres

0: seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
1: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
0: El Mostremp arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
2: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori.
0: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
3: I fins diumenge, el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Dansàneu Festival. 14a edició. El certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
4: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
5: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
4: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
3: Poc més de 5 minuts i seran les 4 de la tarda.
6: Esports.
3: Roger Arnau, bona tarda.
7: Bona tarda. En marxa la 7a etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux, un port de categoria especial. Anem fins allà. Enviat especial de Catalunya Ràdio el Tour, Isaac Vilalta, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. 42 quilòmetres per al final de l'etapa per les 11 ciclistes que són cap de cursa ara mateix. No hi ha corredores perilloses a la classificació general. De fet, totes estan molt lluny de la líder de Marlen Reuser. Com deia, 42 quilòmetres per al final. A un minut i mig, el gran grup, amb totes les ciclistes importants, ara sí, de la general, començant per Marlen Reuser, la líder, la Mallot Groc, també per Demi Vollering i per la ciclista catalana Paula Blasi, ara mateix desena a la classificació general. En una situació col·lectiva, de la de Paula Blasi, relativament complexa. Recordem que és desena a la general, que és una de les ciclistes importants, però que en aquesta classificació té dues companyes d'equip per davant seu, Elisa Longo Borghini, que és la quarta classificada, i Dominika Blodarczyk, la polonesa, que és la sisena. Per tant, el que diu el paper, el que diu la teoria, és que avui Paula Blasi hauria de treballar per les seves companyes d'equip. Les ciclistes ja en aquesta aproximació fins aquí al Mont Ventoux, en una jornada de moment amb poc vent, amb bon temps, està fent sol, una temperatura d'uns 25 graus, amb bona presència d'aficionats al llarg d'aquesta ascensió, que són pràcticament 16 quilòmetres, el 8,8% de desnivell, un dels grans mites del Tour de França, el Mont Ventoux, una ascensió duríssima. Les ciclistes, que encara han de pujar un port de tercera categoria, després aquest port, el Mont Ventoux, que començaran a pujar quan quedin 16 quilòmetres per al final, tot i que l'aproximació ja va picant sempre cap amunt. És un port molt complicat avui, és una qüestió principalment de cames, més enllà del que pugui ser la tàctica. Fins i tot el poc vent que fa és de cara i això dificultarà encara una miqueta més els atacs. Poc més de 40 quilòmetres per al final, de moment sense moviments, d'entre les ciclistes importants que opten a la general d'aquest Tour de França.
7: Gràcies, Isaac. I més coses, també hem de dir que Àlex Márquez, amb motor, ha estat el més ràpid a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP que es disputa al circuit de Silverstone. El pilot de Cervera ha estat entrat a 173 mil·lèsimes més ràpid que Marco Bezzecchi, que reapareix després d'una fractura de clavícula al Gran Premi d'Alemanya i que defensa la victòria de l'any passat. Marc Márquez, per part seva, ha fet el sisè millor temps, a mig segon del seu germà, i pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha rodat 18è i Pol Espargaró 21è. La segona sessió d'entrenaments lliures començarà aquesta tarda a les 5 hora catalana amb la classificació dels 10 primers llocs de la Q2 de demà.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I en futbol, el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del passat Mundial, encara té un any de contracte amb el City. El Barça masculí de futbol, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà cap a Itàlia per jugar un triangular a Udine. Els blaugrana, en concret, jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. Per cert, els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip. I encara en futbol, l'Espanyol també viatja, ho fa aquesta tarda a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau. El central basc Unai Núñez arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol reserva una opció de compra que serà obligatòria si els demà Manolo González es classifiquen per una competició europea. Per cert, aquesta tarda, 6:45, els dos equips catalans de la segona divisió, el Girona i el Sabadell, s'enfrontaran en un partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Girona. L'enfrontament, això sí, es podrà seguir en directe per Esports 3. També juga avui el Badalona Women de la Lliga Femenina, ho fa Salou contra el Villarreal a les 7 de la tarda. I encara un últim apunt de futbol per dir que el Barça femení continua la seva estada a Andorra, on ha parlat avui la jugadora Clàudia Pina. La davantera s'ha referit a les noves incorporacions blaugranes.
9: Se está reforzando también con muchas jóvenes, con los nuevos fichajes, así que poco a poco nos estamos conociendo, también están como adaptándose a nuestro estilo, a nuestra forma de entrenar, que creo que es importante, y a medida que vaya pasando el tiempo el equipo seguro que irá más.
7: I acabem amb un apunt de poliesportiu, d'informació poliesportiva, perquè la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final sprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als campionats europeus de natació que es disputen aquests dies a París. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les primeres rondes classificatòries aquest matí. Otero, per tant, s'ha quedat fora de les medalles.
10: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, la llegenda del Garigó torna aquest dissabte al Parc de la Muntanyeta. Una nova representació de la llegenda més emblemàtica de Castelldefels arribarà com a preludi de les activitats de la Festa Major. Serà demà, a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Garigó, al Parc de la Muntanyeta, organitzada per l'Agrupació de Cultura Popular. I noves activitats aquest cap de setmana al Pal Market de Castelldefels. Recordem que Pal Market és una fusió i a la vegada una reimaginació i ampliació de les nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, que oferien activitats d'oci fins a l'estiu de l'any passat. Fins al 5 de setembre, sota la nova denominació de Pal Market a les places de les Palmeres, aquesta plaça es transforma en un espai a l'aire lliure dissenyat per passejar i gaudir d'una programació pensada per a públics de totes les edats. Aquest divendres, a partir de 9:45, música amb el Encanto del Loco, activitat familiar amb Peter Pan, demà dissabte a partir de 8:45 i diumenge Pal Comedy, amb l'actuació de Xavi Franquesa a partir de 8:45. I presentada la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, la iniciativa impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. I és tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ahora y aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui sabrem el programa del dia, el que ens depararà Castelldefels, que arribarà aquesta nit a les 11, a la sintonia de Ràdio Castelldefels, la música electrònica dirigida per Albert de la Torre. També ens referirem a la campanya de donació de sang. Hi haurà una sessió demà al Centre Frederic Mompou i també una sessió especial durant el matí a la Continguts en el context de la Festa Major d'Estiu. Parlant de la Festa Major d'Estiu, l'aperitiu arriba aquest cap de setmana amb la representació demà al Parc de la Muntanyeta de la Llegenda de Garigot, a càrrec, com és habitual, de l'Agrupació de Cultura Popular. Protagonistes també aquesta Festa Major i la Coral Marinada, que seran els encarregats, juntament amb l'artista local Piqueres, de la GIE, el pregó de la Festa Major d'enguany. També tindrem, com cada divendres, les càpsules de salut i més cosetes fins aquí a la una. Welcome!

mixtures, rich colors.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest proper dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Per conèixer els detalls, amb nosaltres Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants del Baix Llobregat, per suposat, a Castelldefels també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Una nova campanya molt important, oi? Per què és tan important donar sang?
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer, perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Habitualment les campanyes que es fan aquí a Castelldefels tenen bons resultats de participació, oi?
1: Sí, no es podem queixar. Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions, perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. Per exemple, quasi la meitat de les donacions que fan aquests jocs, tant els Pins com el Franguan, són nous de nens que van per primera vegada. Inclús hi ha l'anècdota de que molts nens, quan fan 18 anys i poden donar i han fet altres campanyes altres anys, van a col·laborar en la mateixa campanya, no? I també tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Qui pot donar sang? Quins són els requisits de les persones donant de sang?
1: Bueno, ja no es pot, els requisits mínims són tindre 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys actualment. Fins fa ben poc només era fins als 65. Per això que hem comentat al començament, cada vegada vivim més, tenim més salut i la gent pot donar sang durant més temps.
0: A banda de la donació de sang, també es crida la donació de plasma sanguini. En aquest cas és una donació tradicionalment que es fa des de fa però pocs anys.
1: Bueno, sí, resulta que sí, això de plasma, repetint una mica, cada vegada són més persones, cada vegada hi ha més necessitats i degut a tot això mundialment, abans es buscava sang d'altres països de l'estranger, però per les seves necessitats ja no les podem assolir. Llavors, repte, assolir sang dels mateixos donants, que té molta més avantatge perquè el plasma es pot donar cada 15 dies, perquè en plan broma és l'aigüeta que quan es cremem o tenim una ferida, però això es recupera de seguida i es pot donar cada 15 dies, però clar, necessitarem un espai com el Montpou, gràcies a moltes tasques que s'han fet, tenim un espai adequat per poder recollir plasma cada 15 dies.
0: En aquest cas, recordem, la campanya arribarà el 8 d'agost, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després des de la tarda també des de les 4 fins a 7:45. Però cal que les persones donen reservin hora, oi?
1: Sí, no, bueno, pel tema de la sang, bàsicament es fa una infraestructura important, arriben 7-8 lliteres i no hi ha cap problema. A més, a vegades, simple en broma, arribo jo i pel motiu que sigui, per una quarantena, perquè no he fet el temps precís, no puc donar sang. Llavors, aquests 10-15 minuts quedarien buits. Si ve una persona que no té temps, per no quedar buida la llitera, l'agafem. A més, l'equip normalment sanitari és molt eficient i no hi ha gaire demora i aprofitem aquest espai. Sí que fa falta el plasma, perquè el plasma és quasi una hora, perquè no és per assustar, es treu tota la sang en paquets, que es diu, es torna l'hemoglobina a les plaquetes, es queda el plasma i aquest procés dura una hora. Això sí, fa falta reservar temps.
0: I on es pot fer aquesta reserva, Dora?
1: Bueno, gràcies a totes les tecnologies actuals, hi ha una plataforma que és una pàgina web i unes aplicacions, inclús el mateix donant ja té aquesta aplicació normalment i el banc de sang l'infer als escrits quan fer un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar a un altre.
0: Doncs la propera, aquest dissabte 8 d'agost, hi haurà una següent als pocs dies, oi?
1: Sí, després al cap de pocs dies hi ha una altra, que això s'avisa normalment, ja dic, la gent ja té aquesta aplicació o pot entrar directament a les webs i demanar aquesta informació.
0: Doncs esperem que sigui positiva la recaptació, que molta gent s'acosti al centre de Frederic Mompou. Repetim l'horari, de 9:45 a 1 del migdia i de 4:45 a 8 de la tarda. El centre cívic Frederic Mompou s'ha instal·lat aquesta unitat del banc de sang i teixits per donar sang a aquest acte imprescindible, com deia en Antonio, per garantir l'assistència sanitària als hospitals cada dia.
1: Val, moltes gràcies. Un petit privilegi. Sí. A veure si algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: Doncs dit queda. Moltíssimes gràcies, Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé aquesta nova recaptació.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels avança en la construcció de la nova estació de bombament d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord, una infraestructura estratègica destinada a millorar la capacitat de resposta de la ciutat davant els episodis de pluges intenses i reduir el risc d'inundacions. L'actuació, promoguda per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i executada per l'empresa Cox, representa una inversió de prop de 4,6 milions d'euros i forma part de les mesures destinades a reforçar la resiliència del municipi davant els fenòmens meteorològics extrems. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Castelldefels reforça la recollida selectiva de residus tèxtils amb nous contenidors i un increment del 55% en els punts de recollida disponibles. L'iniciativa busca facilitar la reutilització i el reciclatge de la roba i el calçat, promovent l'economia circular i reduint els residus. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: un paper predominant a la festa major d'estiu i altres activitats que es celebren a Castelldefels el té com és habitual l'Agrupació de Cultura Popular. Per això és amb nosaltres el president d'aquesta entitat, Jan Monero. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè hi ha aquest pròleg que ja és tradicional de la festa major d'estiu, com és la llegenda del Garigot, aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la festa major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la festa major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest enguany farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac.
0: I és, normalment també és una festa que presenta novetats any rere any.
1: Sí, i tant. Com sempre hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
0: d'orientació,
1: això que no sortia, que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller.
0: I en què consisteix aquesta orientació, doncs?
1: Doncs bé, és una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts.
0: I qui pot participar?
1: Doncs
0: i
1: bé,
0: com es pot fer?
1: Està obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja el CES, aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: En quant a l'exhibició de la tradicional, com deien, llegenda del Garigot, a quina hora hi ha un detall lloc?
1: Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre. I després, diumenge, tenim altres activitats també, com són el vermut de festa major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom al públic perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de festa major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran festa major que ens ve per davant la setmana que ve.
0: Per això són els assajos dels castellers?
1: I tant. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de festa major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra i, evidentment, per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local, com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: En aquest cas, el públic assistent està això de públic, no? No pot participar.
1: Bueno, sí, també es pot.
0: També?
1: Sí, sí.
0: És una mica... pinya?
1: Es pot fer des de qualsevol de les... Al final, l'activitat castellera és una activitat que permet modular perfectament quina és la implicació que vol agafar cada persona. Si una persona decideix venir a veure només, és totalment convidat, però si també decideix venir a donar un cop de mà, doncs també li agrairem.
0: Parlarem la setmana vinent de més activitats relacionades amb la Festa Major, on vosaltres participeu. Però després de la Festa Major feu doncs, un parèntesi vacacional?
1: Exacte, després de la Festa Major bueno, ens quedaran aquests 4 dies de més intensitat del 13 al 16 amb totes les activitats típiques de Festa Major de cada any. I després doncs, sí, ja tenim un parón de vacances de 15 dies que hem merescut perquè al final no només la celebració de la pròpia festa sinó també la preparació implica un gran esforç, sobretot humà, i s'ha de reconèixer que és un esforç que és totalment altruista. Doncs cap persona de l'agrupació rep, no cobra ni res, no? És una, un fet pel fer pel poble, no? És molt maco, però també cansa en certa manera i va bé tenir unes vacances després de la festa major i després ja encarem el setembre i l'octubre molt posats en la mirada castellera amb el concurs i també quan els gegants ja han posat la mirada cap a la trobada gegantera del Baix Llobregat, que serà el quart cap de setmana d'octubre, si no vaig equivocat, i altres fites així destacables. I abans de tornar a mirar cap a festa major d'hivern. Sí, és que no parem, no parem. Una darrere l'altra. Que...
0: No, stop. Quina és la vostra fita de cara al concurs? Què és el que intentareu?
1: Doncs bé, ocasió, no? És complicat de... És complicat de dir. No, bueno, encara falten molts assajos, no, pel concurs. De moment, per la festa major, sí que sembla que ja es va aclarint un possible... una possible actuació somiada, no? O la que ens agradaria, a veure si és possible, sobretot dependrà dels assajos aquests que fem tant aquest dimarts com el divendres, com el dimarts següent, per acabar de definir quin serà el programa que portem a la Festa Major, i depenent de com surti la Festa Major, doncs podrem somiar més o menys de cara al concurs. Al final, la nostra colla és una colla que li agrada molt el concurs i sempre ha anat al concurs al 100% o al 120%. Llavors, no s'ha d'esperar menys dels castells de Castelldefels.
0: Doncs la setmana que ve ja en comptem amb tu perquè ens expliqui la resta d'activitats que altres seccions de l'agrupació posaran a l'abast de tothom amb aquesta festa major.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Doncs a tu, molt bon dia.
1: Molt bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Doncs en aquesta festa major, el pròleg de la qual la tenim aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la representació de la llegenda del Garigot, doncs en aquest context, la festa major d'estiu, com és habitual, un dels actes més tradicionals és la lectura del pregó. Aquest any serà una lectura del pregó doble, també, perquè la faran el cantant, el músic local Piqueras i també membres de la Coral Marinada, una entitat del nostre municipi que fa enguany 100 anys, ni més ni menys. Una de les seves activitats més conegudes és la recuperació de la cantada de caramelles. Doncs vam parlar amb un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill, de la història de la seva coral i dels seus projectes i de l'essència, com deien, d'aquesta entitat, que enguany ha fet 100 anys.
1: Doncs en aquests dies festius de Setmana Santa, una activitat molt destacada té lloc aquest dissabte, com és la cantada de caramelles per part de la Coral Marinada. Amb nosaltres, un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill Gil. Què tal? Molt bon dia, senyor.
2: Molt bon dia.
1: En què consistirà aquesta cantada de caramelles?
2: Bueno, aquesta cantada és com típicament ja fem cada any, ja, durant fa molts anys. Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem, que quasi bé no teníem ni veu ja, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar. I sempre de molt abans, des que vam començar, que érem uns crios. Jo tenia 13 anys quan vaig començar, altres abans, altres amb 14 o 15. Uh-huh. I bueno, sempre hem sigut, érem llavors un coro que érem de 35 a 40 persones, entre nanos joves i gent més gran. Uh-huh. I això s'ha anat continuant cada any, menys aquest any del Covid, que no es va poder fer, però mentrestant sempre s'ha anat fent. I després també hi havia l'acostum, vam estar bastants anys que es feia una trobada de caramelles també, després del diumenge de Glòria, era l'altre diumenge, per tota la part del Penedès i Garraf, i cada any tocàvem un poble, i allà es fotia ens ajuntàvem entre 24 o 25 coros de caramelles, i cantàvem dues peces, i després es feia allà un aperitiu de germanor entre tots els que hi havíem. I cada any ja s'anava programant amb el que li tocaria el pròxim any, no? I per aquí, pel poble, doncs això, hem anat continuant la tradició aquesta i cantem, doncs mira, el dissabte sortirem, si Déu vol, ara ja fa aquests anys, ja fa almenys 25 anys o així, que ja no cantem els dilluns de Pasqua i només cantem dissabte per la tarda i diumenge pel dematí. Abans també, el dissabte, me'n recordo que es feia una cantada on s'hi cantaven les peces que havíem assajat i a més es cantava sempre un popurri i unes coples humorístiques allà davant de l'Ajuntament, que hi havia les autoritats i tota la gent del poble que venia a escoltar-ho. D'allà llavors ens portaven amb el camió de la Rocalla, que ens el deixaven, i anaven fins a la casa de l'alcalde, que llavors era el Francesc Vinyes, i allà li cantàvem també, li fèiem una cantada amb ell i després ja ens anàvem cap a casa, però ja eren les 12:30 o quasi la 1 de la matinada, això el dissabte. Això ja després, ja anys enrere, a poc, doncs ja es va anar perdent i fins que allà ja l'Ajuntament ja no s'ha fet més. I ara doncs sortim el dissabte a les 4, a les 5 de la tarda, d'allà de la parròquia, d'aquí de la plaça de l'Església, ens anem cap a la part de l'Avinguda Constitució, des de més o menys per allà on hi ha el Vives, fins quasi bé al final on hi ha aquella carnisseria del Soler. Després donem la volta i entrem ja pel mig del poble i ens anem fins al carrer Iglesia, i del carrer Iglesia anem fins al final de tot, fins a Manuel Girona, i anem cantant per cada posto de per allà, anem fent cantades, tornem a vindre i segons l'hora que sigui, doncs, cantem també alguna cosa per allà a l'Avinguda de Santa Maria, allà a les geladeries que hi ha, i ja més o menys cap a les 8, 8 i mitja el dissabte ja acabem. I diumenge al matí doncs ens anem allà al CAIS, ja fa molts anys que anem allà a dinar. Abans anàvem molts anys, havíem anat al Barçara, i després quan el Barçara ja va acabar, que van agafar una altra persona, llavors vam anar uns anys també allà al Colorado, i ens juntàvem allà tota la colla a esmorzar, i d'allà ja fèiem el recorregut. I ara ja fa uns quants anys que anem allà al CAIS, al final de l'Avinguda Constitució, esmorzem a les 9 i a les 10 ja es comencem a cantar per allà.
1: Per la gent que no ho sàpiga, què són les caramelles? Quines lletres tenen aquestes cançons?
2: Bueno, aquestes lletres són lletres de cançó popular, sobretot són habaneres, valsos, valsos mariners, després també cantem alguna sardana, i més o menys és tot cançó popular catalana, alguna cançó també en castellà, també, a lo millor aquest any farem les habaneres de Cádiz, del Carlos Cano, i una del José Luis Ortega Monasterio, que és part en castellà i part en basc, que es diu Bichincho, que és molt maca. Bueno, portem un repertori de 14 o 15 peces per anar cantant variadament. En un lloc en cantarem dos, en un altre en cantarem tres, i sempre variant el repertori, per no repetir-ho.
1: Doncs, Vicenç, que us vagi molt bé aquesta nova trobada amb les caramelles aquest dissabte i el diumenge.
2: Si Déu vol.
1: Gràcies per venir a explicar-ho.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
2: I fins l'any que ve, si Déu vol. Que tingueu molt bona Pasqua.
1: Igualment.
2: Vinga.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Joana, què fa la teva filla? Va ser el seu aniversari fa poc, oi?
2: Sí, acaba de fer 2 anys i està aprenent a parlar. No calla ni sota l'aigua.
1: Esclar, per l'edat que té ja és això. A mi no em sorprèn que no calli. Vols dir que no li ve de família?
0: A Punt de Sal. En català, el verb callar, en el sentit de no parlar, no dir res, no porta pronom. Per tant, no direm aquesta nena no hi ha manera que es calli, sinó aquesta nena no hi ha manera que calli.

0: Catch the Lefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquesta nit, a partir de les 9 fins a 11:45, assaig especial obert dels castellers de Castelldefels a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular, un acte que s'emmarca la Festa Major d'Estiu, en finalitzar música i barra preus populars. Demà tindrà lloc la representació de la llegenda del Garigot a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta i diumenge també a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular a les 11 del matí, vermut popular de Festa Major amb música, begudes i pica-pica preus populars per conèixer les principals activitats que s'hi fan. Èxit rotund de la primera edició de les penyes de Festa Major, la nova figura de les penyes de Festa Major debuta amb una gran acollida ciutadana, sumant 49 penyes i 1.009 participants inscrits. El període d'inscripció confirma l'interès de veïns i veïnes per implicar-se activament en una iniciativa que vol reforçar la participació, la convivència i el sentiment de pertinença a la ciutat. Aquest dissabte arriba als Jardins del Castell Candlelight Open Air, tribut a Hans Zimmer. Serà a les 9 de la nit, com diem, al recinte del castell. Hans Florian Zimmer és un compositor intèrpret alemany de bandes sonores, famós per fusionar música electrònica amb arranjaments sinfònic-orquestrals. Ha creat més de 150 partitures per a cinema, com les del Rei León, Gladiator, Inception, Interestelar, la trilogia del Cavaller Oscuro i Dune. Guanyador de 2 Oscars, 4 Grammy i 3 Globus d'Or, ha col·laborat amb directors com Christopher Nolan, Ridley Scott i Denis Villeneuve, consolidant-se com un dels compositors més influents de Hollywood. Candlelight és una sèrie de concerts en viu organitzats per Fever o músics professionals interpreten música en espais únics il·luminats per centenars o milers d'espelmes LED. Serà el dissabte a les 9 de la nit als Jardins del Castell. I això és tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Cápsulas de salud. Efectivament, ja avui parlarem de la insuficiència cardíaca amb la Imartero i la Paqui Pavón, infermeres del CASAP Can Bou. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, què és la insuficiència cardíaca?
1: Bueno, doncs comencem. És important saber, no?, què és la insuficiència cardíaca. És una malaltia que a vegades és molt desconeguda i afecta sobretot a la capacitat funcional i estructural del cor. El cor, perquè entrem en detalls, és la bomba del nostre cos. S'encarrega, doncs, mitjançant el batec, vale? Doncs de fer arribar a tots els òrgans la sang i tots els nutrients que aquest transporta. Hem de cobrir les necessitats. És a dir, que si el cor no és capaç de bategar tan fort com per arribar a tot el cos, vale? Doncs l'oxigen necessari no arriba a tots els nostres teixits. Podem dir que hi ha com un desequilibri entre les necessitats de l'organisme i la sang que ens està arribant.
0: Per què es produeix la insuficiència cardíaca?
2: A veure, doncs, la insuficiència cardíaca, les causes principals són patologies cardíaques, com la cardiopatia isquèmica principalment, la hipertensió i valvulopaties, arrítmies, tot el que afecta així al cor. També podem nomenar factors de risc, com per exemple l'obesitat, el ser fumador, el sedentarisme, entre altres la ingesta alcohòlica, el tabac. Són factors que es poden intercedir en ells.
0: Quins són els signes de descompensació dels pacients que pateixen insuficiència cardíaca? Com podem saber que estem tenint aquesta malaltia?
2: Molt bé. Hi ha alguns molt sutils, com la fatiga, debilitat, que es podrien confondre amb la gent gran, per exemple, no?, que la pateix, i podria ser algo que es dona pel fet que ha comentat la Paqui, no?, el cor no aporta suficient sang als òrgans, a tot el cos, amb el que ha de restringir a zones més importants, com són proporcionar suficient al cor, al cervell, llavors altres queden sense suficient aport i queda aquesta debilitat, no? També influa les cames, els turmells, peus. La persona pot veure que les zones de decliu, perquè hi ha un augment de líquid que es reté, no?, per suplir això, no?, perquè el cos pensa que no té prou sang. I el que fa és retenir líquid per fer aquest volum, no?, però no és efectiu, igual. Llavors aquests líquids s'acumulen en zones. I hi ha un augment de pes ràpid, en poc temps, en un dia o dos doncs pot guanyar fins a 3 quilos. Aprofitem per dir, no?, la importància de que la persona que sap, que coneix, no?, que té aquesta patologia, tingui un control de pes, no?, almenys 3 cops per setmana, per poder detectar, no?, aquest augment de pes. També hi ha tos seca i persistent. Aquesta tos és deguda quan normalment més aviat a la nit, no?, quan la persona s'estira al llit, aquest líquid es reparteix, no?, afecta la part del pulmó.
0: Però tu no retires el micròfon, si no et sentiràs.
2: Afecta la part del pulmó. I llavors hi ha aquesta tos, no?, per aconseguir l'efectivitat de la respiració.
1: També podem trobar, doncs, falta de gana. L'aparell digestiu de la persona, doncs, percep com menys sang, també en aquest cas, i llavors la digestió es veu afectada, no?, també és més lenta i la persona, doncs, falta de gana. En els casos més d'una insuficiència cardíaca més evolucionada, en comptes de quan no hi ha una descompensació, que és quan fa l'augment de pes, en aquest cas perden pes, vale?, per aquesta mala digestió i falta de gana. També hi ha, quan la persona es posa al llit, una mica seguint el que comentava la Imma, dificultat de respirar, com que estem acumulant líquid, el líquid també s'acumula als pulmons. Llavors la persona, normalment, si dorm amb un coixí, no podrà, quan es complica la insuficiència cardíaca, hi ha un augment de líquid, necessita posar una mica més de coixins i estar més aixecada, no? Tenir la part superior del cos, doncs, més aixecada per no notar aquesta sensació tan d'ofec. És un dels signes, sobretot, que fem molta incidència als pacients, que si necessita agafar un altre coixí per poder dormir sense sentir la sensació d'ofec, que ens han d'avisar. Han de posar-se en contacte, doncs, amb el personal sanitari, la seva infermera de referència del centre d'atenció primària. També podem trobar dificultat de concentrar-se. Hi ha canvis, doncs, en les substàncies, com el sodi, vale? Hi ha un equilibri sodi-potassi, i aquest líquid, doncs, fa això, no?, aquesta acumulació de sodi, i que pot provocar confusió. Si la persona és molt gran, a vegades es pot confondre, també. O sigui que hem de tenir clar, sobretot a la família, que la família també estigui informada de com va la patologia, aquesta insuficiència cardíaca i quins signes i símptomes poden donar. Un altre signe que trobem, símptoma, augment de la freqüència cardíaca. El cor es comença a notar com més ràpid. Clar, pensem que el cor no té la força suficient per portar la sang a tot arreu. Pues un mecanisme de compensació que fa el cor és augmentar la freqüència perquè així, si va més ràpid, pot enviar més sang a tot el cos. Llavors es dispara la freqüència cardíaca.
2: Sí, bueno, és vital que la persona que pateix insuficiència cardíaca reconegui aquests símptomes de descompensació, signes d'alarma de la seva patologia. Ja que si pot, no es coneix bé, es podria confondre, com hem dit abans, amb alguns signes de l'envelliment propi, que és més habitual en persones més grans. I bueno, empoderar la persona, no? perquè pugui valorar la seva situació de salut amb tots els coneixements, perquè d'aquesta manera ens podrà informar, ens podrà passar la informació si apareixen alguns un o més d'aquests símptomes, i això farà possible que la seva infermera pugui valorar, no, la situació i fer una actuació ràpida per part del seu equip d'atenció primària, no, de fer passar la informació, no? I bueno, el nostre objectiu és aconseguir que la persona reconegui els símptomes i evitar situacions de risc per la seva salut i la seva vida.
0: Estem parlant de que és una malaltia que sobretot afecta persones grans, però també que aquesta insuficiència cardíaca pot aparèixer a persones joves.
1: Sí. Sí, es pot donar. A veure, de fet, hi ha estudis, hi ha dades, no, que les persones, per exemple, en els homes és d'inici més temprà, uh-huh. Vale? A partir de les 40 anys poden tenir patologia coronària, hi ha més risc, una incidència més gran, i les dones és en el punt que apareix els canvis hormonals, menopàusia, tot això, perquè aquí estem perdent la protecció de les hormones, d'aquestes hormones, per exemple, els estrògens, que és una de les hormones que s'encarreguen del cicle menstrual, que ens protegeixen, netegen una mica les nostres també artèries, el nostre cor pues, està més protegit. O sigui, que sí que influeix.
2: És que hem de tenir en compte que ara la patologia cardíaca cada cop apareix també poder una miqueta abans, els estils de vida s'hi van canviant, fent més sedentarisme i a l'obesitat, tot això fa, no, que aquest deterioro del cor pues, pugui iniciar-se abans també. Bueno, hem de promoure els estils de vida, no, saludables, perquè d'aquesta manera podem també evitar, no, i assegurar una miqueta que passi més temps, no, poder aconseguir que aparegui amb
1: allargar això, tota aquesta patologia.
2: Allargar, no?
0: Pues parlant d'estils de vida saludables, quins canvis s'haurien de promoure?
2: Bueno, exercici, no, evitar el sedentarisme, la dieta mediterrània, per exemple, fer exercici regular, mantenir un pes saludable, no sé, Paqui.
1: Sí, bueno, sobretot també, com havíem comentat abans, el tabac, no? Deixar de fumar, que ara avui en dia també hi ha moltes ajudes i al centre d'atenció primària pues, també fem un seguiment i donem aquest suport. Limitar pues, això, el consum de la sal i l'alcohol, vale? Perquè el que hem parlat abans del sodi, la sal és sodi, i que no ens ajuda. Lo de la dieta mediterrània, a veure, el que ha dit la Imma, a més vivim en un país que tenim la sort de tenir productes, no, de, a veure, verdures, fruita, totes les llegums, carns, peix, lactis, ous... Vale, doncs una dieta variada i amb horaris, vale? Això de saltar-se menjars i tot això, res. Una altra cosa que sí que, bueno, dintre dels canvis d'estil de vida, és la restricció hídrica, la restricció d'aigua. Vale? Aquestes persones tenen una tendència a acumular líquids i llavors el que no podem fer és fer un aport de líquids exagerat. Però líquids estem comptats fins i tot una sopa, vale? Un suc de fruita... Tot el que sigui líquid.
2: Tot aliment té els líquids que aporten.
1: Normalment, segons com està la persona evolucionada, la seva insuficiència cardíaca, es recomana d'un litre, litre i mig, més o menys, vale? Que això ja ho veiem en el moment. Quan hi ha una exacerbació dels símptomes, una complicació, en aquest cas pues, inclús podem fer restriccions més.
2: Encara molt més estrictes de mig litre. Sí. Que hi han de comptar el mínim líquid que veuen els pobres. Mm.
0: Una també important és la coordinació entre l'equip d'infermeria i els especialistes i els hospitals en el tema de les persones que pateixen insuficiència cardíaca, oi?
1: Sí, això és molt important. Vale? El nostre objectiu és atendre la persona a domicili. Pensem que estem en un... bueno, des del domicili, no? Si pot desplaçar-se al CAP, doncs millor. Però el que volem evitar és un ingrés, l'ingrés hospitalari. Pensem que estem en un moment de pandèmia. Llavors, és un trasbals fer un ingrés, vale? A més, són un ingrés per una descompensació d'una insuficiència cardíaca, no és un ingrés curt, normalment és llarg. I la família pateix molt, vale? Perquè no pot estar amb aquesta persona, i la persona també ho porta malament. Si tenim una persona que ja té una edat més avançada, aquesta persona també li pot comportar desorientacions, vale? I tampoc no tenen clar, no acaben d'entendre tot el procés, vale? I tota la part tècnica pues no l'acaben. Llavors, tot el que puguem fer a domicili, millor. El nostre hospital de referència aquí a Castelldefels és l'Hospital de Viladecans. Allà tenim la facilitat que ens podem coordinar amb el servei de cardiologia, vale? I a més també tenim un circuit de coordinació amb un servei especialitzat que és la UMICO, que aquest està a Bellvitge i és la unitat multidisciplinar d'atenció a la insuficiència cardíaca comunitària, vale? Aquest servei pues, s'encarrega també dels pacients que s'han empitjorat més i després ens els tornen amb uns circuits que ens organitzem per controlar-los, tant enviar informació a l'hospital com tenir-ho a casa. També hi ha un servei al nostre centre, que és la gestió infermera de la demanda complexa. Són dos infermeres en aquest moment, que estan més especialitzades en patologia com en aquest tipus de patologia, vale? Més complexa, amb el pacient més crònic, complexa i més fràgil, i donen aquest suport també a nosaltres, a l'equip d'atenció primària, perquè poden anar a desplaçar-se en qualsevol moment i fer tractaments al domicili, com per exemple administrar una medicació endovenosa o posar una bomba de 2-3 dies d'una furosemida, per exemple, que seria un diurètic que ens ajudaria a treure aquests líquids, vale? Que a vegades quan el prenem per via oral no és tan efectiu. Vale. I bueno, pues, en aquesta coordinació tant amb la gestió infermera de la demanda, la coordinació amb cardiologia i pues, la persona està més controlada.
0: Quin és l'impacte en la població que té aquesta malaltia?
2: Bueno, segons dades de la Federació Mundial del Cor, la malaltia cardiovascular, que seria el cas, és la major causa de mort en tot el planeta. Vale? La insuficiència cardíaca afecta 26 milions de persones al món i és la causa més freqüent d'hospitalitzacions en majors de 65 anys. Llavors, és una malaltia que en molts casos no està diagnosticada, sobretot en estadis a l'1 i al 2 segons la classificació NIHA. I hi ha dades que demostren que una de cada quatre persones que pateix insuficiència cardíaca esperen fins i tot una setmana a consultar amb un professional sanitari i alguns ni consulten. Fins que, clar, es troben amb una exacerbació que han d'acabar sent hospitalitzats.
1: I si parlem més de Catalunya, vale? Centrant-nos més a Catalunya, tenim dades, no?, que el 30% de les morts que ara mateix s'estan produint, bueno, ara mateix també traient el Covid a part, són causades també per malaltia cardiovascular. I si parlem de sexes, diferència entre homes i dones, vale? 20 anys enrere, podríem dir que als homes hi havia un percentatge més alt que les dones. Vale? Estàvem, per exemple, fa 20 anys en un 37% d'aquest 30 que havíem comentat abans en homes i un 28% en dones. Avui en dia ha canviat això. Ara les dones estan per sobre. També ve tot donat una mica per la longevitat de la dona. Vale? També pensem que en els homes comença abans, com hem parlat abans, i en les dones són més grans, vale? Bueno, la seva mort és amb més edat i tenen, bueno, desenvolupen la malaltia pues, més tard.
0: Doncs quelcom més a afegir? Imma, Paqui?
2: No, en principi...
1: En principi, a veure, una cosa molt important és que volíem donar-vos les gràcies, sí, vale? Per poder estar aquí i donar aquests consells.
2: Aquesta informació.
1: Sí, perquè hi ha vegades que la població no és conscient i és molt difícil de detectar aquests símptomes o quan els detecten està molt més avançada la malaltia. O sigui que gràcies.
2: L'oportunitat.
1: Sí, per aquesta oportunitat.
0: Doncs a vosaltres, Imma Artero, Paqui Pavón, infermeres del CASAP Can Bou, per haver-nos donat aquesta informació al voltant de la insuficiència cardíaca. I com en totes les malalties, el més destacat o el més important és tenir aquesta prevenció.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Moltes gràcies, adéu. Bon dia.
3: Càpsules de salut.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home, en un 64%, de nacionalitat internacional i amb una edat mitjana de 45 a 54 anys. L'oci i els negocis van ser els principals motius del viatge. El 62% es van allotjar en hotels i durant l'estada les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres al shopping. Aquesta és la principal conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme del Baix Llobregat, un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts a 753 turistes entre gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una estada mitjana de 5 nits, predominantment en hotels, en un 62%. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, en un 12,4%, els càmpings, en un 6,2%, i les autocaravanes, en un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros, distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, en compres d'oci, gastronomia, etc. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un 40% i activitats a l'aire lliure en un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria de turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, en tren, en un 9,2% en aquest darrer cas. Pel que fa a la manera de viatjar, el 88,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25,2% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, com ara Booking. El 12% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, la darrera setmana o entre un i 3 mesos abans. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge per un 46%, mentre que els negocis ocupen la tercera posició amb un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 65% asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests, el 30% afirmava haver visitat la comarca 4 o més vegades. Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, amb un 41%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, amb un 12%, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, les Coves de Montserrat a Collbató i els espais naturals del Delta del Llobregat. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat va ser de 8,5 punts sobre 10. Castelldefels.

Don Jaime Calón, decimos hoy adiós. Gerard Carreras, Diana López. Pásalo bien con las actividades previstes este fin de semana en Castelldefels con la representació de la llegenda del Garigot a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular de Malpart de la Muntanyeta. La resta de notícies de la jornada te les explica en uns minuts. Fem matí. Gràcies per seguir-nos. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 7 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Avancen les obres de la nova estació de bombeig que duplicarà la capacitat de desguàs de Castelldefels. Castelldefels fa un pas més en la millora de les seves infraestructures hidràuliques amb l'avanç de les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord. L'instal·lació permetrà incrementar la capacitat d'evacuació d'aigua de 13 a 31 metres cúbics per segon i reforçarà la resposta del municipi davant d'episodis de pluges intenses. La llegenda del Garigot torna dissabte a la muntanyeta amb afectacions al trànsit i al transport públic. Castelldefels viurà aquest dissabte una nova edició de la llegenda del Garigot. La representació, que arriba enguany a la seva 32a edició, es podrà veure a partir de les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al parc de la muntanyeta. Últims dies per aconseguir bonificacions en la taxa de residus de 2026. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de l'any 2026 fent ús dels diferents serveis de deixalleria que ofereix el municipi. El termini per acumular aportacions finalitza el pròxim 31 d'agost. Comencem. Les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord continuen avançant a Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura considerada estratègica per millorar la gestió de l'aigua de pluja i reduir el risc d'inundacions en episodis meteorològics adversos. L'actuació està impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i compta amb una inversió de prop de 14,6 milions d'euros. El projecte forma part de les mesures impulsades per adaptar les infraestructures del municipi als efectes dels fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents al litoral mediterrani. La principal millora arribarà quan l'instal·lació entri en funcionament. La capacitat de desguàs passarà de 13 metres cúbics per segon actuals als 31 metres cúbics per segon, més del doble de la capacitat que ofereix avui el sistema. Aquesta ampliació permetrà gestionar amb més garanties els episodis de precipitacions intenses i millorar el comportament de la xarxa de drenatge del municipi. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles de 400 kW de potència cadascuna amb capacitat de bomba 5,3 metres cúbics d'aigua per segon. El sistema es completarà amb canals de desbàs, cambres d'aspiració i diferents cel·les de bombeig destinades a optimitzar el funcionament del canal Interceptor Nord. La infraestructura inclourà també 4 edificis auxiliars. Entre ells hi haurà un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre destinat als centres de transformació elèctrica que alimentaran el conjunt de la instal·lació. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i compta amb el finançament europeu a través dels fons FEDER, que poden arribar a cobrir fins al 40% de la despesa elegible d'actuació. Els treballs es desenvolupen per fases i una vegada finalitzada l'obra civil, la infraestructura haurà de superar un període de proves abans de la seva entrada en el servei. A més, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i mesures d'integració paisatgística coordinades amb l'Ajuntament de Castelldefels. L'avanç d'aquesta actuació arriba precisament en una setmana marcada per l'activació de la prealerta per risc d'inundació al municipi, una coincidència que posa de manifest la importància de continuar reforçant les infraestructures destinades a gestionar l'aigua de pluja i augmentar la capacitat de resposta de la ciutat davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. Música. La llegenda del Garigot torna aquest dissabte a Castelldefels en una nova edició d'un dels actes més emblemàtics de la cultura popular local. La representació que tindrà lloc al Parc de la Muntanyeta tornarà a portar als escenaris la història del drac Garigot, una de les figures més representatives de l'imaginari i festiu de la ciutat. El Garigot, estrenat l'any 1985, és una de les bèsties festives més representatives de Castelldefels. Amb dues cares, una orientada cap al mar i una altra cap a la muntanya, s'ha convertit en un dels símbols de la cultura popular local. Des de l'any 1994, la seva història representa cada estiu en forma d'espectacle teatral a pocs dies de l'inici de la Festa Major. La representació combina teatre, música, foc i efectes pirotècnics per explicar la llegenda que narra l'arribada del drac a Castelldefels i la seva lluita per protegir la ciutat davant de les forces del mal. Un espectacle que mobilitza desenes de voluntaris i membres de les entitats de cultura popular i que cada any atrau a centenars d'espectadors. Jan Molero, de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, destaca que la representació arriba ja a la seva 32a edició i continua sent un dels principals actes previst per la Festa Major.
1: Doncs sí, com sempre, ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes, i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La representació començarà a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, a la zona de les Fonts de la Muntanyeta. L'organització espera una important assistència de públic en un acte que s'ha consolidat com una de les atraccions més arrelades de la ciutat. Coincidint amb la celebració de l'esdeveniment, l'Ajuntament ha previst diverses afectacions de la mobilitat a la zona. El carrer Doctor Trueta quedarà tallat al trànsit a l'alçada de Rambla Lluís Companys i algunes línies d'autobús modificaran temporalment el seu recorregut habitual. També quedaran anul·lades algunes parades mentre duri l'activitat. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, explica les principals afectacions previstes.
2: Com cada any, no, pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues seran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran dos carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigo Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca, val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però L95 i la X95 pues es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues la faran a la zona de la biblioteca.
0: Des del consistori es recomana accedir a la zona amb antelació, seguir les indicacions dels serveis municipals i es recomana als usuaris de bus consultar els canvis abans de desplaçar-se. Amb aquesta nova edició, la llegenda del Garigot, Castelldefels dona el tret de sortida a un intens programa d'activitats que culminarà amb la celebració de la Festa Major. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes en la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes, cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. Des del consistori es recorda que aquestes instal·lacions permeten dipositar residus especials o materials que no s'han de llançar als contenidors convencionals, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge i a reduir l'impacte ambiental. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions compatibilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponent l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquests serveis per aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable dels residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, més enllà de la representació de la llegenda del Garigot, ha organitzat diverses activitats durant tot el cap de setmana amb l'objectiu d'apropar les tradicions locals a la ciutadania i fomentar la participació en els actes de festa major. L'entitat agrupa bona part del teixit de cultura popular de la ciutat. En formen part dels castellers de Castelldefels, la colla gegantera, els grups de foc amb el Garigot i els diables adults i infantils, els bastoners i els balls de cintes, panderetes i gitanes, entre d'altres. La seva activitat es desenvolupa al llarg de tot l'any, però és durant les festes populars quan guanya més protagonisme. Els actes començaran aquest divendres amb un assaig especial obert als castellers de Castelldefels a la seu de l'entitat. Una proposta que permetrà a qualsevol persona conèixer de prop la feina que hi ha darrere d'una actuació castellera i descobrir el funcionament de la colla. La regidora de festes, Cristina Corona, destaca el paper central que desenvolupen les entitats de cultura popular en la programació festiva de Castelldefels i recorda que els actes previs a la festa major estan marcats principalment per la seva activitat.
3: El tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que no sé, sempre ens agrada molt, i aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, res, en dos dies tret de sortida. A la festa major d'estiu, també a la d'hivern, com no... Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida, amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la festa major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Una de les novetats destacades d'enguany arribarà dissabte al matí amb la primera edició de la cursa d'orientació Garigot. La iniciativa, impulsada pels castellers de Castelldefels, combina activitat física i descoberta de l'entorn. Busca atreure a persones que habitualment no participen en les activitats castelleres. L'objectiu és generar nous espais de relació amb la ciutadania i apropar les entitats culturals a través de les propostes lúdiques i esportives. Jan Molero ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Com sempre, hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
4: d'orientació
1: que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller. Una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, tens la seguretat de que has marcat tots els punts. Estava obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: La programació continuarà diumenge amb un vermut popular de festa major a la seu de l'agrupació, una activitat oberta a tota la ciutadania que permetrà conèixer de prop les diferents colles i la feina que desenvolupen durant l'any. A les 11:30 del matí tindrà lloc la Diada Castellera de la Vigília davant de l'edifici de la República, una actuació que servirà per començar a preparar les grans cites castelleres de la setmana de festa major. De fet, els castellers de Castelldefels aprofiten aquestes setmanes per reforçar la seva campanya de captació de nous membres i fer crida perquè més persones s'assumin als assajos i a les construccions castelleres. Així ens ho explica Jan Molero.
1: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara, de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, a divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45 començarà, també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La jornada es completarà a la tarda amb l'activitat familiar a les Torres de Guaita que venen els Pirates, una proposta que combinarà patrimoni i cultura popular a través de l'univers geganter de la ciutat. El cap de setmana es tancarà amb una ballada de sardanes a la plaça de l'Església amb la cobla Baix Llobregat, un programa que posa en valor la tasca que desenvolupen les entitats de cultura popular de Castelldefels i que convertirà els dies previs a la Festa Major en una autèntica celebració de les tradicions locals. El Banc de Sang i Teixits ha fet una nova crida a la ciutadania de Castelldefels perquè participi en les properes campanyes de donació previstes al municipi. Les jornades arriben en un moment especialment sensible, ja que els mesos d'estiu acostumen a comportar una disminució de les donacions mentre les necessitats dels hospitals es mantenen de manera constant. La primera cita tindrà lloc aquest dissabte 8 d'agost al Centre Cívic Frederic Mompou, en horari de matí i tarda. Un dels dies després, el dimarts 11 d'agost, coincidint amb la celebració de la Festa Major, una unitat mòbil del Banc de Sang s'instal·larà a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca, entre les 5 i les 9 del vespre. Des del Banc de Sang alerten que les reserves acumulades durant aquest any són lleugerament inferiors de les de l'any passat, una situació que explica, entre altres factors, per la cancel·lació d'algunes campanyes de donació durant els darrers mesos. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, ens explica quina és la situació actual de les reserves.
4: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'entitat recorden que la necessitat de sang és permanent i que l'activitat assistencial dels hospitals no s'atura davant l'estiu. A més, les vacances i els desplaçaments fan que moltes persones donants habituals ajornin les seves aportacions. Antonio García, president del Banc de Sang i Teixits al Baix Llobregat, recorda per què és tan important mantenir les donacions durant aquesta època de l'any.
5: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Castelldefels és un dels municipis que històricament manté una bona resposta ciutadana en les campanyes de donació. La ciutat compta amb una xarxa estable de donants i també amb la col·laboració d'escoles, entitats i equipaments municipals que participen en les accions de sensibilització impulsades pel Banc de Sang. Durant la darrera jornada de donació celebrada al municipi, es van registrar 78 donacions efectives i 14 persones van donar sang per primera vegada, unes dades que van permetre contribuir a l'atenció de centenars de pacients. Antonio García valora les dades de participació i el compromís de la ciutadania de Castelldefels.
5: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. Però si no per res, el Frank Wall ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs.
0: Des del Banc de Sang també volen transmetre un missatge de tranquil·litat a aquelles persones que encara no han donat mai. Recorden que es tracta d'un procés senzill, ràpid i completament segur. Marta Coca ens explica quins són els principals criteris d'exclusió i com és el procés que segueixen els donants.
4: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot ara a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida final a la participació i a la difusió de les campanyes entre familiars, amics i coneguts, especialment en un moment en què les reserves necessiten reforçar-se. Recordem que la primera campanya tindrà lloc aquest dissabte al Centre Frederic Montpou i la segona dimarts, coincidint amb la Festa Major a la plaça Neus Català. Per participar-hi es recomana reservar cita prèvia a través del web del Banc de Sang i Teixits. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització dels residus. En aquest sentit, el municipi ha completat la renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits d'origen domèstic. La primera fase d'actuació, desenvolupada durant la segona quinzena de juliol, ha permès substituir els antics contenidors per nous models amb una imatge més integrada a l'espai públic, similar a la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Els nous equipaments mantenen el color taronja que identifica la fracció tèxtil. La renovació del servei continuarà aquest mes d'agost amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Amb aquesta ampliació, Castelldefels passarà a disposar de 45 punts de recollida amb un total de 67, fet que representa un increment del 55% de la xarxa actual. Des del consistori recorden que la roba, el calçat i els teixits de la llar no s'han de dipositar al contenidor gris de la resta. La separació correcta d'aquests materials permet recuperar recursos, reduir el volum de residus que acaben a l'abocador o a la incineradora i avançar cap a un model d'economia circular més sostenible. Amb aquesta ampliació, la xarxa de contenidors, l'Ajuntament aposta per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils i reforçar els hàbits de consum responsable entre la ciutadania.

Castel de Fels serà escenari aquest dissabte de la nova sessió dels concerts del Candlelight, una iniciativa que combina música en directe a una ambientació especial creada amb centenars de llums que simulen espelmes. La proposta, programada per aquest 8 d'agost, estarà dedicada a Hans Zimmer, un dels compositors de bandes sonores més coneguts del programa internacional. El repertori permetrà al públic redescobrir algunes de les seves composicions més conegudes en format de concert i amb arranjaments adaptats per a música en directe. L'activitat forma part d'un cicle que reinterpreta grans obres de la música clàssica, bandes sonores de cinema i èxits de diversos estils musicals a càrrec de músics professionals. El concert començarà a les 9 del vespre i tindrà una durada aproximada d'una hora. Amb aquesta proposta, Castelldefels incorpora aquest cap de setmana una nova cita musical a l'agenda cultural de l'estiu, adreçada especialment als amants de les bandes sonores i les experiències musicals en directe.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 7 d'agost. Avancen les obres de la nova estació de bombeig que duplicarà la capacitat de desguàs de Castelldefels. Castelldefels fa un pas més en la millora de les seves infraestructures hidràuliques amb l'avanç de les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord. La llegenda del Garigot torna dissabte a la muntanyeta amb afectacions al trànsit i al transport públic. Castelldefels viurà aquest dissabte una nova edició de la llegenda del Garigot. La representació, que arriba enguany a la seva 32a edició, es podrà veure a partir de les 10 de la nit a la plaça Garigot al Parc de la Muntanyeta. Últims dies per aconseguir les bonificacions a la taxa de residus de 2026. Els veïns i les veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions de la taxa de residus de l'any 2026 fent ús dels diferents serveis de deixalleria que ofereix el municipi. El termini per acumular aportacions finalitza el pròxim 31 d'agost. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: a fons.
1: Aquest estiu estem vivint nous episodis de calor intensa, però les altes temperatures no són l'únic risc que preocupa les persones grans. També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
1: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem de?
2: Mira, el programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. Mm-hmm. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
1: Mm-hmm. Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prem el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
2: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és... D'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prémer el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb què les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistència és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
1: Uh-huh. A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i, per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que et volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
2: Val. Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? D'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes en coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions en base al que, a les indicacions que ens doni el SECAT. O sigui, nosaltres no decidim mai obertament, doncs ara faig aquestes trucades en aquest territori. Sempre ve per una indicació del SECAT, com en el cas, no?, de l'incendi de Gavà. El SECAT ens va trucar al centre d'atenció del Servei Local de Teleassistències perquè activéssim aquestes trucades de recomanació, les recomanacions que ens digui el SECAT que hem de fer, pues tancar-se a casa, confinar-se o tancar portes o el que ens digui. Nosaltres traslladem aquestes recomanacions, però les activem d'alguna manera a petició del SECAT o per indicació del SECAT.
1: I ara el que em pregunto és, una vegada que teniu aquesta petició i voleu començar a fer les trucades, no totes les persones tenen el mateix risc. Com es prioritza? Qui es truca primer o com es fa aquesta gestió des del Servei Local de Teleassistència?
2: Es prioritzen sempre les persones més vulnerables per la seva situació de salut o pel fet de viure en un habitatge més aïllat. Sempre hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una. I, per tant, es comença per aquí. Sempre es comença per les persones més vulnerables.
1: Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu o quina comprovació feu? Què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el Servei Local de Teleassistència?
2: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li doncs, això vinculat, que li truquem perquè estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais, l'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no?, estar molt més segura i en millors condicions.
1: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prema el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
2: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? Nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
1: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que feu amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
2: Bueno, no, generalment aquestes... les cases estan... Hi ha més cases potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no?, la família una mica més lluny durant uns dies. És com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no?, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic, i les incrementem a l'estiu. Bueno, jo crec que una mica és per això també, eh? Que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... Estan com més sols, no?
1: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prema el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
2: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, doncs l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Doncs això, llavors, i coneixes aquesta persona que et diu que és. No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
1: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè, a més, també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
2: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, 2-3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dates assenyalades, aniversaris, Nadals... Bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú, pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla... Sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa o sola, sabem si té xarxa familiar o no en té, si té xarxa veïnal o no en té, per tant ja sabem també en quina situació està. Això, estar en aquesta situació no vol dir que et sentis sola i que necessitis parlar, però sí que ja tenim una informació de base que en funció de l'actuació, de les accions que faci o les trucades que faci aquesta persona, podem interpretar què és que fa, perquè ens truque perquè no té amb qui més parlar. Per tant, allò, nosaltres fem totes aquestes trucades d'aniversaris, Nadals, que potser no rebrà cap trucada per part de ningú i llavors la fem des del servei.
1: El gran impacte que poden arribar a tenir aquests petits gestos també. Això em porta a preguntar-me quin és el perfil professional de les persones que estan a l'altra banda de la línia?
2: Aviam, són teleoperadores formades amb el que és el servei local de amb teleassistències i després amb el funcionament específic del servei local de teleassistències. És una teleoperadora formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica. Crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret, que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província, els municipis amb, estan d'acord d'alguna forma, no? S'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica, professional, per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al Servei Local de Teleassistències.
1: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs, hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del Servei Local de Teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
2: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora perquè no trobi a faltar tant o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars, a les nostres persones estimades. El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no? Amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. No? I, doncs, mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment no la pot substituir, això també, el Servei Local de la Teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit i, per tant, poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
1: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Iolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
2: Igualment a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant com sempre.
0: A fons.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Rus.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 7 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Avancen les obres de la nova estació de bombeig que duplicarà la capacitat de desguàs de Castelldefels. Castelldefels fa un pas més en la millora de les seves infraestructures hidràuliques amb l'avanç de les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord. L'instal·lació permetrà incrementar la capacitat d'evacuació d'aigua de 13 a 31 metres cúbics per segon i reforçarà la resposta del municipi davant d'episodis de pluges intenses. La llegenda del Garigot torna dissabte a la muntanyeta amb afectacions al trànsit i al transport públic. Castelldefels viurà aquest dissabte una nova edició de la llegenda del Garigot. La representació, que arriba enguany a la seva 32a edició, es podrà veure a partir de les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al parc de la muntanyeta. Últims dies per aconseguir bonificacions en la taxa de residus de 2026. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de l'any 2026 fent ús dels diferents serveis de deixalleria que ofereix el municipi. El termini per acumular aportacions finalitza el pròxim 31 d'agost. Comencem. Les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord continuen avançant a Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura considerada estratègica per millorar la gestió de l'aigua de pluja i reduir el risc d'inundacions en episodis meteorològics adversos. L'actuació està impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i compta amb una inversió de prop de 14,6 milions d'euros. El projecte forma part de les mesures impulsades per adaptar les infraestructures del municipi als efectes dels fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents al litoral mediterrani. La principal millora arribarà quan l'instal·lació entri en funcionament. La capacitat de desguàs passarà de 13 metres cúbics per segon actuals als 31 metres cúbics per segon, més del doble de la capacitat que ofereix avui el sistema. Aquesta ampliació permetrà gestionar amb més garanties els episodis de precipitacions intenses i millorar el comportament de la xarxa de drenatge del municipi. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles de 400 kW de potència cadascuna amb capacitat de bombar 5,3 metres cúbics d'aigua per segon. El sistema es completarà amb canals de desbàs, cambres d'aspiració i diferents cel·les de bombeig destinades a optimitzar el funcionament del canal Interceptor Nord. La infraestructura inclourà també 4 edificis auxiliars. Entre ells hi haurà un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre destinat als centres de transformació elèctrica que alimentaran el conjunt de la instal·lació. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i compta amb el finançament europeu a través dels fons FEDER, que poden arribar a cobrir fins al 40% de la despesa elegible d'actuació. Els treballs es desenvolupen per fases i una vegada finalitzada l'obra civil, la infraestructura haurà de superar un període de proves abans de la seva entrada en el servei. A més, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i mesures d'integració paisatgística coordinades amb l'Ajuntament de Castelldefels. L'avanç d'aquesta actuació arriba precisament en una setmana marcada per l'activació de la prealerta per risc d'inundació al municipi, una coincidència que posa de manifest la importància de continuar reforçant les infraestructures destinades a gestionar l'aigua de pluja i augmentar la capacitat de resposta de la ciutat davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. La llegenda del Garigot torna aquest dissabte a Castelldefels en una nova edició d'un dels actes més emblemàtics de la cultura popular local. La representació que tindrà lloc al Parc de la Muntanyeta tornarà a portar als escenaris la història del drac Garigot, una de les figures més representatives de l'imaginari i festiu de la ciutat. El Garigot, estrenat l'any 1985, és una de les bèsties festives més representatives de Castelldefels. Amb dues cares, una orientada cap al mar i una altra cap a la muntanya, s'ha convertit en un dels símbols de la cultura popular local. Des de l'any 1994, la seva història representa cada estiu en forma d'espectacle teatral a pocs dies de l'inici de la Festa Major. La representació combina teatre, música, foc i efectes pirotècnics per explicar la llegenda que narra l'arribada del drac a Castelldefels i la seva lluita per protegir la ciutat davant de les forces del mal. Un espectacle que mobilitza desenes de voluntaris i membres de les entitats de cultura popular i que cada any atrau a centenars d'espectadors. Jan Molero, de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, destaca que la representació arriba ja a la seva 32a edició i continua sent un dels principals actes previst per la Festa Major.
1: Doncs sí, com sempre, ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La representació començarà a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, a la zona de les Fonts de la Muntanyeta. L'organització espera una important assistència de públic en un acte que s'ha consolidat com una de les atraccions més arrelades de la ciutat. Coincidint amb la celebració de l'esdeveniment, l'Ajuntament ha previst diverses afectacions de la mobilitat a la zona. El carrer Doctor Trueta quedarà tallat al trànsit a l'alçada de la Rambla Lluís Companys i algunes línies d'autobús modificaran temporalment el seu recorregut habitual. També quedaran anul·lades algunes parades mentre duri l'activitat. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, explica les principals afectacions previstes.
2: Com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la Muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran dos carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la Muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca, val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Des del consistori es recomana accedir a la zona amb antelació, seguir les indicacions dels serveis municipals i es recomana als usuaris de bus consultar els canvis abans de desplaçar-se. Amb aquesta nova edició, la llegenda del Garigot, Castelldefels dona el tret de sortida a un intens programa d'activitats que culminarà amb la celebració de la Festa Major. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes en la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes, cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. Des del consistori es recorda que aquestes instal·lacions permeten dipositar residus especials o materials que no s'han de llançar als contenidors convencionals, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge i a reduir l'impacte ambiental. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions compatibilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponents l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquests serveis per aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable dels residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, més enllà de la representació de la llegenda del Garigot, ha organitzat diverses activitats durant tot el cap de setmana amb l'objectiu d'apropar les tradicions locals a la ciutadania i fomentar la participació en els actes de festa major. L'entitat agrupa bona part del teixit de cultura popular de la ciutat. En formen part dels castellers de Castelldefels, la colla gegantera, els grups de foc amb el Garigot i els diables adults i infantils, els bastoners i els balls de cintes, panderetes i gitanes, entre d'altres. La seva activitat es desenvolupa al llarg de tot l'any, però és durant les festes populars quan guanya més protagonisme. Els actes començaran aquest divendres amb un assaig especial obert als castellers de Castelldefels a la seu de l'entitat. Una proposta que permetrà a qualsevol persona conèixer de prop la feina que hi ha darrere d'una actuació castellera i descobrir el funcionament de la colla. La regidora de festes, Cristina Corona, destaca el paper central que desenvolupen les entitats de cultura popular en la programació festiva de Castelldefels i recorda que els actes previst a la festa major estan marcats principalment per la seva activitat.
3: El tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que no sé, sempre ens agrada molt, i aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, res, en dos dies tret de sortida. A la festa major d'estiu, també a la d'hivern, com no... Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida, amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la festa major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Una de les novetats destacades d'enguany arribarà dissabte al matí amb la primera edició de la cursa d'orientació Garigot. La iniciativa, impulsada pels castellers de Castelldefels, combina activitat física i descoberta de l'entorn. Busca atreure a persones que habitualment no participen en les activitats castelleres. L'objectiu és generar nous espais de relació amb la ciutadania i apropar les entitats culturals a través de les propostes lúdiques i esportives. Jan Molero ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Com sempre, hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de festa major és l'activitat
4: d'orientació,
1: això que no sortia, que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller. Una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts, quan passes te'ls marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts. Estava obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: La programació continuarà diumenge amb un vermut popular de festa major a la seu de l'agrupació, una activitat oberta a tota la ciutadania que permetrà conèixer de prop les diferents colles i la feina que desenvolupen durant l'any. A les 11:30 del matí tindrà lloc la Diada Castellera de la Vigília davant de l'edifici de la República, una actuació que servirà per començar a preparar les grans cites castelleres de la setmana de festa major. De fet, els castellers de Castelldefels aprofiten aquestes setmanes per reforçar la seva campanya de captació de nous membres i fer crida perquè més persones s'assumin als assajos i a les construccions castelleres. Així ens ho explica Jan Molero.
1: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de festa major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la diada castellera de la vigília, que és la diada petita de festa major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran festa major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara, des de festa major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, a divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també, doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La jornada es completarà a la tarda amb l'activitat familiar a les Torres de Guaita que venen els Pirates, una proposta que combinarà patrimoni i cultura popular a través de l'univers geganter de la ciutat. El cap de setmana es tancarà amb una ballada de sardanes a la plaça de l'Església amb la cobla Baix Llobregat, un programa que posa en valor la tasca que desenvolupen les entitats de cultura popular de Castelldefels i que convertirà els dies previs a la festa major en una autèntica celebració de les tradicions locals. El Banc de Sang i Teixits ha fet una nova crida a la ciutadania de Castelldefels perquè participi en les properes campanyes de donació previstes al municipi. Les jornades arriben en un moment especialment sensible, ja que els mesos d'estiu acostumen a comportar una disminució de les donacions mentre les necessitats dels hospitals es mantenen de manera constant. La primera cita tindrà lloc aquest dissabte 8 d'agost al Centre Cívic Frederic Mompou, en horari de matí i tarda. Un dels dies després, el dimarts 11 d'agost, coincidint amb la celebració de la Festa Major, una unitat mòbil del Banc de Sang s'instal·larà a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca, entre les 5 i les 9 del vespre. Des del Banc de Sang alerten que les reserves acumulades durant aquest any són lleugerament inferiors de les de l'any passat, una situació que explica, entre altres factors, per la cancel·lació d'algunes campanyes de donació durant els darrers mesos. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, ens explica quina és la situació actual de les reserves.
4: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'entitat recorden que la necessitat de sang és permanent i que l'activitat assistencial dels hospitals no s'atura davant l'estiu. A més, les vacances i els desplaçaments fan que moltes persones donants habituals ajornin les seves aportacions. Antonio García, president del Banc de Sang i Teixits al Baix Llobregat, recorda per què és tan important mantenir les donacions durant aquesta època de l'any.
5: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, estan, que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Castelldefels és un dels municipis que històricament manté una bona resposta ciutadana en les campanyes de donació. La ciutat compta amb una xarxa estable de donants i també amb la col·laboració d'escoles, entitats i equipaments municipals que participen en les accions de sensibilització impulsades pel Banc de Sang. Durant la darrera jornada de donació celebrada al municipi, es van registrar 78 donacions efectives i 14 persones van donar sang per primera vegada, unes dades que van permetre contribuir a l'atenció de centenars de pacients. Antonio García valora les dades de participació i el compromís de la ciutadania de Castelldefels.
5: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. Però si no per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs.
0: Des del Banc de Sang també volen transmetre un missatge de tranquil·litat a aquelles persones que encara no han donat mai. Recorden que es tracta d'un procés senzill, ràpid i completament segur. Marta Coca ens explica quins són els principals criteris d'exclusió i com és el procés que segueixen

0: revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida final a la participació i a la difusió de les campanyes entre familiars, amics i coneguts, especialment en un moment en què les reserves necessiten reforçar-se. Recordem que la primera campanya tindrà lloc aquest dissabte al Centre Frederic Mompou i la segona dimarts, coincidint amb la Festa Major a la plaça Neus Català. Per participar-hi es recomana reservar cita prèvia a través del web del Banc de Sang i Teixits. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització dels residus. En aquest sentit, el municipi ha completat la renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits d'origen domèstic. La primera fase d'actuació, desenvolupada durant la segona quinzena de juliol, ha permès substituir els antics contenidors per nous models amb una imatge més integrada a l'espai públic similar a la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Els nous equipaments mantenen el color taronja que identifica la fracció tèxtil. La renovació del servei continuarà aquest mes d'agost amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Amb aquesta ampliació, Castelldefels passarà a disposar de 45 punts de recollida amb un total de 67, fet que representa un increment del 55% de la xarxa actual. Des del consistori recorden que la roba, el calçat i els teixits de la llar no s'han de dipositar al contenidor gris de la resta. La separació correcta d'aquests materials permet recuperar recursos, reduir el volum de residus que acaben a l'abocador o a la incineradora i avançar cap a un model d'economia circular més sostenible. Amb aquesta ampliació, la xarxa de contenidors, l'Ajuntament aposta per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils i reforçar els hàbits de consum responsable entre la ciutadania.

Castelldefels serà escenari aquest dissabte de la nova sessió dels concerts del Candlelight, una iniciativa que combina música en directe a una ambientació especial creada amb centenars de llums que simulen espelmes. La proposta, programada per aquest 8 d'agost, estarà dedicada a Hans Zimmer, un dels compositors de bandes sonores més coneguts del programa internacional. El repertori permetrà al públic redescobrir algunes de les seves composicions més conegudes en format de concert i amb arranjaments adaptats per a música en directe. L'activitat forma part d'un cicle que reinterpreta grans obres de la música clàssica, bandes sonores de cinema i èxits de diversos estils musicals a càrrec de músics professionals. El concert començarà a les 9 del vespre i tindrà una durada aproximada d'una hora. Amb aquesta proposta, Castelldefels incorpora aquest cap de setmana una nova cita musical a l'agenda cultural de l'estiu, adreçada especialment als amants de les bandes sonores i les experiències musicals en directe.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 7 d'agost. Avancen les obres de la nova estació de bombeig que duplicarà la capacitat de desguàs de Castelldefels. Castelldefels fa un pas més en la millora de les seves infraestructures hidràuliques amb l'avanç de les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord. La llegenda del Garigot torna dissabte a la muntanyeta amb afectacions al trànsit i al transport públic.

Castelldefels viurà aquest dissabte una nova edició de la Llegenda del Garigot. La representació, que arriba enguany a la seva 32a edició, es podrà veure a partir de les 10 de la nit a la plaça Garigot, al Parc de la Muntanyeta. Últims dies per aconseguir les bonificacions de la taxa de residus de 2026. Els veïns i les veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions de la taxa de residus de l'any 2026 fent ús dels diferents serveis de deixalleria que ofereix el municipi. El termini per acumular aportacions finalitza el pròxim 31 d'agost. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb tot...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia. La llegenda del Garigot torna aquest dissabte al Parc de la Muntanyeta. Una nova representació de la llegenda més emblemàtica de Castelldefels arribarà com a preludi de les activitats de la Festa Major. Serà demà, a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, organitzada per l'Agrupació de Cultura Popular. I noves activitats aquest cap de setmana al Palm Market de Castelldefels. Recordem que Palm Market és una fusió i a la vegada una reimaginació i ampliació de les nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, que oferien activitats d'oci fins a l'estiu de l'any passat. Fins al 5 de setembre, sota la nova denominació de Palm Market a les places de les Palmeres, aquesta plaça es transforma en un espai a l'aire lliure dissenyat per passejar i gaudir d'una programació pensada per a públics de totes les edats. Aquest divendres, a partir de 9:45, música amb el Encanto del Loco, activitat familiar amb Peter Pan, demà dissabte a partir de 9:45 i diumenge Pal Comedy, amb l'actuació de Xavi Franquesa a partir de 9:45. I presentada la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, la iniciativa impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. I és tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
6: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ahora y aquí comienza Castelldefels, així som. Avui sabrem el programa del dia, el que ens depararà Castelldefels, que arribarà aquesta nit a les 11, a la sintonia de Ràdio Castelldefels, la música electrònica dirigida per Albert de la Torre. També ens referirem a la campanya de donació de sang. Hi haurà una sessió demà al Centre Frederic Mompou i també una sessió especial durant el matí a la Continguts en el context de la Festa Major d'Estiu. Parlant de la Festa Major d'Estiu, l'aperitiu arriba aquest cap de setmana amb la representació demà al Parc de la Muntanyeta de la Llegenda de Garigot, a càrrec, com és habitual, de l'Agrupació de Cultura Popular. Protagonistes també aquesta Festa Major i la Coral Marinada, que seran els encarregats, juntament amb l'artista local Piqueres, de la GIA El Pregó de la Festa Major d'enguany. També tindrem, com cada divendres, les càpsules de salut i més cosetes fins aquí a la una. Welcome!

Dexter's Bridge. Fellas,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest proper dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Per conèixer els detalls, amb nosaltres Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants del Baix Llobregat, per suposat a Castelldefels també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Una nova campanya molt important, oi? Per què és tan important donar sang?
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etcètera. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Habitualment les campanyes que es fan aquí a Castelldefels tenen bons resultats de participació, oi?
1: Sí, no es podem queixar. Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. El Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. Per exemple, quasi la meitat de les donacions que fan aquests jocs, tant els Pins com el Franguan, són nous de nens que van per primera vegada. Inclús hi ha l'anècdota de que molts nens, quan fan 18 anys i poden donar i han fet altres campanyes altres anys, van a col·laborar en la mateixa campanya, no? I també tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Qui pot donar sang? Quins són els requisits de les persones donant de sang?
1: Bueno, ja no els requisits mínims són tindre 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys actualment. Fins fa ben poc només era fins als 65. Per això que hem comentat al començament, cada vegada vivim més, tenim més salut i la gent pot donar sang durant més temps.
0: A banda de la donació de sang, també es crida la donació de plasma sanguini. En aquest cas és una donació tradicionalment que es fa des de fa però pocs anys.
1: Bueno, sí, resulta que sí, això de plasma, repetint una mica, cada vegada són més persones, cada vegada hi ha més necessitats i degut a tot això mundialment, abans es buscava sang d'altres països de l'estranger, però per les seves necessitats ja no les podem assolir. Llavors, repte, assolir sang dels mateixos donants, que té molta més avantatge perquè el plasma es pot donar cada 15 dies, perquè en plan broma és l'aigüeta que quan es cremem o tenim una ferida, però això es recupera de seguida i es pot donar cada 15 dies, però clar, necessitarem un espai com el Montpou, gràcies a moltes tasques que s'han fet, tenim un espai adequat per poder recollir plasma cada 15 dies.
0: En aquest cas, recordem, la campanya arribarà el 8 d'agost de 9:45 del matí a 1 del migdia i després de la tarda també des de les 4 fins a 8:45. Però cal que les persones donen reservin hora, oi?
1: Sí, no, bueno, pel tema de la sang, bàsicament es fa una infraestructura important, arriben 7-8 lliteres i no hi ha cap problema. A més, a vegades, simple en broma, arribo jo i pel motiu que sigui, per una quarantena, perquè no he fet el temps precís, no puc donar sang. Llavors, aquests 10-15 minuts quedarien buits. Si ve una persona que no té temps, per no quedar buida la llitera, l'agafem. A més, l'equip normalment sanitari és molt eficient i no hi ha gaire demora i aprofitem aquest espai. Sí que fa falta el plasma, perquè el plasma és quasi una hora, perquè no és per assustar, es treu tota la sang en paquets, que es diu, es torna l'hemoglobina a les plaquetes, es queda el plasma i aquest procés dura una hora. Això sí fa falta reservar temps.
0: I on es pot fer aquesta reserva, Dora?
1: Bueno, gràcies a totes les tecnologies actuals, hi ha una plataforma que és una pàgina web i unes aplicacions, inclús el mateix donant ja té aquesta aplicació normalment i el banc de sang, l'infer, els escrits, quan fem un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el Mont Pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar a un altre.
0: Doncs la propera, aquest dissabte 8 d'agost, hi haurà una següent als pocs dies, oi?
1: Sí, després al cap de pocs dies hi ha una altra, que això s'avisa normalment, ja dic, la gent ja té aquesta aplicació o pot entrar directament a les web i demanar aquesta informació.
0: Doncs esperem que sigui positiva la recaptació, que molta gent s'acosti al centre de Frederic Mompou, repetim l'horari, de 9:45 a 1 del migdia i de 4 a 8:15 de la tarda. El centre cívic Frederic Mompou s'ha instal·lat aquesta unitat del banc de sang i teixits per donar sang, aquest acte imprescindible, com deia en Antonio, per garantir l'assistència sanitària als hospitals cada dia.
1: Val, moltes gràcies. Un petit privilegi. Sí. A veure si algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: Doncs dit queda. Moltíssimes gràcies, Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé aquesta nova recaptació.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels avança en la construcció de la nova estació de bombament d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord, una infraestructura estratègica destinada a millorar la capacitat de resposta de la ciutat davant els episodis de pluges intenses i reduir el risc d'inundacions. L'actuació, promoguda per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i executada per l'empresa Cox, representa una inversió de prop de 4,6 milions d'euros i forma part de les mesures destinades a reforçar la resiliència del municipi davant els fenòmens meteorològics extrems. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Castelldefels reforça la recollida selectiva de residus tèxtils amb nous contenidors i un increment del 55% en els punts de recollida disponibles. L'iniciativa busca facilitar la reutilització i el reciclatge de la roba i el calçat, promovent l'economia circular i reduint els residus. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: un paper predominant a la festa major d'estiu i altres activitats que es celebren a Castelldefels, el té com és habitual l'Agrupació de Cultura Popular. Per això és amb nosaltres el president d'aquesta entitat, Gel Monero. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè hi ha aquest pròleg que ja és tradicional de la festa major d'estiu, com és la llegenda del Garigot, aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la festa major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la festa major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac.
0: Mm. I és, normalment també és una festa que presenta novetats any rere any.
1: Sí, i tant. Com sempre hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
0: d'orientació,
1: això que no sortia, que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller.
0: I en què consisteix aquesta orientació, doncs?
1: Doncs bé, és una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts.
0: I qui pot participar?
1: Doncs
0: i com
1: bé,
0: es pot fer?
1: Està obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: En quant a l'exhibició de la tradicional, com deia, la llegenda del Garigot, a quina hora hi ha un tindrà lloc?
1: Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre. Mm. I després, diumenge, tenim altres activitats també, com són el vermut de festa major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de festa major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran festa major que ens ve per davant la setmana que ve.
0: Per això són els assajos dels castellers?
1: I tant. Mm. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: En aquest cas, el públic assistent està això de públic, no? No pot participar.
1: Bueno, sí, també es pot.
0: També,
1: sí. Sí. És una
0: la
1: mica...
0: pinya.
1: Es pot fer des de qualsevol de les... Al final, l'activitat castellera és una activitat que permet modular perfectament quina és la implicació que vol agafar cada persona. Si una persona decideix venir a veure només, és totalment convidat, però si també decideix venir a donar un cop de mà, doncs també li agrairem.
0: Parlarem la setmana vinent de més activitats relacionades amb la Festa Major, on vosaltres participeu. Però després de la Festa Major feu doncs, un parèntesi vacacional?
1: Exacte, després de Festa Major bueno, ens quedaran aquests 4 dies de més intensitat del 13 al 16 amb totes les activitats típiques de Festa Major de cada any. I després doncs, sí, ja tenim un parón de vacances de 15 dies que hem merescut perquè al final no només la celebració de la pròpia festa sinó també la preparació implica un gran esforç, sobretot humà, i s'ha de reconèixer que és un esforç que és totalment altruista. Doncs cap persona de l'agrupació rep, no cobra ni res, no? És un fet pel fer pel poble, no? És molt maco, però també cansa, en certa manera, i va bé tenir unes vacances després de la festa major, i després ja encarem el setembre i l'octubre molt posats en la mirada castellera amb el concurs, i també quan els gegants ja han posat la mirada cap a la trobada gegantera del Baix Llobregat, que serà el quart cap de setmana d'octubre, si no vaig equivocat, i altres fites així destacables. I abans de tornar a mirar cap a festa major d'hivern. Sí, és que no parem, no parem. Una darrere l'altra. Que...
0: No, no, stop. Quina és la vostra fita de cara al concurs? Què és el que intentareu?
1: Doncs bé, va, és complicat de dir. No, bueno, encara falten molts assajos, no, pel concurs. De moment, per la festa major, sí que sembla que ja es va aclarint una possible actuació somiada, no? O la que ens agradaria, a veure si és possible. Sobretot dependrà dels assajos aquests que fem tant aquest dimarts com el divendres, com el dimarts següent, per acabar de definir quin serà el programa que portem a la festa major. I depenent de com surti la festa major, doncs podrem somiar més o menys de cara al concurs. Al final, la nostra colla és una colla que li agrada molt el concurs i sempre ha anat al concurs al 100% o al 120%. Llavors, no s'ha d'esperar menys dels castells de Castelldefels.
0: Doncs la setmana que ve ja en comptem amb tu perquè ens expliqui la resta d'activitats que altres seccions de l'agrupació posaran a l'abast de tothom amb aquesta festa major.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Doncs a tu, molt bon dia.
1: Molt bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Doncs en aquesta festa major, el pròleg de la qual la tenim aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la representació de la llegenda del Garigot, doncs en aquest context, la festa major d'estiu, com és habitual, un dels actes més tradicionals és la lectura del pregó. Aquest any serà una lectura del pregó doble, també, perquè la faran el cantant, el músic local Piqueras i també membres de la Coral Marinada, una entitat del nostre municipi que fa enguany 100 anys, ni més ni menys. Una de les seves activitats més conegudes és la recuperació de la cantada de caramelles. Doncs vam parlar amb un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill, de la història de la seva coral i dels seus projectes i de l'essència, com deien, d'aquesta entitat, que enguany ha fet 100 anys.
1: Doncs en aquests dies festius de Setmana Santa, una activitat molt destacada té lloc aquest dissabte, com és la cantada de caramelles per part de la Coral Marinada. Amb nosaltres, un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill Gil. Què tal? Molt bon dia, senyor.
2: Molt bon dia.
1: En què consistirà aquesta cantada de caramelles?
2: Bueno, aquesta cantada és com típicament ja fem cada any, ja, durant fa molts anys. Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu ja, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Vellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar. I sempre, de molt abans, des que vam començar, que érem uns crios. Jo tenia 13 anys quan vaig començar, altres abans, altres amb 14 o 15. Uh-huh. I bueno, sempre hem sigut, érem llavors un coro que érem de 35 a 40 persones, entre nanos joves i gent més gran. Uh-huh. I això s'ha anat continuant cada any, menys aquest any del Covid, que no es va poder fer, però mentrestant sempre s'ha anat fent. I després també hi havia l'acostum, vam estar bastants anys que es feia una trobada de caramelles també, després del diumenge de Glòria, era l'altre diumenge, per tota la part del Penedès i Garraf, i cada any tocàvem un poble, i allà es fotia ens ajuntàvem entre 24 o 25 coros de caramelles, i fèiem cada un, cantàvem dues peces, i després es feia allà un aperitiu de germanor entre tots els que hi havíem. I cada any ja s'anava programant amb el que li tocaria el pròxim any. No? I per aquí, pel poble, doncs això hem anat continuant la tradició aquesta i cantem, doncs mira, el dissabte sortirem, si Déu vol, ara ja fa aquests anys, ja fa almenys 25 anys o així, que ja no cantem els dilluns de Pasqua, i només cantem dissabte per la tarda i diumenge pel dematí. Abans també, el dissabte, me'n recordo que es feia una cantada on s'hi cantaven les peces que havíem assajat i a més es cantava sempre un popurri i unes coples humorístiques allà davant de l'Ajuntament, que hi havia les autoritats i tota la gent del poble que venia a escoltar-ho. D'allà llavors ens portaven amb el camión de la Rocalla, que ens el deixaven, i anaven fins a la casa de l'alcalde, que llavors era el Francesc Vinyes, i allà li cantàvem també, li fèiem una cantada amb ell i després ja ens anàvem cap a casa, però ja eren les 12:30 o quasi la 1 de la matinada, això el dissabte. Mm. Això ja després, ja anys enrere, a poc, doncs ja es va anar perdent i fins que allà ja l'Ajuntament ja no s'ha fet més. I ara doncs sortim el dissabte a les 4, a les 5 de la tarda, d'allà de la parròquia, d'aquí de la plaça de l'Església, ens anem cap a la part de l'Avinguda Constitució, des de més o menys per allà on hi ha el Vives, fins quasi bé al final on hi ha aquella carnisseria del Soler. Després donem la volta i entrem ja pel mig del poble i ens anem fins al carrer Iglesia, i del carrer Iglesia anem fins al final de tot, fins a Manuel Girona, i anem cantant per cada posto de per allà, anem fent cantades. Tornem a vindre i segons l'hora que sigui, doncs, cantem també alguna cosa per allà a l'Avinguda de Santa Maria, allà a les geladeries que hi ha, i ja més o menys cap a les 8, 8 i mitja el dissabte ja acabem. I diumenge al matí doncs ens anem allà al CAIS, ja fa molts anys que anem allà a dinar. Abans anàvem molts anys, havíem anat al Barçara, i després quan el Barçara ja va acabar, que van agafar una altra persona, llavors vam anar uns anys també allà al Colorado, i ens juntàvem allà tota la colla a esmorzar, i d'allà ja fèiem el recorregut. I ara ja fa uns quants anys que anem allà al CAIS, al final de l'Avinguda de Constitució, esmorzem a les 9 i a les 10 ja es comencem a cantar per allà.
1: Per la gent que no ho sàpiga, què són les caramelles? Quines lletres tenen aquestes cançons?
2: Bueno, aquestes lletres són lletres de cançó popular, sobretot són habaneres, valsos, valsos mariners, després també cantem alguna sardana, més o menys és tot cançó popular catalana, alguna cançó també en castellà, també, potser aquest any farem les habaneres de Cádiz, del Carlos Cano, i una del José Luis Ortega Monasterio, que és part en castellà i part en basc, que es diu Bichincho, que és molt maca. Bueno, portem un repertori de 14 o 15 peces per anar cantant variadament. En un lloc en cantarem dos, en un altre en cantarem tres, i sempre variant el repertori, per no repetir-ho.
1: Doncs, Vicenç, que us vagi molt bé aquesta nova trobada amb les caramelles aquest dissabte i el diumenge.
2: Si Déu vol.
1: Gràcies per venir a explicar-ho.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
2: I fins l'any que ve, si Déu vol.
1: Fins l'any que ve.
2: Molt bona Pasqua.
1: Igualment.
2: Vinga.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Joana, què fa la teva filla? Va ser el seu aniversari fa poc, oi?
2: Sí, acaba de fer 2 anys i està aprenent a parlar. No calla ni sota l'aigua.
1: Esclar, per l'edat que té ja és això. A mi no em sorprèn que no calli. Vols dir que no li ve de família?
0: A Punt de Sal. En català, el verb callar, en el sentit de no parlar, no dir res, no porta pronom. Per tant, no direm aquesta nena no hi ha manera que es calli, sinó aquesta nena no hi ha manera que calli. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som!
4: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquesta nit, a partir de les 9 fins a 11:45, assaig especial obert dels castellers de Castelldefels a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular, un acte que s'emmarca la Festa Major d'Estiu, en finalitzar música / preus populars. Demà tindrà lloc la representació de la Llegenda del Garigot a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta i diumenge també a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular a les 11 del matí, vermut popular de Festa Major amb música, begudes i pica-pica preus populars per conèixer les principals activitats que s'hi fan. Èxit rotund de la primera edició de les penyes de Festa Major, la nova figura de les penyes de Festa Major debuta amb una gran acollida ciutadana, sumant 49 penyes i 1.009 participants inscrits. El període d'inscripció confirma l'interès de veïns i veïnes per implicar-se activament en una iniciativa que vol reforçar la participació, la convivència i el sentiment de pertinença a la ciutat. Aquest dissabte arriba als Jardins del Castell Candlelight Open Air, tribut a Hans Zimmer. Serà a les 9 de la nit, com diem, al recinte del castell. Hans Florian Zimmer és un compositor intèrpret alemany de bandes sonores, famós per fusionar música electrònica amb arranjaments sinfònic-orquestrals. Ha creat més de 150 partitures per a cinema, com les del Rei León, Gladiator, Inception, Interestelar, la trilogia del Caballero Oscuro i Dune. Guanyador de 2 Oscars, 4 Grammy i 3 Globus d'Or, ha col·laborat amb directors com Christopher Nolan, Ridley Scott i Denis Villeneuve, consolidant-se com un dels compositors més influents de Hollywood. Candlelight és una sèrie de concerts en viu organitzats per Fever, on músics professionals interpreten música en espais únics il·luminats per centenars o milers d'espelmes LED. Serà el dissabte a les 9 de la nit als Jardins del Castell. I això és tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu.